Al llarg de la història, el crim ha estat una constant a les societats humanes i amb ell la necessitat d'entendre'l, prevenir-lo i castigar-lo. Des dels antics mètodes de tortura i càstig fins a les modernes tècniques forenses, les societats han evolucionat per adaptar-se a les formes canviants de criminalitat. No obstant això, no va ser fins al segle XVIII i XIX que es va formalitzar l'estudi del crim com un cos de coneixement estable, és a dir, com a una ciència. Com va començar aquesta ciència dedicada a l'estudi del delicte? Qui va ser el primer a investigar el comportament dels criminals i a intentar entendre les seves motivacions? Com han canviat les teories al llarg dels segles? Avui, a les Portes de Troia, viatjarem per la història de la criminologia, explorant els orígens de l'estudi d'aquest fenomen humà, les figures clau que van revolucionar el camp i els moments històrics que van marcar un abans i un després en la pugna entre les societats i els seus criminals. Benvinguts al món del crim, benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Castellà del Vallès, de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la criminologia, primera part. I començarem parlant de l'escola clàssica. Abans de començar el programa, presento l'historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I abans de presentar el convidat d'avui, que ens acompanya molt especialment, fer menció, com ja portem avançant un parell de programes, que ens hem presentat al concurs d'iBooks. Així que si la nostra audiència, els nostres oients, valoreu el nostre programa Divulgació Històrica en català amb un sentit de l'humor implacable, doneu-nos suport, sisplau, feu-nos una votació.
1: Que no impecable.
0: Que no impecable, implacable.
1: Implacable.
0: Implacable és una altra cosa.
1: Què volies dir?
0: Impecable.
1: Ah, vale.
0: Impecable, impecable. Pues,
1: sigueu molt conscients que quina merda esteu votant.
0: Però bueno. I jo, orgullós del català.
1: I tu, implacable, és Pompeu Fabrià.
0: En fi, us deixarem l'enllaç per fer les votacions a la descripció del programa i a les nostres xarxes socials. I ara sí, presentem el nostre convidat, que avui ens acompanya l'Isidre Pérez, que ell és llicenciat en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, amb una menció en Psicopatologia Criminal. Benvingut, Isidre.
2: Moltes gràcies.
0: Isidre, una gran primera pregunta. Has arribat mai a treballar de lo teu?
2: Doncs sí, la veritat és que he tingut molta sort i de seguida que vaig sortir de la facultat, doncs vaig començar a treballar en un mòdul extern d'una presó, que és com una part de la presó però descentralitzada de lo que és el centre penitenciari central, no? És una mesura oberta de compliment de condemna, en la qual representa que estan els presos, que estan a la part final de la seva condemna, que ja no presenten tanta perillositat i que han fet mèrits per anar sortint de la presó, per treballar, per fer conciliació familiar i totes aquestes coses. I bueno, ara no estic treballant en això, però estic també treballant amb persones que poden estar a presó o estan sortint, sí.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el programa d'avui escoltant un clàssic que ara comentàvem entre amb els micròfons apagats, CSI Miami. Per què comencem el programa d'avui amb aquesta música, Isidre?
1: Doncs perquè imagino que quan la gent normalment sent la paraula criminologia, el primer que li ve a la ment és CSI, no? Criminal Scene Investigation, treure empremtes, sang, ADN, totes aquestes coses, no? Però jo vinc aquí una mica a trencar aquests mites, i el primer disclaimer que faré és que la criminologia no és CSI, no és criminalística, no ens posarem a explicar avui com s'investiga un crim, no farem criminal profilings ni proves de balística, no parlarem de crims reals com fa el Carles Porta, ni res d'això.
0: Un necessitàvem això, perquè no sé quants alumnes tens tu, Alberto, que jo vull estudiar criminologia, sí, pensant-se que farà de CSI, precisament.
2: Sí. De fet, jo li dic que deu a tota l'audiència que havia entrat al programa pensant que seria un programa de Carles Porta. Però no passa res. Els que seguiu aquí, doncs significa que esteu en el lloc correcte, que heu vingut a... ja sabíeu a què veníeu i us agraïm la companyia.
0: Molt bé, aprofitem que tenim aquí Isidre i que deus estar, com ja has avançat, no, una miqueta cansat, no, de que la gent es pensi que et dediques a investigar crims. Què és, doncs, la criminalística i no la criminologia. Primer de tot, la criminalística.
1: Perfecte. Doncs, bàsicament, i per anar directes al gra, la criminalística és l'estudi de totes aquelles tècniques que poden ajudar els investigadors a aportar o extreure proves per tal de resoldre un crim. Quan aquestes tenen una entitat científica, entren dins del marc del que anomenem ciències forenses. Es tracta, doncs, d'un camp molt ampli, ja que, com haureu vist a totes les pel·lis o els programes de True Crime, des d'una empremta dactilar fins a la gravació d'una càmera de seguretat, passant per l'anàlisi biològica d'un cadàver per determinar l'hora de la mort, fins l'anàlisi psicològica d'un agressor, tots són elements que poden ajudar a un investigador a treure l'entrellat d'un crim. Evidentment, doncs, un investigador, ja sigui privat o de la policia, ha de tenir uns coneixements molt amplis i multidisciplinars per fer bé la seva feina. Ja anireu veient que la paraula multidisciplinar aplica molt a la criminologia. Ara bé, totes aquestes tècniques científiques que semblen despertar tant interès a tothom són criminologia? Doncs no, o no del tot. Tot i que hi puguin tenir veure, la resposta és no.
2: Bé, no són criminologia, però jo estic molt agraït a la criminalística de totes aquestes sèries, perquè et donen moltes idees per si algun dia has de cometre un delicte, saber tot el que has de fer o el que no fer. Llavors, des d'aquí, gràcies pel servei públic.
0: Molt gràcies.
2: Però si la criminalística és tot això que ens has explicat, ens falta saber què és la criminologia.
1: Doncs tractaré també d'anar al gra i de fugir de definicions llargues i acadèmiques. La criminologia és una ciència, emmarcada dins del camp de les ciències socials, com poden ser l'antropologia o la sociologia. I aquesta ciència tracta de resoldre, bàsicament, tres preguntes que podríem dir que sempre han aplicat en la història des de que existeixen les societats. Per què delinqueix la gent? Què porta algú a delinquir? Com es pot evitar el delicte? I què cal fer una vegada s'ha enxampat el criminal? Què s'ha de fer amb aquesta persona? En aquests dos capítols intentarem donar arguments des de diferents perspectives històriques de la criminologia per tal d'intentar respondre aquestes qüestions. Però abans fem una mica de context històric.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb aquesta cançó àmpliament coneguda. Començarem a parlar, com ja ens has avançat abans, sobre la història de la criminologia, i precisament aquesta cançó ens dona una miqueta de pistes per on començarem, no? Però Isidre, on hauríem de posar la nostra mirada per veure l'origen de la criminologia?
1: Doncs, com dius, comencem a parlar de la criminologia per la que està considerada per el gruix de l'acadèmia com la primera escola, que seria l'escola clàssica. Quan parlem d'escola clàssica, malauradament, i em sap greu per vosaltres, però no estem parlant de grecs i romans fent criminologia.
0: Hauria estat...
2: Si no parlem de romans, millor.
1: Com indica la cançó de fons que hem escoltat fa un moment, ens situem en el context de la Revolució Francesa, el 1789.
0: Però parlem de francesos, Alberto.
2: Bueno, es pensava ara que una de les novel·les històriques que estan tenint més èxit sobre romans va precisament d'una cosa absurda, i que molts oients aniran veient al llarg d'aquest programa, és que han agafat un romà i l'han fet investigador privat, i llavors es passa les novel·les, fan com una novel·la negra d'investigadors, wow, però amb un patrici romà que va resolent casos a Roma, oh, no? Amb un mètode més propi de la criminologia o la criminalística
0: actual,
2: moderna,
0: no?
2: Que no pas un senyor de l'antiga Roma en toga que es decideix que és una mena de Sherlock romà.
1: Doncs tot i això, alguns autors clàssics ja van parlar sobre el delicte del delinqüent. Per exemple, Plató considerava que els delinqüents eren, obro cometes, alguna cosa similar als malalts. Tampoc anava super, super desencaminat, però bueno, és una consideració una mica antiga, també. I també pensava que estava molt relacionat el crim amb la misèria i amb la guerra. Gairebé 2.000 anys abans de Crist ja tenim constància, a més a més, d'un conjunt de 282 lleis gravades en pedra. Estem parlant del codi de Hammurabi. També és de sobres conegut el dret romà, a partir del qual es basen molts dels principis del dret modern. Què ens diu això? Doncs jo penso que des que hi ha hagut persones disposades a... Des que hi ha societats, hi ha lleis, escrites o no, i que des que hi ha lleis hi ha persones que estan disposades a trencar-les. I altres persones preocupades perquè les mateixes lleis, doncs, no es trenquin. Però no ens posem filosòfics encara?
2: Molt bé, jo crec que millor això, no? Primer, assentem les bases de què estem parlant, quan apareix, i jo crec que les reflexions ja aniran sortint a mesura que avancem el programa, no? Ja ens ha avançat una mica, també ens han fet l'espoiler l'Albert parlant de la música, que la criminologia neix a la Revolució Francesa. Però estem en un programa d'història i no t'escapes de fer-nos una mica de context històric sobre aquest període.
1: És veritat. Doncs, en definitiva, pel que fa als inicis de la criminologia com a ciència, ens trobem en el context de la Revolució Francesa. Què ha passat aquí, no? Doncs que un sistema de govern que portava segles i segles funcionant, l'absolutisme, acaba de ser literalment decapitat pels francesos. Però no només a França, sinó que a tota Europa està havent-hi canvis d'un sistema teocràtic i feudal a un de més laic i capitalista o protocapitalista, com vulgueu. En definitiva, un nou sistema que tractarà de fugir de molts dels vicis que tenia l'anterior, aconseguint-ho amb més o menys èxit. La república arriba. Segurament hi ha joia i xerinola entre els revolucionaris, però, per molt injusta que fos, la monarquia absolutista francesa i el seu sistema econòmic de caràcter feudal proveïen d'alguna mena d'estat de dret als francesos, que els donava un cert ordre i una certa seguretat a tots els ciutadans, i que al final no és el que tothom busca dels seus governants i del seu sistema de govern.
0: Un estat d'ordre, no? Exacte. Mm-hmm. Que ens garanteixis entre certes coses.
2: No serem nosaltres qui defensi l'estat d'ordre.
0: No. Ja defensem prou coses. En fi, i serà precisament, no?, en aquest moment, en aquest moment de canvi, de transformacions que has explicat molt bé ara, és quan apareix la criminologia.
1: Doncs sí, com dèiem abans, com va passar a Catalunya el 2017, calia crear unes estructures d'estat, no? Però en aquell cas, doncs, es van posar a la feina, i entre aquestes estructures calia proveir d'un sistema de lleis o d'un codi penal nou als francesos. Però la seva legitimitat, la d'aquest corpus de lleis, no podia provenir ja de l'autoritat d'un rei, ja que l'havien decapitat, ni tampoc de l'autoritat divina que conferís algun governant, no. Calia crear un sistema de lleis més o menys laic i també més o menys basat en la raó. O almenys aparentar-ho, com la dona del César, no? Per aquesta raó calia pensar-s'ho bé, i això vol dir fer-se preguntes. Aquí potser ja estem cavant una miqueta, pensant i reflexionant sobre algú que és molt important, que són els principis fonamentals del dret. Hi ha qui argumenta que això ja s'havia fet abans, amb les taules de Moisès, el codi Hammurabi que hem dit anteriorment, i tot això, no?
2: Molt bé, però si tot ja existia abans, per què ara hem de parar-nos a veure aquests juristes francesos? Hem d'entendre que fan algunes aportacions noves?
1: Doncs sí, bàsicament podríem parlar de tres coses que sorgeixen en aquesta època. Si ens posem en la primera, diríem que en aquest cas el delicte deixa de ser vist com un pecat o com una transgressió d'unes lleis divines i comença a ser vist com un dany social i com un fenomen producte de viure en societat. En segon lloc, el nou codi ha de posar a tots els homes, i les dones s'entén, com a iguals davant la llei. Ja no hi ha reis o papes que hi estiguin per sobre, en principi. S'elimina l'arbitrarietat de les penes. Ja no val cosir afuetades a un home per renegar de Déu o tallar a la mà una noia per robar una poma, mentre que un noble per arrasar un poble sencer se'l condemni, bueno, pagar una multeta i tal.
0: Poca cosa.
1: Per últim, els càstigs han de ser proporcionals al delicte. Cal eliminar la brutalitat en les penes. Tallar membres, penjar caps de muralles, i tot això ja no està ben vist. I han de tenir un caràcter civilitzat i homologable entre els diferents delictes. Podem comprovar que en aquell moment doncs, hi havia molta feina a fer, no?
0: Molta feina a fer, moltes coses a canviar, no? I, de fet, aquests tres principis que ens acaba d'explicar l'Isidre quadren perfectament amb totes les idees de la il·lustració, no? Aquesta idea de deixar-nos de banda les justificacions divines o autoritàries, a basar-nos en la raó, a aquesta igualtat, no? Això que tan falsament ens creiem, no? Que els il·lustrats creien en la igualtat total de la societat, quan el que estaven dient és la igualtat davant de la llei. I llavors, si hi ha igualtat davant de la llei, la desigualtat neix en l'economia, en el capital. Llavors, és super il·lustratiu, no? Que els principis, aquests tres principis del dret d'aquell moment responguin, no?, als principis de la il·lustració. Llavors, d'aquest període, entenem que tot això ho fan persones, i ho fan persones amb noms i cognoms. No sé si vols destacar algun nom propi d'aquesta primera escola clàssica.
1: Doncs els autors més destacables i més importants de l'escola clàssica serien Cesare Beccaria i Jeremy Bentham, els dos nascuts a finals del segle XVIII i morts al segle XIX.
0: Digues, Alberto.
2: Doncs no, que si et sembla, comencem pel primer d'ells i que ens expliquis una mica qui són i què fan.
1: Molt bé, doncs Cesare Beccaria va néixer a Milà el 1738 i va morir a la mateixa ciutat el 1794. Defensava principalment que, i obro cometes, la finalitat de les penes ha de ser protegir l'ordre social i prevenir la realització d'infraccions. Així doncs, per a Beccaria, el càstig és útil perquè el principal motor que mou les persones són la recerca del plaer i el de fugir del dolor. Per tant, si cometre una infracció genera dolor, la gent evitarà cometre infraccions. Sembla força senzill, no?
0: Molt senzill.
1: Doncs ja està, problema solucionat. Tanquem el programa i tot i ja podem anar a fer una birreta. Bueno, podem dir tres segles més tard que no val només en col·locar un càstig per evitar una infracció. Però aquesta reflexió de Beccaria ens dota del corpus necessari per demostrar el principi d'efectivitat de les penes. Primer gran paraula. És a dir, una societat amb unes lleis públiques, estables, justes i proporcionades previndrà els delictes i garantirà així la llibertat dels ciutadans millor que una societat en què els càstigs siguin arbitraris i desproporcionats.
0: Però, a veure, això vull dir, és molt maco pensar, no?, en que la por dels càstigs evitarà els delictes, no?, i que la proporció dels càstigs també portarà la gent a portar-se d'una manera més civilitzada. Però com es pot comprovar això?
1: Bueno, per poder comprovar aquesta afirmació, com en moltes afirmacions de la criminologia, caldria fer enormes experiments socials agafant dos grups enormes de persones més o menys homogenis i a uns aplicar-los un codi penal just i proporcional i als altres càstigs arbitraris en el nom de qui sigui, per després comprovar quina de les dues realitats és més efectiva per prevenir el delicte. Davant de la dificultat per realitzar un experiment tan inhumà...
0: Evidentment, no?
2: A veure, difícil no és. Això t'ho munto jo en una tarda.
0: Endavant.
2: El problema són les conseqüències. Això.
1: Davant de no,
2: això algú de cau t'organitzant.
0: Els de cau i els d'esplai ni t'hi digo.
2: T'organitzant en un cap de setmana.
1: Doncs per això mateix que penso que cal refiar-se del sentit comú i pensar per nosaltres mateixos en quin tipus de societat preferiríem viure.
2: Jo depèn estrictament d'en quin lloc de la societat estic. O sigui, si estic a baix, estic a dalt...
1: I en quin rol, no? Si et toca ser carceller... Clar, exacte, llavors, és més divertit.
2: Jo prefereixo ser noble en una ciutat injusta.
0: Per favor.
2: De fet, el 90% dels meus videojocs van d'això, no?
0: De ser una persona amb cert poder, no?
2: Ser amb poder fent coses. Bueno, però... Imagina que estem explicant això mateix a un dinar de diumenge i ens apareix el típic cunyat, tots menys el meu, que ja el coneixeu i és un noi molt assenyat. i es posa...
1: No, també.
2: I es posa a fer... Sí, sí, al final, no, no, sempre és el dels altres. I es posa a rebatre'ns aquest argument, no? Com podríem fer això que no s'ha de fer mai, que no s'ha de fer mai, que és intentar rebatre amb arguments a una persona que no accepta arguments.
0: Ni estadístiques, però, ni res.
2: Ni estadístiques, ni polles.
1: Doncs bé, doncs, pels més escrupulosos, existeix un estudi que compara dins dels Estats Units el nombre d'homicidis entre els estats en els quals existeix encara la pena de mort i els estats en els que ja no existeix o justament s'acaba d'abolir. El resultat de l'estudi ens diu que no existeixen diferències significatives d'homicidis entre uns i altres estats, fins i tot en els que l'abolició era més recent, no incrementava de cop la ràtio d'homicidis. Què en podem extreure d'aquest fet? Doncs segurament que la pena de mort és un càstig massa brutal i que no serveix realment per prevenir futurs delictes, assassinats, terrorisme i ni res. Però bé que això que jo per negar-li a una societat la sec de sang que tant necessita, no?
0: Exacte, i de fet, si en algun lloc es va fer un estudi d'aquest estil, no només podia ser precisament als Estats Units.
2: Bueno, serveix per prevenir futurs delictes, però molts pocs, no? Només els que hauria fet aquesta persona.
0: Exacte.
2: Això sí que ho...
0: No sé si vols destacar alguna altra aportació de becària.
1: Doncs un altre concepte important de becaria és el...
0: Perdó, becari. No, jo penso en la meva posició eterna en aquest programa.
2: Comença el mateix, comença el becari del programa i estàs esperant en ares d'una quota que t'inventes tu mateix, que hi hagi una becària.
1: Vale. Doncs un concepte molt important de becaria és el de l'home econòmic. És a dir, a diferència del passat en el que es considerava el delinqüent com una mena d'animal, ja hem sentit abans a Plató, per exemple, no? Però segurament... En altres èpoques pretèrites, doncs, el criminal passava a ser com una espècie de pària marginat de la societat que no mereix cap dret, doncs Beccaria creu que totes les persones tenen la capacitat de raonar i de decidir el que els hi convé i el que no. En aquest sentit, les penes pels delictes faran pensar-se dues vegades a les persones abans de delinquir, perquè si la persona és una persona racional, és una persona econòmica, és a dir, que mira per el que li convé i el que no, doncs la pena doncs, ja de per si servirà, segons ell. Almenys servirà per raonar per si mateixos si surt a compte o no cometre el crim. Aquesta suposada racionalitat o llibertat dels delinqüents per escollir, o fins i tot de l'ésser humà, en general, és un problema filosòfic que ja ve de lluny i té a veure amb la contraposició entre el determinisme i el lliure albir. La posició de Beccaria, radicalment a favor del lliure albir, serà qüestionada per escoles criminològiques posteriors. I és que la criminologia, com a bona ciència que és, no es basa en dogmes ni en principis inqüestionables. En tercer lloc, per mi, el concepte més important i innovador que encunya el Bodan Cesare és el principi de celeritat de les penes.
3: No suposa la crueltat de les penes el fre més grans pels delictes, sinó la infal·libilitat de rebre una pena. La total certesa de rebre un càstig, encara que moderat, farà sempre major impressió que el temor a un altre càstig més terrible, unit amb l'esperança de la impunitat.
0: Molt bé. Què extraiem d'aquest petit fragment, Isidre?
1: Doncs això són paraules directes de Beccaria i el que podem extraure aquest fragment és que en un estat de dret on es sigui capaç des del govern de produir un càstig ràpidament després de la infracció i amb total certesa de castigar l'infractor, doncs aquest estat serà ulls de tothom, inclús del propi delinqüent, més legítim. I no només això, sinó que previndrà el delicte millor que no pas un estat en el que s'apliquen penes més dures, però incertes. Imaginem que, per exemple, per robar, doncs, t'executen a la plaça pública, estirant-te els membres amb uns cavalls i traient-te els budells i tot això, però que realment enxampen a un de cada 200 persones que roben, en comptes de 150 de 200, i imaginem que els delinqüents què decidiran, no? On em surt més a compte delinquir? Doncs segurament on t'estiren dels membres, perquè només t'enganxaran una vegada de 200, no? Aquest seria una mica el raonament de Beccaria.
2: És el que passava a Star Wars amb Darth Vader. Home, que sí, si t'enxampa malament, però la galàxia és molt gran i els Stormtroopers tenen molt mala punteria.
0: Darth Vader no té mala
2: punteria. Llavors, mala punteria no, però només hi ha un Darth Vader per ara, i aquesta arbitrarietat de trobar-te-lo o no, pues fa que, bueno...
1: Sortia a compte frotant a l'imperi.
2: Sortia a compte ser rebel. Ara diríem que eren terroristes i ja està.
1: Exacte. De fet, això a l'estat espanyol avui dia s'està abordant. Sarcàsticament ho dic.
2: El fer un Darth Vader.
0: El posar un Darth Vader
2: qui
0: més.
2: Qui seria? Us imagineu, fem una porra.
0: Tu qui posaries, Alberto?
2: No ho sé, per això pregunto.
1: A veure si acabarem a l'Audiència Nacional.
0: Bueno.
1: El que em refereixo és que l'espera a Espanya per rebre un judici és de les més altes d'Europa. I crec que puc parlar en nom de tots els que es dediquen a alguna cosa relacionada amb la justícia per dir que es veuen autèntiques barbaritats. Per parlar d'un cas que coneix molta gent, Sandro Rosell, tot i que pugui ser de la nostra corda o no, va estar 2 anys en presó preventiva per al final acabar sent absolt. I aquests 2 anys, com se't retribueixen? No hi ha diners que et puguin retribuir 2 anys a la presó, no? Al final, totes aquestes injustícies que podem veure, al final deslliguen al ciutadà de la justícia i de la confiança en el seu estat de dret. Puc dir-vos de primera mà que això genera un sentiment molt gran de frustració, no només en la gent, diguem-ne, corrent, sinó també dintre de la pròpia comunitat penitenciària. Hi ha persones dintre de la presó complint condemnes per molts anys per un delicte, mentre que saben i veuen com coneguts seus van cometent delictes, els enxampen, falten proves, tal, no? El judici no és fins al 2028 i veuen que no s'està aplicant realment la justícia i ells se senten doblement castigats. Castigats per el mal que van cometre, però també com una mica assenyalats, com perquè jo sí i el meu company no. Tota aquesta incertesa genera, doncs, molta desconfiança en el govern.
2: Haver-ho fet millor.
0: Aquests francesos
2: és com tu. Molt bé. Becaria parla d'això que dius, de la velocitat de les penes, no? Sobre també la llibertat del ciutadà a l'hora de cometre un crim o no, però què penses sobre la duresa de les penes?
1: Doncs, per últim, però no menys important, el quart concepte que acunya Becaria, i és important, és el de la severitat de les penes. Les penes per Becaria havien de ser severes, però sense transgredir la línia entre allò que és sever i allò que és directament inhumà o degradant. La concepció de la societat sobre el que és inhumà o degradant canvia al llarg del temps. Fins i tot pot canviar al llarg del temps allò que considerem immoral o fins i tot allò que considerem delicte o no. Per això, trobar aquesta línia i que el conjunt de la societat ja estigui d'acord a vegades pot ser complicat pels juristes. Altra vegada, un exemple molt evident el podem trobar als Estats Units, en els quals, tot i ser considerada una sola nació, varien les lleis sobre coses fonamentals d'un estat o altre, com per exemple l'edat legal per casar-se o per consentir relacions sexuals, el consum de drogues com la marihuana, o l'exemple que comentàvem abans en els casos dels estats on encara és vigent la pena de mort i els que no. Jutgis vostès mateixos, no? És un tema important pel que fa a les lleis, i és que han de ser percebudes com a justes per la societat que les ocupa. Ho saben molt bé els yanquis, per exemple, a la façana de la Cort de Justícia de Nova York hi resa un lema ben gros que diu: la certera administració de justícia és el pilar més ferm del bon govern.
0: Molt bé, i fins aquí una síntesi de les aportacions de Cesare Beccaria. No Beccaria. però abans ens has parlat d'un altre personatge, que és Jeremy Bentham. Què ens vols comentar sobre ell?
1: Doncs imagino que molts ja coneixereu a Jeremy Bentham com el famós filòsof utilitarista. Ell va néixer i va morir a Anglaterra del 1748 al 1832, i és la segona figura de les que podrien considerar importants en aquesta primera etapa de la criminologia com a ciència. Bentham va ser un autor prolífic i les seves reflexions sobre les penes poden trobar-se disperses en, ara seré jo el que la pifiarà,
0: a veure,
1: en Introduction to the Principes of Habitat and Legislation. Allà tot s'escrivia en francès en aquella època. I aquest llibre, que va escriure el 1789, havia de servir com a introducció per al Codi Penal anglès. D'aquest autor destaca la seva claredat en la seva exposició de la fi que justifica el càstig.
3: La fi general que totes les lleis tenen o haurien de tenir és augmentar la felicitat global de la comunitat i, per consegüent, en primer lloc, excloure tant com sigui possible qualsevol cosa que puga disminuir aquesta felicitat. En altres paraules, excloure el mal. Però tot càstig és un dany, tot càstig és un mal. D'acord amb el principi d'utilitat, si el càstig ha de ser admès en algun cas, només pot ser-ho en cas que prometi excloure un mal major.
0: És a dir, que segons Bentham, només hi ha d'haver pena si aquesta evita un mal major, no? Aquesta idea, no?, de la pena és un mal menor per evitar un mal major, no?, una miqueta.
1: Exactament. I per a Bentham, tot i que l'aplicació de la pena sigui un mal en si mateix, si a l'aplicar-la s'està d'alguna manera restablint el dany causat anteriorment per l'infractor, i a sobre està prevenint que es facin molts més delictes, llavors és un mal completament justificat, segons Bentham. Segons ell, la prevenció pot ser individual quan es dirigeix al propi delinqüent o general quan es dirigeix als membres de tota la col·lectivitat, el que comentàvem fa un moment. La prevenció general s'aconsegueix per l'amenaça i l'aplicació de la pena, la qual serveix d'exemple a la resta de persones a mostrar-los el que succeirà en cas que ells siguin culpables del mateix delicte, com ell mateix explica en aquest altre fragment.
3: La prevenció general hauria de ser la fi principal del càstig, la seva veritable justificació. Si considerem el delicte realitzat com un fet aïllat, que difícilment es tornarà a repetir, el càstig esdevindria quelcom inútil. Només seria afegir un mal a un altre. Però, quan considerem que el delicte impune deixa el camí obert, no sols al mateix delinqüent, sinó també a tots aquells que tenen els mateixos motius i oportunitats per a realitzar-lo, percebem que el càstig infligit a la persona és una font de seguretat per a tots. Aquest càstig, que per si mateix considerat semblava infame i repugnant als nostres íntegres sentiments, es veu elevat al rang de benefici quan es mira no com un acte d'ira o venjança en contra d'un culpable o desgraciat que ha cedit a les seves inclinacions nocives, sinó com un sacrifici indispensable per a la seguretat comuna.
1: Doncs això és el mateix principi d'utilitat de les penes que proposava Beccaria.
2: Bé, i fa alguna altra aportació novedosa?
1: Doncs una altra aportació important de Bentham és que les penes no han de ser calculades sobre la base de sentiments o emocions, com sentíem fa un moment, sinó d'acord amb càlculs matemàtics. A més, aquesta distinció li permet, d'acord amb el seu càlcul d'utilitat, rebaixar la severitat de les penes i estandarditzar-les per tal de que no hi hagi distincions entre el càstig de dues persones que hagin comès el mateix delicte. Això és el que li porta aprofundint la idea de que la proporcionalitat dels càstigs cal elaborar-la de manera minuciosa. Ara bé, a més d'un al·legat a favor d'un dret penal preventiu, Bentham es fixa en aquells casos en els quals al càstig li manca justificació. Així, el mateix llibre d'abans, no ho repetiré, exposa...
2: Ben jugat.
0: Molt bé.
2: Ben jugat.
1: Exposa quatre supòsits en els quals un càstig no tindria sentit.
0: Som-hi, no? Quins són aquests quatre supòsits? Per un amic, no? Quins són aquests quatre supòsits en què un càstig no tindria sentit?
1: En primer lloc, seria quan el càstig és infundat, ja sigui perquè el comportament no és socialment lesiu o perquè, malgrat haver-se produït un mal, aquest s'ha vist superat pel bé social global. Podríem posar aquí, per exemple, el cas d'un delicte tipus injúries de corona, on només en un estat monàrquic i profundament autoritari podrien ser considerades un delicte. Per altra banda, està el típic exemple del tramvia que bifurca en dues vies i tu no pots aturar-lo i només pots modificar la seva ruta, i en una hi ha una cistella tot ple de gatets molt monos i a l'altra hi ha...
2: La diagonal.
0: De fet, hi ha un joc de taula fantàstic.
2: Sí, jo l'he jugat.
0: Jo també, de tant en tant.
1: I a l'altra doncs, hi hauria, doncs, jo què sé, doncs, moltes persones, no? Que són molt innocents. Posem una classe de primer de batxillerat d'un institut de monges.
0: Perfecte exemple. La diagonal o això, no?
1: Exacte.
0: O els gatets.
2: Jo sempre mataré els gatets.
1: Sí, seria sempre, la resposta sempre. Teòricament correcta, no?
2: Ah, no, perquè són gats.
1: Vale.
0: Alberto, oh. Què? No t'agraden els gats?
2: Sí, molt, moltíssim, a la paella.
0: Quin és el...
2: Teòricament m'agradaven fins que vaig haver de conviure amb un. És clarament superior a mi i llavors no em queda més a queixar-me de la seva existència.
0: És que els gats des de ben antic dels egipcis ens dominen, a tots ho sabem perfectament. Estàvem parlant dels supòsits, no? Hem fet aquest primer.
1: Quan un càstig és infundat, el segon seria quan el càstig és ineficaç. I és ineficaç perquè no pot prevenir el mal. Per exemple, imagineu-vos un pare que pega el seu fill perquè ha estornudat. En cap cas, sí. Aquest càstig aconseguirà previndre la falta futura del fill o la present, no? I ha estornudat i les bufetades no prevenen els estornuts. Per posar un exemple una mica menys rudimentari, també podríem pensar en les persecucions de bruixes a Europa i Amèrica, que en cap cas podien prevenir el suposat mal causat per les bruixes, ja que aquestes no existien realment, no? En el sentit que es pensava, no? I en canvi el mal social que van provocar les cremes i les persones penjades d'aquella època encara perdura.
0: Per tant, primer de tot, quan el càstig és infundat, quan el càstig és ineficaç, i què més?
1: Doncs faltarien dos. El primer seria quan el càstig és improductiu o massa costós o pot ocasionar un mal major que el que evita. Per parlar d'aquest supòsit, se m'ha acudit, no sé si molta gent haurà vist, un capítol de Black Mirror en el que es castiga una... Em sap greu perquè faré spoilers.
2: No
1: podeu saltar 15 segons, si no voleu. Es castiga una mare que ha matat la seva filla fent-li oblidar cada nit el seu crim. I recordant-li cada dia, mitjançant un joc macabre i sàdic, amb tot d'actors contractats que s'emet per televisió.
0: És veritat.
1: Tot i suposant que el programa es financiés per si sol i llavors es guanyessin diners, no s'estaria generant, en aquest cas, un mal pitjor que el que la dona va fer. promocionant el sadisme en prime time. A l'últim cas en què un càstig seria, com deia Bentham, no seria necessari, seria quan el mal pot ser previngut o cessar per si sol. Això és ser previngut amb mitjans més lesius, com per exemple no cal embargar-li el cotxe i tancar el calabós un conductor que ha donat positiu en un control d'alcoholèmia, sinó que amb immobilitzar-li el vehicle i demanar un familiar que el porti a casa n'hi hauria suficient.
2: Molt bé, ja hem vist que Bentham ha fet moltes aportacions, no?, a la criminologia. Si haguéssim de triar una, quina seria la seva major aportació?
1: Doncs no és que sigui la major aportació realment, però sí que és molt famosa la idea del panòptic, del qual han parlat molts autors posteriorment i tot plegat, no? Doncs Bentham va ser qui va pensar en aquesta idea, no? La reforma dels sistemes penals, de sistemes brutals basats en la superstició i els càstigs sàdics i exemplaritzants cap als sistemes de penes que coneixem avui dia, es basa també una mica en aquesta idea. I és que ell pensava que la vigilància que es dona a les societats i que fa d'alguna manera la gent actua de manera moralment correcta és que ens sentim que la gent ens mira, no? Amb aquesta idea, fins i tot es va crear el disseny clàssic de les presons, construïdes amb un eix central del qual parteixen els diferents mòduls, la típica torre de vigilància amb dos franctiradors a dalt de tot i amb tota la gent treballant al mig i visionant tots els mòduls, no?
0: O els veïns durant el Covid que vigilaven si sorties a treure a passejar el gos.
1: Ah, exacte.
0: O era el teu fill petit disfressat, no? I el traies per poder sortir.
2: Els gats no serveixen ni per això.
0: Exacte.
2: Treu-te a passejar un gat. Si tens...
0: O sigui, es treuen a passejar fures. I hurons. Però gats...
2: Sí. Jo recordo quan gravàvem a Matà de Pere i em recollien en cotxe i tal, sempre ens trobàvem amb una persona que sortia a passejar amb el seu porc vietnamita.
0: Hi va haver una època que n'hi havia molts.
2: L'època dels porcs vietnamites.
1: Després van créixer.
2: Sí.
0: I es van convertir en porcs senglars. Sí. No? I ara em vaig en cotxe. No?
1: Doncs, amb la idea del panòptic, que com... heu vist, del que dona per parlar, és un gran concepte a nivell de sociologia i d'antropologia, fins i tot, no? La idea de la vigilància social. S'entenia d'aquesta manera, amb aquest disseny de presó clàssic, que els presos podien estar constantment vigilats des d'aquesta torre central. Així mateix, les cel·les havien de ser visibles tota l'estona des de l'exterior, per això la idea dels barrots. I no només pels guàrdies, sinó per als demés presos, que s'havien de vigilar entre ells. D'aquesta manera, es pensava que el delinqüent s'acostumaria a la idea de ser vigilat. I al sortir de la presó, la tindria tan present que sempre que anés a cometre un delicte, desistiria d'ell. Bueno, és això de les coses que són molt difícils de provar, no?, criminologia teòrica. Per altra banda, aquesta idea d'estar tancat en una cel·la té un origen força cristià. I és que, igual que es pensava que els monjos dels monestirs podien connectar amb Déu a través de la solitud de la cel·la i de l'estudi, es creia que el criminal, aïllat en una habitació tancada amb temps per reflexionar, arribaria als braços de Déu i al penediment pels seus crims o pecats. Com podem veure, l'escola clàssica no aconsegueix realment desconnectar de certa herència supersticiosa i teocràtica. No obstant, també ho veia a les necessitats morals i ètiques de la seva època, com en totes les èpoques ha passat i segurament seguirà passant.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Amb aquest temazo de Zoo, Corbelles, comencem la secció final del programa. Isidre, per què ens hem aturat amb aquesta cançó?
1: Doncs per un motiu una mica tonto, i és que...
2: Estàs al programa perfecte.
1: És que hi ha un moment que sempre m'ha fet molta gràcia, com a estudiant de criminologia i tal, que és quan diu l'escola de Chicago, no guia els nostres passos, no? I ara parlarem del que queda avui de l'escola clàssica i parlarem de l'escola de Chicago.
2: Jo lamento molt l'oportunitat perduda que no haguessis dit que era un temazo... però no ho has fet.
0: Em sap greu.
2: Tornem a l'escola de Chicago.
0: A la propera, és que, o sigui,
2: la primera vegada que posem Zoo,
0: et
2: promets,
0: tu.
2: No, ho fas tu. Promets que faràs el tema Zoo.
0: No sé si m'atreveixo a prometre això, no,
2: Bueno,
0: si és una promesa com un promesa de programes, llavors.
2: Com una promesa com les que faig jo.
0: Exacte.
2: En tot cas, escola de Chicago.
0: Oh, escola clàssica.
1: Bueno, parlarem d'això, de quins són els hereus d'aquesta escola, no? Tot i que, com podem comprovar, va bé molt actualment de l'escola clàssica. Hi ha moltes coses que han perdurat fins a nosaltres i que són, trobo, positives. No sé si estareu d'acord amb mi. Doncs, a part d'això, hi ha teòrics de la nostra època que han continuat una mica aquest llegat. Aquests serien els de la teoria de l'elecció racional i teoria de les activitats rutinàries, Escola de Chicago. Són teories força modernes, aproximadament dels anys 80, que sostenen que, degut a que racionalment sempre hi haurà una part de la societat que entendrà que delinquir és una opció racional de vida, no cal centrar, doncs, els esforços en reeducar els delinqüents, sinó en reduir al màxim el benefici que pugui generar un delicte. Per ells, perquè hi hagi un delicte, només cal, en primer lloc, un infractor motivat, en segon lloc, un objectiu adequat i, en tercer lloc, l'absència de vigilància. Per això, entendran que cal centrar-se en el fenomen del delicte en si, no en el criminal, i proposaran diversos sistemes per a reduir les taxes de criminalitat de les societats. Bàsicament, incrementar l'esforç percebut, aquests consisteixen en quatre tècniques que podríem anomenar així ràpidament: endurir els objectius, establir barreres físiques com a cadenats, controlar els accessos, barreres, tanques, recepcionistes, contrasenyes, aïllar els transgressors, és a dir, tancar carrers, imposar tocs de queda, com en el Covid, i controlar, en el que tots érem delinqüents, i controlar els elements que faciliten el delicte, com, per exemple, restringir l'ús d'armes. En segon lloc...
2: Jo estic en una pel·li de Robocop, saps? És molt anys 80 tot, no? Aquesta idea de la societat opressiva.
1: En segon lloc, primer hem dit incrementar l'esforç percebut pel criminal per cometre el delicte, i en segon lloc seria augmentar el risc percebut per part del criminal. Aquestes mesures es basen en l'examen d'entrades i sortides, posar-hi un porter, així de cop, la vigilància formal, augmentar la patrulla de carrer, la seguretat privada o la videovigilància, la vigilància per part d'empleats. Per exemple, quan entres a una botiga i de cop la dependenta et diu que puc ajudar-te.
2: Que no, doncs, pesada, que només vinc a mirar. Doncs, deixa'm tranquil.
1: Moltes vegades...
0: introvertides ens costa,
2: sí, a mi em costa moltíssim. A mi fa, literalment, que me'n vagi de la botiga.
1: Doncs moltes vegades aquesta política de saludar-te o d'oferir-te ajuda no és tant que tu et sentis recollit com a client i tal, sinó que és una tècnica de que et sentis vigilat
2: no,
1: i no cometis...
2: No, evidentment, per això me'n vaig, perquè no puc robar.
0: Et puc ajudar si m'estàs ajudant a marxar, no? Sí.
2: Et puc ajudar si tapa la càmera.
1: I, per últim, ells parlen de la vigilància natural, la realitzada pels veïns, com dèiem, en temps de Covid, o el que seria el mateix, el panòptic de Bentham.
2: Molt bé, i alguns altres elements d'aquesta escola de Chicago que han perdurat fins avui?
1: Doncs jo crec que us sorprendrà la quantitat de coses que són diàries per nosaltres i que venen una mica d'aquesta filosofia, no? Podríem parlar de la reducció del guany del delicte, no? Com hem dit abans, aquestes propostes comprenen el desplaçament de l'objecte, és a dir, evitar que el delicte, anul·lant l'existència de diner efectiu en i que aquest estigui en telèfons, autobusos, gasolineres, la identificació de la propietat, que facilita la identificació d'allò que és robat i dificulta la venda en el mercat negre, la reducció de la temptació, per exemple, perquè pensem que no tots els delictes són econòmics, en un moment donat es va decidir als Estats Units elaborar guies telefòniques en les quals no s'especifiqués el gènere de les persones per evitar trucades obscenes que a vegades es donaven per part d'agressors sexuals. I també l'eliminació de beneficis. Per exemple, quan en una peça de roba trobem una alarma d'aquestes que si les treus et carregues la peça, no? Per últim, podem parlar d'una cosa que és molt d'actualitat, que és incrementar el sentiment de vergonya de l'infractor. En aquest últim grup estarien les campanyes de conscienciació modernes, per exemple, sobre l'alcohol al volant o sobre el no és no, que enforteixen la condemna moral i que fa que augmenti el rebuig social a qui realitzi segons quins delictes. També el control de la desinhibició, impedir l'accés d'alcohol a estadis de futbol, o establir mecanismes que facilitin les bones conductes. Per exemple, posar urinaris públics en una festa major evitarà que la gent faci les seves necessitats per allà, i posar alcoholímetres a les discoteques podrà evitar, si una persona vol mirar si dona positiu, si el dona, doncs que agafi el vehicle.
0: Molt bé, però realment tots aquests elements, a veure, els alcoholímetres sí que són moderns, no? Però tot això del rebuig social, no? la condemna moral, la reducció de les temptacions, tot això realment no és tan modern, no?
1: Jo crec que, com tu dius, exactament, és a dir, en totes les societats hi ha hagut delinqüents, hi ha hagut delictes, hi ha hagut robatoris, assassinats...
2: Si no tindríem programa.
1: Exacte.
0: Programes.
1: Llavors, quan parlem d'això, el que estem parlant és de coses és a dir, polítiques públiques de prevenció, no? Com diu el títol de la meva carrera, que tampoc són tan modernes. Podem parlar de les patrulles urbanes, el somatent medieval català o el quadre de Rembrandt, aquell de la ronda de nit, ja ho exemplifiquen, o de l'enllumenat públic, que són considerats de les primeres polítiques públiques de prevenció. Per acabar ja amb aquest punt de les coses que ens queden de l'escola clàssica, podríem parlar breument dels autors neoclàssics. Avui dia tenim una justícia que intenta adaptar-se molt al background del delinqüent a l'hora de fer la pena, ja sigui proposant mesures alternatives o així. Doncs els autors neoclàssics comprenen que s'ha de tornar als orígens de la redacció de les lleis i fer-les totalment equiparables per persones perquè no hi hagi perjudicis a ningú.
2: Bé, quins seran aquests primers estudiosos que suposen aquesta visió de l'ésser humà i de la delinqüència?
1: Doncs en parlarem al proper programa i embolica que fa fort que venen curves. Perquè els autors que estan considerats els primers criminòlegs entendran que no només els factors ambientals determinen la consecució dels delictes, sinó que hi ha persones que ho fan perquè van néixer d'aquesta manera. És a dir, criminals que ho són per herència biològica.
2: Una abraçada a la gent que ha dissenyat l'ESPAU 2025.
0: És que sortim tots de les reunions de l'ESPAU.
2: Pobres, entenem que els coordinadors que han hagut de gestionar això no tenen la culpa, però ja us anireu assabentant dels criminals que hi ha darrere de Madrid, que hi ha darrere de la nova llei.
0: Una abraçada a tothom, menys a ells.
2: Escalf.
0: Aprofita, Isidre, no?, que tens un micròfon a davant. T'agradaria fer algun altre aclariment abans de tancar el primer programa d'aquesta sèrie de dos programes dedicats a la història de la criminologia?
1: Doncs hem començat el programa dient que volíem acabar amb alguns mites que envolten el terme criminologia, i llavors intentaré parlar una mica d'això, no? El delicte és un concepte molt divers, que va des d'aparcar en doble fila a cometre un assassinat múltiple. La criminologia no només s'ocupa dels casos més bèsties, és a dir, no només vol saber per què Jeffrey Dahmer es va convertir en un assassí en sèrie,
2: sinó per què va aparcar malament el cotxe com acaba la gent.
1: Exacte. També vol saber com i per què una
2: mil
1: persona...
2: Mil anys de presó i una multa de 30.
1: Home, per això hi ha condemnes de 30 anys un dia. També vol saber per què una persona roba pots de ketchup al supermercat o per què un polític malversa diners públics, per posar només un parell d'exemples. A més, la criminologia, com que és una ciència que tracta sobre el delicte, se li exigeix més pragmatisme que la resta de ciències socials, com si el fet de que segueixi havent-hi delinqüència signifiqués que la criminologia no serveix per res. Com va dir Foucault, a vigilar i castigar... Obro cometes, és increïble que la criminologia encara sobrevisqui, tot i la seva incapacitat per superar els objectius promesos.
0: Fantàstic. Però precisament, no, la criminologia no té aquesta exigència social a sobre, i com molts altres aspectes de la societat, no? Nosaltres som professors i en aquest aspecte també sabem del que parlem, no? És una cosa que tendeix molt a vulgaritzar-se, no? I segons el criteri del ciutadà. Vols fer alguna reflexió sobre això?
1: Totalment d'acord. Per exemple, quan no estem d'acord amb la decisió de l'àrbitre, diem que ens ha robat. O quan a algú no li agrada una cosa, diu, això s'hauria de prohibir. Això produeix un efecte contraproduent per la credibilitat de la criminologia, no? Ja que en general es tendeix a pensar que la criminalitat és una cosa quotidiana i simple i que, per tant, es pot solucionar el problema de la delinqüència molt senzillament, no? Més madura, més lleis, més policia. Quan moltes vegades totes aquestes fórmules que semblen tan evidents no ho són tant. La realitat no és tan senzilla. Com hem vist amb els exemples d'abans, la criminalitat és un fenomen divers, presenta molts escenaris diferents. Es perpetra per molts actors, de moltes maneres, i per motius també dispars. Tenint en compte això, el millor que podem dir és que la criminologia genera teories que s'adapten a les diferents situacions en les que es produeixen els delictes. És a dir, determinada teoria criminològica potser no em servirà per explicar per què es cometen assassinats, però sí perquè es cometen estafes a Hisenda, per exemple.
0: I ja per anar acabant, ja per anar concloent el programa, vols fer alguna reflexió final?
1: Doncs m'agradaria acabar aquest programa posant en valor que per poder viure en societats sanes, justes i ben governades, cal posar atenció en el tipus de delictes que es cometen i la manera en com es combaten. Avui dia, on sembla ser que vivim una època de canvis en tots els aspectes, polític, econòmic, moral, cal sobretot no descuidar aquest aspecte indeslligable de l'ésser humà, que és la transgressió de la norma, i seguir estudiant per assolir l'objectiu, que no és realment el crim zero, el qual seria fàcilment assumible instaurant una dictadura duríssima en el que qualsevol càstig fos castigat al instant, tipus Minority Report, sinó aspirant a una justícia eficaç i valgui la redundància, aplicada i percebuda com a justa per a tothom.
2: Si algú ha aguantat fins aquí esperant consells sobre com delinquir o com evitar la justícia, lamento dir-vos que això potser ho expliquem al segon programa.
0: De fet, si vols aprofitar per fer-nos un titular del primer programa, del que parlarem una miqueta i tot...
1: Doncs parlarem de Cesare Lombroso, que és un estudiós, una espècie de geni boig de la seva època. Ens encanten. I que va proposar teories que, bueno, són apassionants i que, tot i que també es poden falsejar ràpidament, van ser molt importants i ho segueixen sent avui dia.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Isidre. Ens trobem en el següent programa de Les Portes de Troia. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
1: Un plaer, de veritat.
0: Alberto Reche, moltíssimes gràcies. Acabem el primer programa.
2: No sé per què, però gràcies també a tu.
0: Bueno, per ser aquí amb nosaltres, com sempre. Recordeu un altre cop, hem fet menció a l'inici del programa, que ens hem presentat al concurs d'iBooks.
2: Seria un crim no votar-nos.
0: Fantàstic. Si us investiguessin els criminòlegs no aniríeu bé, però si us investiguessin els criminalístics, correríeu més perill, si no ens votéssiu.
1: Excel·lent.
0: Gràcies. O sigui, he superat la prova. Moltíssimes gràcies al tècnic de so, l'Adrià Tirado, a les narracions, la Cristina Domènech, que avui li hem posat moltíssima feina. Us ha parlat Albert Abril i ens trobem la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

la gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira en els seus, amb els seus 86 anys, i aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita, amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare, amb aquells Staples Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però han mantingut una carrera que en els últims anys s'ha doncs, disparat, i l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment doncs, és impressionant, i veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carminho. Carminho i el seu fado, el seu disc es diu Eu vou morrer d'amor o resistir, i de fet doncs està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això doncs és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carminho, Eu vou morrer d'amor.

Carminho i el fado en la seva millor expressió. Una altra, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada ja ha tingut lloc el debut en solitari del disc, el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso que vam escoltar aquí al programa i que això amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy i Vampy és doncs actualment una de les puntes de la música cubana, està omplint estadis arreu del món i aquí en el seu disc El rei de la Habana doncs s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

irresistible Vampy i Cima Funk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe, que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè, doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa, doncs, presentant aquest disc que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara aquest 2026 ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però de fet segur que estarà entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana i, doncs, en aquest sentit, doncs, més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és, a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds, a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

Fatoumata Diawara, aquest 2026, el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler, i ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs en diversos concerts, per exemple al Festival Pirineu Sur, això és el divendres 24 de juliol allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està ahí. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol, i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.

Jorge Drexler i el seu disc Taraka d'aquest 2026. Però si hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu, qui són? Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol. I es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és, impressiona. Impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa-continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja. I ens explica històries que no entenem, però que, bé, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Jedubé Ambolé.
1: Yeah. This is Jedubé Ambolé and Kay talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: That's right. It's all about the kind of crisis.
1: Kay Slice amb la veu emblemàtica de Guy Double amb Volley. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del High Life. Bé, se'ns acaba el temps. Hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona. Per tant, doncs no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir, de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món, perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del Balafon. We'll be right back.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

l'any 1925, quan el músic i compositor català Jaume Teixidor Dalmau composava un pas doble que s'anomenaria Amparito Roca. Llavors, Jaume Teixidor era el director de la banda de música primitiva de Carlet, a València, i el nom de Carlet, la ciutat de Carlet, ha quedat ja des de llavors lligada totalment a la

0: Tarragona, perquè l'Amparito Rock, aquest pas doble, s'ha convertit en l'himne de la Festa Major tarragonina. És un pas doble, i de fet els passos doble acostumen a ser, no?, músiques molt festives que il·lustren històricament les festes majors de mitja Mediterrània, per dir-ho així. El que passa és que darrere de cada peça d'aquestes hi ha tota la seva història, a vegades real, a vegades inventada. Diuen els que han fet història i musicologia i els que han estudiat aquest tipus de qüestions, que simplement Jaume Teixidor, el mestre Teixidor, doncs va crear el pas doble, no sabia quin nom posar-li, i va fer com una mena de sorteig, eh?, entre les seves alumnes. Ell era també mestre, bàsicament de noies, eh?, doncs entre les seves alumnes, bé, a sorteig va dir, vinga, tu et dius Amparito Roca, doncs vinga, t'ha tocat a tu i el pas doble portarà el teu nom. Clar, això no satisfà aquest afany, no, de marro que tenim els tarragonins i els catalans en general, i llavors la història que corre per Tarragona, i jo crec que amb aquesta ens quedarem, és que Amparito Roca era la querida, eh?, del mestre Teixidor. Mira, ho sento, cadascú es fa la pel·lícula que vol.
1: Que la Festa Major...
0: Per cert, que si voleu un Amparito Roca diferent que per Santa Tecla, aquí estem com a 15 dies escoltant-la a tot i a dret, i al final necessitem versions diferents. Doncs mira, el Teco em va fer aquesta rapejada ben xula, que a més el videoclip és tot un passeig per la Tarragona més popular, més interna. Per tant, si voleu veure Tarragona com si fos un tarragoní més, us recomano que mireu el vídeo del Teco i que, bueno, gaudiu amb aquest rapejat de l'Amparito Roca. Això passa a Tarragona, però avui no ens mirarem el melic, que no ha de ser així. Avui buscarem entre tots la millor festa major de Catalunya. Per tant, tothom, necessitem que ens expliqueu les interioritats de la vostra festa i al final les posarem ben boniques amb un llacet. De fet, això ja ho ha fet, eh?, la companya, la Laura de Ràdio Rosselló, i a veure si acabem d'aclarir quina és la millor festa major de Catalunya. Els de Cardedeu diran, bé, no, el Jordi jo sé que dirà que és la de Banyoles. Jordi Mariscot, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Quines històries teniu per Banyoles amb la vostra festa major? Com és?
2: Uf,
0: que són,
2: aviam,
0: festes
2: jo...
0: de llac? Us passeu allí tot el dia al llac o què?
2: He intentat agafar objectiu i intentar no...
0: Però és que avui no és el dia, avui no és el dia de ser objectiu. No, Jordi, jo crec que avui pots escombrar perfectament, eh?
2: Jo anava a dir, porto tota la setmana escombrant cap a casa, ho faré avui també, sisplau, avui. Evidentment, he activat tots els meus contactes de Banyoles i els he dit, nois, avui és la nostra, necessito tots els àudios possibles defensant la Festa Major de Banyoles, però he de dir que n'hi ha uns quants que venen també a generar una miqueta de polèmica. A generar una miqueta de polèmica. Veurem algun àudio...
0: De rivalitats, o què?
2: Sí, anem a dir rivalitats, anem a dir... Bueno, potser no tant a favor de les festes majors massificades. Anem a dir-ho així.
0: Mira, doncs sí, doncs potser no serà... Sí, potser no serà polèmic, perquè potser més d'un dirà jo també penso igual. A veure què passa.
2: Jo, com més gran em faig, més em veureu anar en aquest barco, més em veureu defensant aquests arguments.
0: Sí, mm-hmm. passa igual. En fi, avui us preguntem això, quina és la festa major millor de Catalunya? I enviau àudios, perquè ja veieu que Banyoles té com a prioritat, eh? Surt amb carradeta.
2: Correcte, avui us hem preguntat quina és la millor festa major, i no necessàriament en el sentit de festa, sinó hi ha moltes coses a tenir en compte, des de activitats que es fan, a la programació, a la durada, a l'oci nocturn, evidentment, a la gastronomia, a la participació, a l'ambient, a la... Bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte per definir la millor festa major de Catalunya.
0: Clar, estaria bé que ens diguéssiu alguna curiositat, algun acte de festa major que sigui especial per vosaltres o que només passi a casa vostra. Això seria xulo, eh? Aquell lloc, aquells actes curiosos.
2: Sí, sí, també és un espai que pot servir per conèixer festes majors o actes curiosos de festes majors a Catalunya.
0: Doncs, Jordi, tot això ho desvelarem. Avui a veure si tenim una mica més de temps, perquè jo intueixo que tindrem molts àudios.
2: Tindrem molts àudios.
0: Sí, ho desvelarem a les 10, però com podem participar ja d'entrada?
2: Us llegim tant a l'Instagram del programa, i també tenim el número de WhatsApp del programa, que te'l dic en un segon, és el 696-164-665.
0: Molt bé.
2: Ens podeu enviar àudios i escriure'ns per privats d'Instagram.
0: 696-164-665.
2: Correcte.
0: Molt bé. Doncs Jordi, ens tornem a parlar cap a les 10, d'acord?
2: Ens parlem, que vagi
0: gràcies,
2: bé, fins després.
0: Tarda, Campanito Roca, en plan freestyle, superxulo. Vinga, vas, passem de música i passem a anunciar els altres continguts del programa d'avui, que també es presenta molt festiu, ja veureu.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: I és que dins l'espai Bocins de Cultura, que ens porten des de la Nova de Reus, avui justament parlem, clar, de la Festa Major, però ho fem des del punt de vista de la música. Per tant, jo us he explicat quatre cosetes de l'Amparito Roca, però evidentment des de Reus ens explicaran altres, músiques que tenen a veure amb diferents festes majors de tot arreu. Canviant totalment de tema, marxarem cap a Torredembarra per conèixer a la Biòtop Marí, que, en fi, ja és un punt d'aquells per visitar, o almenys per conèixer si aneu a aquesta vila marinera. Després, a Premià, anirem de festa també, però de festes de barri. Aquelles festes que cohesionen el veïnat, no? Que tenen un punt més modest però alhora molt sentit. Les festes del barri del Gas, històriques i també, com deien, molt emotives. Farem un tomet per Montbrió del Camp, sabrem com és Montbrió, si és que hi hem de passar tot un dia allà, això és aquí al Baix Camp, i acabarem amb l'espai de cuina que ens durà cap a Vic, amb el testimoni d'una persona que va passar de cuinar a casa seva a tenir un negoci de restauració. Sabrem com va ser aquest canvi de fogó. Per altra banda, tot això que dèiem de la Festa Major de la Millor de Catalunya, doncs això, des de Ràdio Rosselló ens han preparat un reportatge xulo que arribarà a les 10 del matí. I ja més enllà de la Festa Major, perdoneu, però el primer tema del dia ens obligarà més o menys a posar-nos seriosos, perquè parlarem de qui paga els desperfectes dels aiguats d'aquests dies, els aiguats i les granissades d'aquests dies, Com ho veuen tot plegat les companyies d'assegurances. Això, des d'ara i fins a les 11 del matí. Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous.
3: Obert per vacances.

0: Doncs mentre intentem accedir o començar als continguts, el que fem és fer la ronda d'actualitat, que això és el que obre cada dia el programa, amb connexió amb diferents emissores de Catalunya, amb diferents territoris. Avui el primer que fem, com sempre, és saludar el Pau Villafañe, des de Girona FM. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Endavant amb la primera notícia, perquè tinc l'ordinador bloquejat.
1: Cap problema. Us expliquem que ha mort un banyista, en aquest cas a la Cala d'Escudolà, a Tossa de Mar, i és un home de 72 anys i de nacionalitat francesa que va morir aquest dimecres a la tarda mentre estava a l'aigua amb un familiar i es va mostrar indisposat. El van treure de l'aigua ja inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar que van resultar infructuoses. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany ja el 15 de juny.
0: Per altra banda, us expliquem també des de Girona que desmantellen un tancat il·legal amb galls destinats a baralles d'una zona boscosa a Girona.
1: A la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van dur a terme un dispositiu aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est, on es van acabar intervenint 4 exemplars adults i 3 cries que presumptament havien de servir com animals per baralles, una pràctica prohibida. Per això els agents han obert ara una investigació per intentar identificar els responsables i propietaris de les bèsties. Mentrestant, els animals han estat comissats i estan sota la tutela de l'Ajuntament i es troben en observació veterinària en espera de les diligències policials.
0: L'acústica enceta la 23a edició amb la previsió de superar els 100.000 espectadors en 4 dies.
1: El Festival de Figueres comença aquest dijous, avui al vespre, amb la programació d'aquesta 23a edició, amb l'objectiu que la mostra es mantingui com un dels aparadors musicals del país, amb una trentena d'actuacions i pràcticament totes gratuïtes. De fet, l'únic concert de pagament serà l'inaugural, que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per diversos artistes. Xavier Pasqual és el director de l'acústica.
2: En 4 dies convertirem a Figueres amb un gran espai escènic on hi hauran 3 escenaris, 3 zones gastronòmiques, amb una ciutat doncs, que s'acabarà convertint en aquest aparador musical del país i on el recorregut està molt bé perquè els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts.
1: A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya amb Quim Mandador, líder de Sant Traït, Iseo i Dodo Sound i DJ Alegre.
0: Amb aquest apunt cultural tanquem la connexió amb Terres Gironines. Pau Villafañe, moltes, moltes gràcies. Fins demà.
1: A vosaltres, fins demà.
0: I des de Barcelona, en tot cas des de Cugat Ràdio, el que fem avui és saludar l'Eva Garrido, que agafa el relleu de la Tina Forés. No ens vam poder acomiadar ahir, però vaja, ja li vam desitjar en privat bones vacances a la Tina. Eva Garrido, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Vinga, ens posem seriosos per començar, perquè us diem que han estat, que està en estat crític un jove que s'ha precipitat per un balcó al Raval quan intentava fugir dels Mossos.
3: Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Ha avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de Mossos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili familiar amb una actitud violenta. La família havia avisat la policia i quan els agents hi han arribat s'ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut lloc al carrer del Tigre cap a 5:45 de la tarda d'aquest dimecres.
0: Per altra banda, us expliquem també que la masia de Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres i engeguen, per tant, una campanya de finançament.
3: La masia a la sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com a la caçadora de masies a les xarxes socials, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. Ara fan una nova crida per finançar una obra d'emergència i aconseguir restaurar aquesta casa de 4 plantes reconeguda com a bé cultural d'interès nacional. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Lloret explica que cal intervenir la coberta o la casa caurà.
4: Jo em sento responsable d'aquesta casa ara mateix. Cada vegada que enfilo el camí fins a la sala, en el revolt, primer revolt que es veu, miro a veure si encara està igual, a veure si ha caigut alguna cosa, i la veritat és que tinc una certa angoixa, no?, de que algun dia me la pugui trobar caiguda.
3: L'obra costarà 91.000 euros i, tot i que demanaran una subvenció, han d'assumir un 30% del cost.
0: i un col·lectiu rescata rètols en perill a Sabadell.
3: Doncs sí, encara parlant així de patrimoni, no? A Sabadell, al Vallès Occidental, el col·lectiu Patrimoni Gràfic ha optat per intentar que rètols dels establiments de la ciutat no caiguin en l'oblit. I des de fa un any s'han proposat salvar els rètols de botigues amb solera, rètols de botigues doncs, que hi ha a la ciutat, i la majoria coincideix que són botigues que tanquen. Aquest mes de setembre exposaran part del patrimoni rescatat al Museu d'Art de Sabadell. Quan aquest col·lectiu detecta que hi ha un establiment a punt de tancar o que té la intenció de canviar els seus rètols per uns de més moderns, demanen permís als amos per poder-los despenjar. Fa un parell d'anys ja Patrimoni Gràfic Sabadell va fer una exposició en què va reunir més de 200 cartells que havia salvat d'acabar trinxats a la brossa.
0: Ai, doncs també té una entrevista tot plegat, això, eh? Mira, llàstima, ho estic apuntant, llàstima que la setmana que ve se'ns acaba l'Uber ja i no sé si tindrem temps d'ampliar totes aquestes notícies que donarien per fer una bona xerrada. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació des de Cugat. Eva Garrido, una abraçada.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Cap a Lleida que anem. A M1FM saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que els Mossos investiguen un robatori a punta de pistola en un supermercat del carrer Pallars, al Clot. Això és molt a prop del parc sobre les vies.
5: Els fets van passar la nit de dimarts a dimecres quan un home va entrar a la botiga, va agafar una beguda energètica i, en arribar a la caixa, va treure una pistola i va amenaçar un dels treballadors perquè li donés els diners. La salva dura menys d'un minut i no va haver ferits. L'autor, amb gorra i ulleres de sol, però amb la cara descoberta, va fugir amb el botí. I els Mossos investiguen ara el cas i analitzen les càmeres de seguretat per intentar identificar-lo. El robatori es produeix pocs dies després dels greus aldarulls en aquesta zona, al parc sobre les vies, entre joves magrebins i membres de la comunitat pakistanesa. Arran d'aquells incidents, Mossos Guàrdia Urbana han reforçat la vigilància del Clot a Balàfia i Pardinyes, però, de moment, no hi ha cap relació confirmada entre els aldarulls i aquest robatori.
0: I, per altra banda, us diem que l'efecte frontera dispara les vendes de tabac a la demarcació de Lleida. Entre gener i juny s'han venut més de 17 milions de paquets de cigarretes. Això és un 9,35% més que el mateix període de l'any passat.
5: Encara així, també et dic, Núria, que els estanquers avisen que això no vol dir que els hidratants fumen més, ja que bona part de l'increment s'explica pels compradors, s'explica pels compradors francesos, no?, que travessen la frontera per trobar preus més baixos. De fet, a Lleida un paquet costa de mitja 6,25 euros, mentre que a França ronda els 13 euros, és a dir, més del doble. Per això, segons el gremi d'estanquers, doncs molts clients francesos aprofiten per comprar grans quantitats a la demarcació de Lleida. Tot i aquest repunt, el gremi recorda que la tendència a llarg termini continua sent a la baixa. Des del 2009, la venda de paquets ha caigut més d'un 44% a la demarcació de Lleida, i el sector també alerta del creixement de nous productes com els vapejadors i les bosses de nicotina, i reclama més control sobre la seva comercialització.
0: De tabac en sentirem a parlar, em sembla, en els darrers dies. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Amunt. Una abraçada.
5: A vosaltres, que vagi bé.
0: I ara sí, tanquem la ronda a casa amb la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: Mira, la Generalitat ha expressat el seu condol per la mort que coneixíem ahir de dues dones. Van quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà. Això va ser quan la tempesta de dissabte.
6: Doncs sí, seguim una miqueta amb la ressaca d'aquests dies de tempesta. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que donarà explicacions al Parlament per no activar les alerts si hi ha preguntes a la sessió de control o a la Comissió d'Interior.
7: Els que aconsellen prendre una decisió. És com ha de ser. Jo crec que, i en fi, amb la consellera compartim aquesta visió, ningú entendria que les alertes es convertís en una eina de conveniència política. Ha de ser una eina amb criteris tècnics i que en cada moment aconselli com actuar. I aquesta és la posició del govern i la que mantenim i mantindrem, reiterant que efectivament doncs, lamentem, i des del govern, això ho deia el president, la consternació doncs, per aquestes dues víctimes.
6: La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Panenque, ha demanat que les alert, com sentíem, no es converteixi en una eina de conveniència política. En una roda de premsa, el dimecres, des del Departament d'Interior, Panenque ha tornat a defensar que no s'activés aquestes alertes pels aiguats de Tarragona i ha reiterat que l'executiu es va guiar per criteris tècnics. Paral·lelament, unes desenes de persones van assistir ahir a la tarda al minut de silenci en record de la mare i la filla que van morir.
0: Passem a altres notícies i en aquest sentit us hem de lamentar, vaja, la mort d'una persona, jo crec que molt apreciada i molt estimada al territori, l'antropòleg Joan Prat i Carós.
6: Doncs sí, l'antropòleg de renom Joan Prat i Carós, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, que va morir ahir 25 d'agost del 2026, ahir no, dimarts, a l'edat de 79 anys. Prat va ser el fundador del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat de Tarragona, on va exercir una tasca docent marcada per la passió, el compromís i un mestratge molt estimat pels seus alumnes. I hem de comentar també una altra notícia, un últim apunt, Núria, sí. I és que el grup veïnal No al Valdogrin ha anunciat que ha presentat una denúncia a Fiscalia per presumptes irregularitats administratives en la tramitació de la planta de piròlisi de residus plàstics que l'empresa Valdogrin vol construir a la Selva del Camp, al Baix Camp. L'escrit l'han presentat conjuntament amb Ecologistes en Acció.
0: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Marina. Ens veiem. Vaja, quedat per aquí. No,
6: ens escoltem.
0: Ens escoltem més aviat, sí. Gràcies, Marina Pérez Gauta, portant l'apunt també de notícies tarragonines per tancar, ara sí, la ronda d'actualitat.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I seguim parlant, seguim amb la ressaca, com es diu en termes mariners, dels aiguats d'aquests dies. I és que les tempestes que hem patit han provocat danys en habitatges, en vehicles, en baixos de locals, en altres edificacions. Tot això ha incrementat la feina de les assegurances. Avui volem parlar sobre com ho han viscut des del punt de vista de les assegurances i ho fem amb Joan Sancho, director de sucursal de MGS Tarragona, per saber com es tramiten aquests sinistres, què cobreixen les assegurances, com el canvi climàtic està obligant el sector a adaptar-se amb noves clàusules, que tinguin en compte aquests episodis meteorològics que cada vegada són més extrems i això, i causen més incidències. Una entrevista que condueix des de M1 Ràdio, M1 FM, l'Arnau Vilà. Arnau, hola de nou.
1: Hola de nou, Núria.
0: Aquí a Lleida en sabeu molt. Vaja, el tema de les assegurances ja és una eina recurrent, no?, pels pagesos, per totes les incidències que hi ha quan la fruita se'ls fa malbé, no?
1: Per aquests temes meteorològics. Sempre s'ha d'estar pendent, sempre. Sigui l'època de l'any que sigui. Sempre.
0: El que passa és que avui potser volem tractar no només des del punt de vista agrari, sinó també des del punt de vista casolà o fins i tot de baixos inundats de locals de restauració, per dir alguna cosa.
1: Sí, en el punt de vista, sí, més d'habitatge, sí. De tema urbà, no? Al final, sí. Coses que poden afectar a tothom. I com deies, doncs, anem a parlar amb el Joan Sancho, que és el director de sucursal de MGS Tarragona, el qual ja saludo. Joan, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Hola, bon dia, Arnau.
1: Primer de tot, anem pel començament. M'agradaria, no, que féssim com una radiografia, explicar una mica, no, com és l'origen a l'hora de posar-nos en un sinistre, no? Diguéssim, d'una cosa que s'ha malmès, quan passa algo, per a parlar així, quan passa alguna cosa. I el primer que et volia preguntar, Joan, és això, no? Que és quan una persona pateix danys a casa seva, posa un exemple que és molt recurrent aquests últims dies per una tempesta, és a dir, quan una persona pateix danys a casa seva per una tempesta, quin és el primer pas que ha de fer, a part d'entrar en pànic, perquè és que ja m'ho imagino, inclús a mi em passaria el mateix, no? Primer ja estaries, ostres, no ho sé si això ho cobreix, si això sí que ho cobreix, fins quan em cobreix, diguéssim, que què s'ha de fer per a combatre una mica aquest pànic inicial un cop passa el sinistre?
2: Primer, permetem fer un aclariment, només no sóc director de sucursal, director de sucursal és el company Jonathan Ramos, sóc director de subscripció, sóc analista de riscos. En quant a quan tenim un sinistre, el primer que hem de fer, el primer sempre és aminorar els desperfectes que hi hagin. Si tenim coses que estan mullant-se i podem salvar-les, salvar-les, perquè és important de cara a la gestió del sinistre. Després hem de documentar el que ha passat, fer fotos. O sigui, és una cosa que actualment estem amb això de les xarxes, no? Pues fem fotos de tot el que, hem fet i després ens posem en contacte amb el nostre agent o amb la companyia per donar informació i gestionar l'alta del sinistre. Això sempre és el principal.
1: Clar, i per exemple, ja en el cas de les tempestes, quins són els danys que us esteu trobant més sovint aquests dies? Vull dir, segurament hi hagi alguna afectació comuna o és tot a casos aïllats i diferents l'un de l'altre?
2: Bueno, si parles de Tarragona, aquí hem tingut una pedregada de llums impressionant. La pedra cada vegada més en aquests 30 darrers anys s'ha convertit en un mal important amb cotxes i també amb vivendes. Inundacions, evidentment, són recurrents cada vegada més, és un altre dels mals que hi ha, i una cosa que ens ha vingut de nou són els mals per vents no usuals, no sostinguts, sinó aquests vents tropicals que estan afectant zones com Tarragona ciutat que no estan avesades a tenir vent.
1: Clar, ara sí que vull entrar més en matèria perquè comentàvem, no, dies anteriors i m'informava i veia que sobretot en el món de les assegurances us preocupa precisament el canvi climàtic. O sigui, es diu de que els sinistres poden agafar noves avaluacions, hi ha diferents ordenances i que això, doncs, us preocupa a vosaltres perquè cada cop pot ser que hi hagi més catàstrofes naturals. M'explica'm una mica més això, dic, com ho esteu vivint des de dins i quina és aquesta preocupació.
2: El món assegurador ha canviat molt respecte a la climatologia en aquests últims 20 anys perquè m'ha hagut d'adequar les assegurances. O sigui, fa 30 anys cobríem els sinistres per vent a partir de 110-120 km per hora. eren ben sostinguts, amb zones de la costa de l'Ebre, per exemple, fa molt de vent, a 100 km per hora no és res. Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal, a Lleida 80 km fa mal. Hem afegit noves cobertures a les assegurances de cotxe, per exemple, amb les pedregades, que ara pots contractar a banda del tot risc. Hem tornat a incloure garanties com les filtracions, les goteres en castellà, que s'havien tret de les assegurances fa 40 anys, i llavors també està hagut d'adequar o readequar les primes, el que paguem, perquè a diferència del consorci, que és l'Estat, quan l'asseguradora estatal que es fa càrrec de les inundacions, una asseguradora el que ha de fer és assignar a cada zona un preu de l'assegurança segons la sinistralitat.
1: Clar, i en aquest sentit, hi ha hagut algun moment, algun any, que hagi canviat tota aquesta ordenança en el món de les assegurances? Evidentment, si me'n vaig a efectes climatològics, hauré de parlar de la Dana de València, no? Dic, per exemple, després de la Dana ha canviat molt la cosa, se us ha avisat, se us ha donat algun toc de dir ep, que canviaran les coses en els pròxims anys, que això pot passar aquí a Catalunya, al nostre territori, vull dir, hi ha hagut algun fenomen o algun moment que us hagi provocat aquest canvi?
2: Actualment estem a l'expectativa de veure què passarà. La Dana és un abans i un després respecte de que és el primer any, de que realment fa molt de mal a nivell econòmic al consorci, que és la pedra dura de l'assegurament a l'Estat espanyol. O sigui, el consorci a la Dana de València va pagar més de 5.000 milions d'euros. Això és set vegades el que recauda anualment, imagineu-se. I ja veníem del terratrèmol de Lorca, que també va assumir el consorci, i ja veníem d'aquests episodis que estan cada dos per tres. I la Dana de València no va ser un tema generalitzat, va ser comarcal. O sigui, llavors, què passarà? No ho sabem. O sigui, tot això repercutirà a la llarga, segurament que el consorci haurà d'augmentar tarifes i les companyies. És possible que també haguem d'augmentar tarifes en algun lloc on les pedregades, les ventades estan fent realment molt de mal.
1: Vale, fantàstic, Joan. I ara volia preguntar una mica això del consorci, no? Hem mencionat el Consorci de Compensació d'Assegurances. M'agradaria, Joan, que ens fessis com una explicació i quina diferència hi ha, diguéssim, entre el que és el consorci i el que és l'asseguradora.
2: El consorci és una entitat de l'Estat que funciona com una companyia asseguradora. Nosaltres, quan paguem una pòlissa d'assegurances, paguem, en veritat, dues assegurances diferents. Va. Paguem l'assegurança de la teua asseguradora i paguem la del consorci. El consorci, si és, per exemple, amb cotxes, ens cobreix la sinistralitat per inundació i també ens cobreix la sinistralitat que ens podria causar, per exemple, un vehicle que no estigués assegurat. Quan mos xoca un vehicle que no té assegurança, això ho paga el consorci. El consorci ens cobreix a tot risc si tenim, com a mínim, les garanties de vidres al vehicle. O sigui, si se t'ha inundat el vehicle en aquest episodi que ha hagut a Tarragona aquest dilluns i tens garanties de tercers més vidres, pots reclamar el consorci per tot risc que et pagaran la indemnització o la reparació, si és possible, del cotxe.
1: Yeah.
2: Amb edificis funciona igual. El consorci te dona unes cobertures, inundacions, vents superiors a més de 135 km per hora, catàstrofes tipus terratrèmols, etc. Les companyies donen les cobertures que tu hagis contractat i el consorci té les seues que són totalment diferenciades. De vegades també el consorci analitza que, si diu, per exemple, això que ha passat a Tarragona aquesta setmana és algo extraordinari, llavors el que passa és que el consorci assumeix tot el cost, indemnitza els assegurats o indemnitza les asseguradores per la part que han avançat. No sé si això explica més o menys.
1: Sí, no, totalment. A més, Joan, diguéssim que se m'acaba de venir un exemple que et volia preguntar. És, diguéssim que per a fer el símil i establir un paral·lelisme seria com la sanitat pública, la seguretat social i la sanitat privada, podria dir, amb les companyies d'assegurances i el consorci?
2: Ben bé no, perquè donen la sanitat pública i la privada donen pràcticament les mateixes garanties, no? En canvi, quan tu contractes una assegurança, hi han coses que la teua companyia no dona, com és la inundació. O sigui, si tu tens si tu tens el cotxe i entres en una avinguda que està inundada i et quedes allí en pana, això està cobert pel Consorci com a inundació. I l'asseguradora no t'hauria de donar cobertura perquè és inundació.
1: Vale, vale, vale. Fantàstic. I dic, quina relació teniu les empreses amb el Consorci? És a dir, en quines coses coopereu, en quines no? Manteniu reunions quan hi ha una cosa, diguéssim, que força greu que afecta una població més generalitzada o és clau territori? Dic, com va aquestes sinergies?
2: Amb el Consorci tenim línies de col·laboració. Per exemple, tu que estàs a Lleida, tenim un pool, una companyia asseguradora que està formada per un conjunt de companyies, un pool, més el Consorci, que és Agroseguro, i donem cobertures asseguradores als cultius, no? Quan hi ha sinistres així bestials, tipus València, el que fem és normalment una junta, un comitè de gestió per a coordinar-nos. De vegades el Consorci ens demana ajuda per la valoració, peritació dels sinistres. De vegades parlem d'aquest conjunt de sinistralitat o d'afectacions que ha hagut en una zona, si ho ha d'assumir el Consorci o no, o quines coses assumim nosaltres i assumir el Consorci. I sempre, sempre, sempre, quan el Consorci entra en funcionament, nosaltres li hem de facilitar la informació perquè el Consorci no té les pòlisses. Nosaltres li hem de facilitar al client a l'hora d'haver una incidència.
1: I, per exemple, un altre tema és el tema de les apagades, no? Clar, t'havia parlat de la Dana, però segurament aquest fet també va dur a deixar algun sinistre o va dur a deixar doncs, pèrdues econòmiques. Dic, s'ha gestionat igual, també forma part de casos extraordinaris que estan passant últimament que preocupen a les assegurances. Vull dir, què me'n pots dir sobre aquesta famosa apagada del mes d'abril de l'any passat?
2: L'apagada no té res a veure amb la climatologia, és un accident elèctric, que encara me penso que no tenim una explicació clara, no?
1: Vale.
2: Llavors, clar, si tu tens una garantia de danys elèctrics, el teu va afectar principalment edificis, si tens una garantia de danys elèctrics a la teva assegurança, normalment quasi totes les cobertures de totes les companyies te garanteixen una indemnització si estàs més de 6 hores sense llum,
1: vale,
2: sense avís previ, com va ser, i et paguen els desperfectes a nivell frigorífic, refrigeració, congelació que puguis tenir.
1: Diguéssim que també preocupa pel futur, us heu plantejat, no?, que a nivell energètic també pugui ser un problema i un mal de cap per les assegurances?
2: No seria dins del mateix camí, però l'electricitat és un problema perquè ens estem electrificant socialment.
1: Vale.
2: O sigui,
1: bona.
2: Tenim, sí, és veritat. O sigui, tenim la quantitat, per posar un exemple, la quantitat de sinistres d'incendi a les llars o a les indústries que teníem fa 30 anys era inferior a la que teníem actualment. Actualment tenim incendis perquè sobrecarreguem la instal·lació elèctrica de la vivenda posant-hi tots els mòbils de càrrega, les tablets, els ordinadors que tenim connectats. Estem sobrecarregant una instal·lació que potser no està pensada per això. Tenim vehicles elèctrics que es cremen, ja tots ho sabeu, igualment que es cremen aquests vehicles elèctrics, es cremen les carretilles elèctriques, els toros de les indústries i, a més, les zones de càrrega elèctrica d'aquests vehicles les posem als magatzems on no estan vigilats. Posem a carregar tota aquesta maquinària quan estem dormint amb la qual cosa, quan ens donem compte de l'incendi, és perquè té unes magnituds que nosaltres no podem evitar. Això ha encarit. No ho hem vist, no ho hem detectat, perquè no ha encarit molt, però ha encarit, evidentment, les tarifes i ens està fent controlar molt, molt, molt què contractem quan contractem, sobretot, indústries, com estan dissenyades, les tèxtils, les de fusta, les de paper.
0: Joan, a nivell particular, ja per anar tancant l'entrevista, mira, ara comentàveu això de la gran apagada que hi va haver, dius, bé, per exemple, doncs, els electrodomèstics afectats, la nevera i tal, que és un clàssic, no? Diu, això ho cobreix. M'has fet pensar en la nevera. Fins i tot hi havia persones que es van poder, doncs, reclamar l'import del menjar que s'havia fet malbé, que tenint des de la nevera s'havia fet malbé. I això em porta a preguntar-te, Clar, no podem estar al cas de totes les clàusules que té la nostra assegurança, no? O sigui, quins consells donaries a l'hora de contractar una assegurança de la llar o qualsevol tipus... Bueno, en aquest cas estem parlant d'assegurances de la llar més aviat, no? A nivell particular. Quins consells donaries? Perquè ens trobem moltes vegades amb aquell pànic que deia l'Arnau al començament de l'entrevista, de dir, és que no sé què cobreix la meva assegurança. Volem la casa assegurada, però signem i no sabem ben bé el què, no? Anem una mica venuts i només ens en preocupem quan tenim el problema i llavors és com un mal de cap i una negociació. Quins consells donem a l'hora de contractar una assegurança?
2: L'assegurança a l'hora de contractar hem de tenir dues coses en ment, que és una, lo gran mal, i l'altra, lo petit mal. O sigui, què volem? Si tens un incendi, una inundació, si et crema la casa, si tens aquestes inundacions que valen 20, 30, 40 mil euros, vols tenir una cobertura total, doncs llavors el que has de fer és assegurar-te bé els capitals. Quan val reconstruir aquella vivenda, quan val tot el que tenim a dins, que tenim tota la nostra roba, electrodomèstics, mobiliari, etc. Això normalment la gent no ho té present, no li dona importància.
0: Perquè no penses que et passarà, no? No penses que t'ha de passar, Joan. Perquè no penses que t'ha de passar, com t'has de pensar, que se t'ha de cremar la casa.
2: Sí, l'assegures bé quan ha passat alguna cosa a prop teu, no? Llavors valorem això i si volem baixar cost, potser agafem i traiem garanties, perquè què volem? Que ens paguin el sinistre de 300 euros del congelador o volem que ens reconstrueixin la casa si es crema? La dualitat, aquí hi ha una dualitat, hi ha gent que li dona molta importància a reconstruir la vivenda i a lo millor diu, mira, jo vull assegurança només de les parets. I em cobrirà, evidentment, te cobreix mals per aigua, etc. i el contingut l'és igual. Hi ha gent que vol tot, si se li tenen com vida de 13,50 euros, vol que se li repari aquells 13,50 euros. Això és part, se menja una part del que paguem, per la totalitat, no? Per les parets. O sigui, hem de fer una dualitat. El millor que seria estar superben assegurats, però té un cost que habitualment, socialment, no volem assumir de mitjana al mercat. No sé si això contestarà.
1: Crec que ens ha quedat bastant clar, Núria. Vull dir, hem fet una radiografia general amb el Joan Sancho de MGS a Tarragona. Avui parlant de les assegurances, Núria, potser a veure si ens sentim més protegits a partir d'ara.
0: És tot un món i no els volíem. Evidentment, són protagonistes i tenen molta feina aquests dies arran dels episodis que hi ha hagut meteorològics. Moltíssimes gràcies, Joan, per atendre'ns.
2: A vosaltres. Merci. Gràcies. Bon dia.
0: I moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Imun FM, per l'entrevista. Una abraçada.
1: Un plaer, Núria.
0: Una abraçada, company. Canviem de tema, anem avançant d'un aspecte a l'altre. Avui la festa major serà una mica... Les festes majors seran l'eix vertebrador de programa. I ens coincideix amb que els dijous tenim aquest lliurament del Bocins de Cultura, el podcast que ens fan des de la nova ràdio de Reus. De festes majors, de cultura popular, ens ve al cap sempre que parlem o que pensem els diables, els gegants, tots els animals, per exemple, del seguici festiu, el bestiari o altres elements del seguici festiu. Res tindria sentit si no fos perquè va acompanyat de música, us imagineu? Una festa major sense música, que és inimaginable. Doncs avui, al Bocins de Cultura, els companys de la nova ràdio de Reus, el David Fernández concretament, ens parla sobre la música de la festa.

0: La música és un dels grans elements de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un so que acompanya cercaviles, balls, seguicis i celebracions i que durant generacions ha format part de la memòria col·lectiva. I és que els acompanyaments musicals han estat presents en les celebracions festives des de fa segles. Gerard Puget és músic i estudiós de cultura popular.
1: L'origen de les formacions tradicionals jo crec que rau en l'acompanyament de moments especials dins de la societat. Pensant en els moments precorpus, les entrades dels reis, les entrades dels emperadors sempre tenien un seguici, no entès festiu com el que tenim ara, sinó de representació de la ciutat. La persona central sempre requeria un punt d'enfatització que segurament anava acompanyat de música amb els instruments que en aquella època eren la música tradicional o la música popular o la música que existia en aquell moment amb el repertori que hi havia en aquest moment. Aquest acompanyament musical jo crec que és l'origen dels acompanyaments musicals que van tenir a les processons de Corpus, vull dir que més o menys van agafar el mateix model substituint l'emperador o el rei per la divinitat.
0: La música no només marca el ritme de la festa, també anuncia que alguna cosa està passant, acompanya els participants i dona identitat a cada celebració. I entre tots aquests sons, n'hi ha un que s'ha convertit en especialment representatiu de la nostra cultura popular, el de la gralla.
1: El paper de la gralla realment és fonamental dins de la història de la música catalana. Un grup de grallers feia des de les matinades, des de despertar la gent quan estava dormint el dia de festa major, feia l'anada ofici, feia el concert vermut, feia la tarda la processó i a la nit feia el ball. Amb el pas del temps, cada vegada, i sobretot també lligat amb l'arribada de la ràdio, nous ritmes i noves influències arribaven i el paper de la gralla es va haver d'adaptar. Per això comencen a aparèixer a principis del segle passat les gralles baixes, que agafen un altre tipus de tessitura, les gralles dolces, per poder fer un repertori molt, molt més ric.
0: Però la música festiva no sempre sona igual. Al llarg dels temps, les formacions s'han anat adaptant als instruments disponibles, als diferents tipus de celebració i també a les noves maneres d'entendre la música tradicional.
1: La gralla forma part d'una família molt més àmplia d'instruments tradicionals. Podem trobar el flabiol i el tamborí, el sac de gemecs, la tarota, la gralla amb les seves versions, la gralla seca, la gralla dolça, la gralla de quatre claus, la gralla subbaixa fins i tot, que és un instrument molt, molt novedós, i també podem trobar part de la percussió, no? Els timbals de cordes, els timbals fondos, que normalment acompanyen les manifestacions de foc, i després potser altres instruments tradicionals que no tenen tanta volada o que no es veuen, com per exemple la viola de roda. Els gegants originalment anaven amb flabiol i tamborí. Amb l'aparició del sac de gemecs, el flabiol i el sac de gemecs fan la mitja cobla. Després tenim la cobla de tres quartans, que s'hi afegeix la tarota, que és una xirinia. És el precursor del tible i de la tenora, la tarota, i que seria una mena de gralla llarga. I després ja ampliant aquesta formació, aquest nucli de flabiol, tamborí, sac de gemecs i tarota, ampliant amb sacabuig, que és el pare del trombó, i amb altres instruments també de metall o fins i tot amb instruments de percussió, el timbal fondo, formen les cobles de ministrers, que serien els pares o les mares de les cobles de sardanes que tenim avui dia.
0: Al pas dels temps, els músics han recuperat repertoris i també han incorporat músiques de nova creació.
1: Molt del material i molts instruments havien desaparegut. Durant la Guerra Civil es va cremar molts arxius, instruments que van desaparèixer. En el moment de la represa s'havia de treballar amb el que es tenia. De repertori, doncs es tenia el que es tenia. Des dels anys 90 cap aquí s'han hagut de fer recerques i s'han trobat repertoris. Moltes vegades trobem 8 compassos o 4, i a partir d'aquí es pot construir, es pot desenvolupar una melodia que és que potser la que trobem avui dia. Això no vol dir que la música tradicional i la música popular és la que corre de boca a orella. I potser amb aquesta transmissió es perdia alguna nota o s'afegia algun compàs. Les músiques a vegades s'assemblen, no són les mateixes, tenen variacions, però sí que tenen un mateix origen. Tot allò que es recupera, si no hi ha una melodia que ja es té, sí que es mira de fer un repertori propi per marcar el caràcter i la genuïnitat de cada element.
0: L'auge de les escoles de música tradicional demostra que aquests instruments continuen sent un patrimoni ben viu. Mentre hi hagi músics i comunitats que els mantinguin, aquests sons seguiran formant part de la festa i de la nostra memòria col·lectiva.
2: Doncs fins aquí el Bocins de Cultura. Aquests sons que té, és veritat, no només la Festa Major entra per la vista, sinó que entra moltes vegades i així ha de ser per l'oïda. Vinga, va, que després de parlar de la Festa Major des del punt de vista musical, amb la nova ràdio de Reus i aquest reportatge del David Fernández, el que fem és marxar cap a Torredembarra. I seguim parlant de platges. Ho hem fet des de diferents àmbits. Hem conegut de prop la feina dels socorristes, per exemple. Us hem convidat a nedar entre tonyines, però avui anirem una mica més profuns. Avui farem una immersió i coneixerem un punt únic al món, el gran biòtop de Torredembarra. Connectem, doncs, amb Ona la Torre. Saludem la companya Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Em sembla que el biòtop ja, any rere any, no? L'obert per vacances, més o menys en parlem, perquè és referència.
3: Sí, i és perquè volem fer-ne una evolució, volem fer seguiment perquè està donant uns resultats que tenen fascinats a molts dels, diguem, impulsors i també a molts científics d'arreu. I bé, avui ho farem de la mà de la Iranzu Ganuza, que és oceanògrafa de l'Associació Natural Arrif. Per tant, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Iranzu.
4: Hola, molt bon dia.
3: Per situar els oients, per si no els hi sona això, del biòtop, explicarem que és una gran muntanya submarina que està feta de carbonat càlcic. És un escull artificial, però fet de material natural, i és un atractiu no només pels submarinistes, sinó, com dèiem, també pels científics, perquè estan passant coses allà al biòtop, i la Iranzu ens ho pot resumir. Com ens pots descriure què és el biòtop i què està passant allà?
4: Sí, claro, encantada. Bueno, moltes gràcies per convidar-me una vegada més. I el biòtop, como bien ha resumido Raquel, és una muntanya, és una infraestructura azul. Per hacernos una idea de les dimensions, són 90 por 60 por 22 metros de altura. Per hacerlo un poco más real, ¿no?, para que sea visible para nosotros, de base hace un campo de fútbol, imaginémonos el Camp Nou, y de altura es un edificio de 4 plantas. Y esta gran infraestructura la tenemos a 1.5 millas del litoral de Torredembarra.
3: I decíamos que això, que està evolucionant, perquè des que es va plantar aquesta roca, aquest carbonat càlcic, que milers d'anys enrere ja havia format part del mar, no?, i que estan unes canteres, estan succeint moltes, una sèrie de situacions, no?, que des de la biologia esteu observant i registrant.
4: Eso es, sí. El biotop ya lleva 3 añitos sumergido. Terminó la obra en abril del 23 y estamos anonadados realmente por la respuesta de la naturaleza. Aquí la gran protagonista siempre es la naturaleza. Al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho es imitarla, ¿sí? Utilizamos este compuesto, el carbonato de calcio, que viene de una cantera del Belvei, ¿sí?, que antes era coral. Estamos hablando de la época del Mioceno, 25 millones de años. Entonces es devolverle al mar lo que un día fue del mar, y entonces el mar lo reconoce como suyo, y es por eso que la proliferación, ¿no?, de esta vida es tan acelerada, es tan rápida, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué podríamos destacar? Pues desde una base llena de ya coralígeno, ¿no?, estructuras ya mucho más complejas, incluso ingenieras, que ellas atraen ya otro tipo de especies, ¿sí? O, por ejemplo, briozoos, que también son estructuras carbonatadas, ¿no?, que dentro de la estructura evolutiva de lo que es la biodiversidad, pues bueno, estarían en un punto álgido, en un punto superior, ¿no?, a estructuras, uh-huh, mucho más simples, que también las tenemos. tenemos.
3: Y he detectat peixos que feia temps que no s'observaven aquí.
4: Sí, sobre todo todo lo que es el pez pelágico, ¿no? Nosotros trabajamos en colaboración con la cofradía de pescadores de Tordembarra, muy importante porque, bueno, al final al cabo son los ojos del mar, salen a faenar todos los días, entonces tenemos proyectos con ellos, nos van indicando también índices, nosotros lo podemos observar, ¿no? Porque no solo nos ocupamos de monitorear lo que es el biotop, sino a 42 kilómetros cuadrados, ¿sí? Sí que es verdad que el biotop ha sido el punto de partida para esta observación y este monitoreo. Entonces, con ellos tenemos esta estrecha relación, al igual con los pescadores recreativos, con los que también trabajamos y marcamos especies para ver las rutas migratorias. Y en el biotop, por ejemplo, tenemos hidrófonos colocados. Tenemos una serie de sensórica, ¿no? Está funcionando como un verdadero laboratorio marino, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que te atañe a todo lo que es la ictiología, lo que es los peces, tenemos estos hidrófonos. Entonces, cada vez que pasa un pez, nos va registrando esa ruta. Y, por ejemplo, tenemos una población muy importante de serviolas, que la serviola, ¿no?, el pez limón, muy coticiado en la cultura gastronómica, es un pez pelágico que entra a reproducirse o a alimentarse a zonas poco profundas. Pero le ha gustado tanto el biotop que este pez pelágico que vive en columna de agua, pues se está asociando cada vez más a nuestra parte del litoral.
3: Ajá. Esteu en col·laboració, com deies, amb els pescadors, però estan venint científics d'altres punts del món, a més de submarinistes, no? Sí. Però quines universitats o quins projectes col·laboratius podries destacar, per esmentar-ne alguns,
4: Claro, claro. Pues destacaria dos proyectos europeos, que uno de ellos es el Ocean Citizen, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Lo que estamos haciendo con ellos es estudiar la antina de 50 metros que tenemos aquí en nuestro litoral, que es todo un bosque de coralígeno, ¿sí? Son unos bosques de gorgonias impresionantes. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que justo en la base del biotop están empezando a crecer estas gorgonias ya desde hace un año, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde viene esta dispersión larvaria? ¿De dónde vienen estas gorgonias? Entonces, a través de la Universidad de Barcelona, lo que estamos estudiando son estas barras de roca natural para saber qué está ocurriendo en el biotop y de dónde llegan. Y no solo el estudio es en el biotop, sino que estamos haciendo unos transectos en toda la barra de cero, desde la parte más somera hasta los 50 metros de profundidad. Entonces, sí, por supuesto, ha llamado la atención el biotop como proyecto de conservación y herramienta en pro de la protección, pero también ha servido para realmente monitorear y tomar datos de toda esta parte. Otro proyecto sería el RESMED, que también es con la Universidad de Barcelona y con el investigador Bernat Hereu, que es todo lo que ha atañe también a los peces, a la ictiofauna. De aquí podríamos nombrar al CSIC también, con toda la parte de bivalvos, estudiando esa desaparición de las zonas más someras y cómo ha cambiado esta población a zonas más profundas, donde colocamos colectores en diferentes puntos en la columna batimétrica, y vemos realmente esas larvas de los 5 metros a dónde han pasado, ¿no? Ajá. Estudiando también las corrientes, modelos hidrodinámicos y, bueno, es inmenso realmente todos los estudios que se están llevando a cabo gracias a esta herramienta.
3: Doncs, si et sembla, per acabar, Iranzu, dic que aquestes dades les esteu recollint, les esteu compartint, qui estigui interessat pot saber-ne més, del biotop.
4: Sí, por supuesto, al fin y al cabo es imprescindible compartir estos datos porque nosotras buceamos, recopilamos toda esta información, pero realmente tiene que llegar para que se haga un modelo de gestión ambiental justo, incluso que haya políticas, ¿no?, ambientales en consecuencia de los datos. Entonces, por supuesto, aparte de los reportes científicos o de los simposios que damos en conferencias científicas, a través de nuestras charlas, a través de nuestra página web, estamos montando una plataforma donde todo el mundo podrá entrar, verá todo el mapa que hemos cartografiado, podrá ver los datos de los sensores in situ, y también acabamos de crear la Taula Blava.
3: Muy bien. Doncs cerqueu-los, eh? Natural Arrif. A l'Instagram tenen uns vídeos espectaculars, Núria. No sé si has fet mai submarinisme, però te n'agafaran ganes. Te n'agafaran ganes, t'ho dic de debò.
2: Segur que sí, m'ho imagino. És una entrevista sempre que ens porta molt bones vibres d'estiu. Molt bé. Doncs Iranzu Ganuza, oceanògrafa de Natural Arrif, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: A vosaltres. Adéu.
2: I Raquel Martínez, companya d'Ona la Torre, moltes gràcies i acabeu de passar bon dia.
3: Igualment, un plaer.
2: Vinga, va, en 3 minutets una mica més, seran ja les 10 del matí. Fem una breu pausa i tornem a partir de les 10 buscant la millor festa major de tot Catalunya.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Una introducció d'aquelles que van introduint la cançó a poc a poc, mentre el públic la va reconeixent, i de sobte, doncs, la gran explosió de so, de llums de color, tot això dalt d'un escenari d'embalat de festa major. Costa que peti l'Elèctrica d'Arma. Escolta, que s'ho prenien amb calma, tot això. Aquest rei de França de l'Elèctrica d'Arma, que va il·lustrar i encara continua il·lustrant moltes festes majors. Bé, sempre que hi ha una orquestra i algun grup de gralles, que no és gens fàcil transmetre tota aquesta energia que portava la companyia Elèctrica d'Arma. Va, que connectem amb Cardedeu, perquè avui busquem la millor festa major de Catalunya, i això ens pot portar una mica de temps. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Vinga, què sabem de Banyoles i d'altres poblacions?
1: He de dir que hem rebut moltíssims àudios, sí. Però primer de tot m'agradaria puntualitzar que crec que poques cançons fan més festa major que la presó del rei de França d'Elèctrica d'Arma. O sigui, des d'aquí volia deixar-ho clar.
0: Molt bé.
1: El que deia, tenim molts àudios i crec que podem començar per un que em sembla que us agafa a prop del territori a vosaltres. Som-hi.
0: Vinga.
2: Per què Sant Tràtic és la millor festa major de Catalunya?
0: Ah, sona aquesta dona, eh?
2: Doncs, òbviament, perquè és la meva. I això segur que li passa a tothom amb la seva. Però crec que Sant Tràtic sí que té una cosa molt especial, no? La participació. Des dels actes més tradicionals i rituals, com el retaule, el seguici, fins la disbauxa que tenim amb els vermuts i els concerts, no? I això també és gràcies a les entitats. Gràcies a les entitats, Sant Tràtic és una festa viva, que evoluciona amb la societat, incorporant noves idees, noves maneres de fer i de compartir-la.
1: Hem escoltat a la Rosa, és la presidenta, sí, de l'Esbart de Santa Tecla, no?
0: Sí, la Rosa Llorac, sí, dic, me sona aquesta noia, ho viuen intensament. Aquí hi ha gent, sí, que es demana festa per viure les festes majors, perquè
1: això és una cosa que es fa molt,
0: Sí,
1: demanar-se festa per estar a la festa major.

0: Sirià,
1: a l'octubre,
0: sí, sí.
1: Veig, no?
0: A l'octubre.
1: Molt bé. També sou de festa major de tardor. O sigui, a l'estiu ja teniu el vostre, però després de la tardor és quan, no? Quan arribarà.
0: He de dir que ja fa un temps que vam decidir que faríem una festa major petita a l'estiu i una ja l'oficial a l'octubre.
1: Jo crec que això passa molt també en moltes poblacions, eh? Ja aquesta doble. Molt bé.
0: He de dir que a mi se'm suma la festa major i el fet que és el meu aniversari, per tant, cada any, per les barraques, per a l'octubre...
1: Sí, el 17, me'n recordo, el 17.
0: Festa grossa.
1: Ah, que sí, el 17, que ja tinc les crocs emparablades. Molt bé. Què més, què més?
0: I et sembla, si vols, ens anem cap a caçar, anem a escoltar l'Eduard, que, a més, bueno, jo he viscut aquesta festa major, anem a dir-ho així.
2: La Festa Major de Cassà de la Selva és la millor de Catalunya perquè tenim uns dels gegants més macos del país que els podem veure ballar pràcticament cada dia, perquè tenim un acte que és únic a tot Catalunya, en el qual es forma una copla de prop de 50 músics que o bé són cassanencs o bé estan vinculats musicalment al poble i fan una audició en la que sempre s'acaba amb la mateixa sardana, i perquè tenim un inici de festa superpotent que comença el divendres a la tarda amb el correbars a les 5 de la tarda, i aquest correbars s'allarga fins a la nit, s'enganxa amb les barraques i els concerts duren fins a les 6 de la matinada, que ja pràcticament és de dia, i es pot anar a esmorzar i continuar amb els dies de festa que queden sense pràcticament haver dormit.
1: Molt bé, és que és això, és una festa major. Dones fe?
0: Dono fe exactament de que aquest és el plan de caçar. És l'Eduard, és un amic,
1: sí,
0: que ens va convidar fa un parell d'anys amb els de l'equip de bàsquet a fer el correbars, i és tal qual ho ha descrit.
1: Sí.
0: És correbars, barraques, empalmes, i no te n'adones i acabes fent una esmorzada de forquilla havent dormit 0 minuts en tota
1: però
0: la nit.
1: Però feliç, i amb ganes de fer un partit de bàsquet, que és el, no?
0: Evidentment és el que més de gust ve fer després d'estar de festa i esmorzar de forquilla, anar a jugar un partit de bàsquet.
1: Clar que sí.
0: Però molt sí, és... Bueno, al final crec que el debat de quina és la festa millor, millor de Catalunya és un debat per debatre, i el que acabem volent és que la gent ens enviï àudios que ens expliqui com viuen ells la seva festa major i què es fa per festa major a cada arreu de Catalunya.
1: Doncs mira, com que teníem por de no arribar a tot arreu, i de fet no hi arribarem, perquè hi ha moltíssims pobles a Catalunya, molts municipis, i tots estimen la seva festa major, però sí que li hem demanat a Ràdio Rosselló, a Laura Alcalde, que ens fes una miqueta de reportatge recollint algunes de les festes majors. L'escoltem, doncs, i t'emplacem, Jordi, a tornar a connectar.
0: Perfecte.
1: A les 11. Sí?
0: Parlem a les 11.
1: Fins ara, Jordi.
0: Fins ara.
1: Doncs això, el reportatge avui, el tema del dia, és la festa major millor de Catalunya. En té tots els detalls la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló.

0: Quin embolic escollir, quina és la millor festa major de Catalunya? Em temo que serà difícil l'elecció perquè cada festa, cada racó, cada entitat i cada barri del mapa català compta amb gent, amb elements de cultura popular, amb balls, amb revetlles i festivitats petites o grans que val la pena destacar. Tinc una idea. Agafem la furgo de l'Obert per Vacances que farem parada a diversos racons del país per conèixer amb què ens quedem de cada festa major. Pugeu amb nosaltres? Doncs som-hi. Necessitem és saber què entenem per festa major i per això hem anat a buscar a l'Albert Fitó, activista i folclorista local de Tàrrega, que en sap un niu.
1: És un punt de trobada de, tant de la gent de Vila com de fora Vila, que durant una època de l'any, no? Sol coincidir, depèn de la mida del poble, no? Podria ser un cap de setmana, o els pobles que tenen més història festiva, doncs que coincideix exactament amb el dia del seu patró.
0: I quins elements conté una festa major?
1: Una processó i una missa retromenatge al sant, o a la santa local, o al patró local, i a partir d'aquí, doncs, tot el tema folclòric, no?, que la gent coneix perfectament, de si ets una ciutat o una població, doncs, que té tradició castellera, doncs, la sardana castellera, les sardanes, els gegants, capgrossos, tot el que és bestiari, els ballets, que poden participar en el seguici amb el sant, o fer balls de balls per la ciutat, els concerts, castell de focs...
0: La festa major porta amb ella un concepte important, el d'arrelament a un territori. I és tal el sentiment de ser d'un poble concret que la millor data per reivindicar-ho i sentir-ho, sobretot, és quan arriba la festa major.
1: És com tornar als inicis de la família, no?,

0: família va, potser es va, va néixer en aquell poble i a partir d'aquí doncs, uns se'n van anar a viure aquí, els altres allà, i aquell és el punt de trobada. Eh? Potser no és tant la gent que viu en un poble, sinó la gent que s'estimen, que s'estima aquell poble.
1: Així que som-hi, perquè més que un recorregut en furgó, aquí i ara arrenca la velada de les festes majors de Catalunya.
2: ¡Hola a todos!
1: ¡Fight!
2: ¡Vamos!
1: La primera parada és la capital d'Osona, Vic, l'Andreu Jiménez del Nou FM.
3: A Vic, si hem de destacar una activitat de la festa major, és la crida, que és una de les tradicions més característiques de la festa major de la ciutat. Hi ha tres colles que hi participen, que és la del Verma, que representa el color verd, el Nen, la colla vermella, i la Vella, que és la colla negra. Aquestes tres colles, cada una surt pels carrers de Vic des del seu propi punt, fent una cercavila amb música, xarangues i molta animació, i totes tres s'acaben trobant a la plaça de la Catedral. És on es deve la gran batalla festiva entre els tres colors. És molt participativa, també va molta gent a veure-la per poder gaudir-la.
1: De Vic al Prat de Llobregat, atenció al que diu la nostra companya Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio, i l'altra proposta del Maresme, lliure i tropical. Ens la fa el Manel Ferrer des de Premià Mèdia.
4: Al Prat de Llobregat esperem amb ganes l'arribada del mes de setembre per gaudir de la nostra festa major. Més enllà de la cultura popular i dels tradicionals concerts, una de les propostes més populars és el conegut com a xarop de canya, la cercavila nocturna que recorre els carrers de la ciutat a ritme de batucada. Pretencs i pretenques es reuneixen formant penyes i personalitzant les seves samarretes per gaudir d'aquesta festa que ja és tota una tradició del municipi. A més, fins i tot algun any que ha fet calor, el veïnat també ha participat d'aquesta festa, refrescant aquí hi havia, llançant cubells d'aigua.
5: La festa que no us heu de perdre és la de Pirates i Premianencs a Premià de Mar, la capital del Baix Maresme. És una festa que justament aquest any ha celebrat els seus 30 anys, es celebra la setmana del 10 de juliol, que és la setmana del patró de Premià de Mar, Sant Cristòfol. Bàsicament és una festa que es fa a la platja de l'Ona, que és la platja gran de Premià de Mar, i hi ha una competició entre premianencs, representats pel Martí i l'Ester, i els pirates, que són l'Omar i la Llumara, que arriben a través del mar, boicotegen la festa dels premianencs, i durant tots els dies de festa major es fa una competició per veure si guanyen pirates o premianencs. Llavors, doncs, cadascú forma part d'un bàndol i el darrer dia de festa major es resol qui acaba sent qui mana a Premià de Mar.
1: Va, Maria López, companya de Ràdio Televisió de Cardedeu, tu què dius de la vostra festa major?
6: A veure, que la millor festa major de Catalunya és la de Cardedeu, això ja ho sap tothom, no? El que passa és que falta donar informació concreta, entenc. Va, si va d'això la cosa, som-hi. Per moltíssimes coses, però entre d'altres, per la seva paella gegant. És típica del diumenge, es troba tothom al Parc dels Pinatons, a tothom allà amb les seves taules, amb les estovalles al terra, o el que sigui, una paella que es fa per al voltant d'unes 500 o 600 persones. I un altre gran clàssic també són les matinades, que és quan els músics de Cardedeu passen per totes les diferents barris del poble i van despertant els veïns, que molts els hi preparen a baix, diguéssim, a baix de les cases o dels pisos, a una taula amb esmorzar.
1: Esmorzar no ho sé, però ja us avanço que les propostes al nord del país, a Girona i a l'Escala, Vila Empordanesa, són ben interessants.
7: Girona, no
1: Girona FM, Pau Villafanyer i Sergi Corral, de Ràdio L'Escala.
7: Tot arrenca amb el pregó a la plaça del Vi, que ja marca que la festa ha començat de veritat. Després surten els gegants i tota la cultura popular pels carrers del Barri Vell, i els marrecs de Sal ens deixen bocabadats, pujant un pilar de 4 per les escales de la Catedral, tot un espectacle en un escenari de cine. La Devesa es transforma amb les atraccions i els firaires, i les barraques es converteixen en el punt de trobada de tothom nit rere nit. Pels carrers, l'olor de les castanyes torrades i els xuixos de tot tipus es barreja amb les paradetes que trobes a cada cantonada. I per acabar-ho de rodonir, el castell de focs artificials que tanca la festa major, posant-hi el punt final més espectacular. Sincerament, festa major com la de Girona, poques per no dir cap.
8: A l'Escala estem a punt d'inaugurar la festa major. Deu ser de les darreres que es fan de l'estiu. I el seu poble de mar, doncs, creu el que us digui. A mi m'agraden molt les activitats de mar. M'agrada, per exemple, el festival nàutic que es fa a la platja, on la mainada pot fer diferents curses de natació, recollir pilotes, melons, síndries... I és una activitat que nosaltres, des de petit, des de fa ja molts anys, la fèiem aquí a la platja. Ha anat canviant algunes coses, perquè abans es tiraven ànecs, però, clar, evidentment, degut a la llei de maltractament animal, ja no es poden tirar ànecs.
1: Ja ho veieu, de tot i més. Va, que seguim i entren a jugar les festes majors ponentines, que ja m'ho permetreu, llicència de reportera que fa aquesta peça, són les millors. Atenció a la capital Lleida i escolteu la Judit Castellà, Duau Lleida Ràdio.
2: Evidentment, la festa major de Lleida és la millor de Catalunya, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè d'entrada en tenim dues, la de setembre i la de maig, perquè ens agrada repartir-nos les ganes de gresca. Però és que, a més, encara tenim la plec, que podríem dir que es converteix o en la tercera festa major de la ciutat o directament en la festa major infinita que tots els pobles de Catalunya ens agradaria tenir.
1: Lleida i els seus pobles, com explica el company Arnau Vila de Munt FM i destacant Rosselló, el Pau Albir, membre dels joves del municipi segrianenc.
9: Hola a tothom, doncs per començar crec que la gent hauria de saber que nosaltres tenim el territori amunenc, la zona de Munt FM, on abarquem diversos pobles del Segrià Nord, i sobretot m'agradaria destacar aquesta activitat tradicional, les activitats tradicionals de tota la vida. Em refereixo al joc de les cadires, al mític la cursa de l'ou amb la cullera, la mítica cursa de sacs, i voldria destacar això perquè a moltes de les festes municipals dels nostres pobles, doncs encara es fa això. Són records que les generacions d'avui en dia potser no sabran el que és, però que quan ho aprenen al final se'n donen compte del que han estat jugant les altres generacions.
10: Per nosaltres la festa major del Pilar de Rosselló és la millor de Catalunya. És un moment on ens retrobem amistats, coneguts, familiars i rossellonencs tots units, un moment de celebració i alegria, no? I bé, és especial doncs, perquè amb el jovent del poble, doncs, com fem el recinte de les penyes, que muntem cada un la seva penya, amb el seu ambient, la seva música, realitzem el sopar de penyistes i de jovent que ens uneix molt més com a poble.
1: Alerta peligro, que arriben les Terres de l'Ebre. D'una banda, Santa Bàrbara, representada per la Tere Giné de la Plana Ràdio, i Ràdio Tortosa, pel David Benito.
11: Les tradicionals nits de ball amb orquestra. Les tardes de correbous a la plaça amb berenar inclòs. Les pubilles dels pubills són elements importants de la Festa Major de Santa Bàrbara a la comarca del Montsià. Però, sense dubte, aquests darrers anys ha pres molta embranzida el concurs de colles, on diferents colles d'amics, de gent jove i no tan jove, participen en proves que s'organitzen al llarg de les festes majors.
12: Ei, companys, com esteu? Us ho diem ben clar, com les festes de la Cinta, a Tortosa no n'hi ha cap. Del 29 d'agost al 7 de setembre tenim més de 200 activitats per a xalar de la festa a tope. Hi trobareu concerts, cultura popular, la cucafera, els gegants, els cosoiris... Però si hi ha una cosa que mos identifica especialment és el circuit de penyes. 80 penyes i més de 1.800 penyistes. I és clar, també tenim moments de molta emoció, com l'entrada de la relíquia de la Mare de Déu de la Cinta a la catedral, després de la processó.
1: I atenció, que pugem cap al Tarragonès, cap a la Conca de Barberà i la zona del Gaià per conèixer qui té la millor festa major. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
13: La nostra, la de Montblanc, és la millor festa major i, a més, enguany ens toquen desenals. Això vol dir que la Mare de Déu de la Serra, la patrona de Montblanc, que sortirà del seu santuari en processó, això es veu cada 10 anys, i, per tant, enguany són festes extraordinàries amb centenars d'actes per grans i petits i en aquests moments tan especials, no?, de la baixada de la Mare de Déu del 7 al 8 i el 9 de setembre, que són els dies grans de la festa major.
1: Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
14: Si hem de competir, la de Sant Martí d'Altafulla té arguments de sobres. Per començar, no tothom pot presumir de tenir una festa major en ple mes de novembre. I a sobre, també tenim l'estiuet de Sant Martí, que venen a ser uns dies que sembla que el novembre ens vulgui fer un regal perquè puguem celebrar-ho com cal. Però, com totes les festes majors, no és només el temps. També és la tradició, com la pujada del Pilar per les escales, els carrers amb ambient, com el Corretraques i Correbars, els actes per grans i petits, la cultura popular, amb la representació de la llegenda i la capa de Sant Martí, la música, i també aquella sensació que Altafulla, tot i que té gairebé 6.000 habitants, és més poble que mai.
1: I anem acabant. Parem a Montbrió del Camp, amb l'Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio.
15: Un dels elements més especials són els gegants de Montbrió, especialment els del carrer de la Closa, que tenen més de 200 anys d'història i que daten del 1814. A més, la festa combina cercaviles, música, cultura popular i activitats per totes les edats. I crec que aquí és precisament on està la gràcia. Igual Montbrió no té la festa més gran, però per als seus veïns és, sens dubte, la millor.
1: I per acabar, en Pep Sunyer, company de Tarragona Ràdio, destacant Santa Tecla.
16: El seguici popular, superantic, amb moltíssims elements, enguany amb els Segas Moros, que són la imatge de les festes, pel seu 175è aniversari. Tenim el seguici petit, que també es poden veure en Cercavila. Tenim música, bandes que acompanyen el seguici, també molta trajectòria. Quatre colles castelleres. Tenim també la baixada de l'Àliga, que atreu milers i milers de persones al sol de l'Amparito Roca. I tenim un moment espectacular, que és el dia de Santa Tecla, amb la processó, amb la sortida i l'entrada d'obres, que és un moment molt emotiu. Si veniu i ens acompanyeu aquest any, ho entendreu perquè us diem que és la millor festa de Catalunya.
1: I ara, sí, fi de recorregut, arribats a lloc, què us sembla si fugim de la batalla, de l'enfrontament i de la batussa? I acabem concloent que cada festa major és la millor. De Vic a Tortosa, de nord a sud, d'est a oest, cada poble, cada ciutat té la seva millor festa major. Perquè quedar-nos amb una millor, si a Catalunya les podem gaudir totes, fent les millors, com fa cada gent a cada lloc. Que no ens enganyin, diuen els experts que la millor festa major és la nostra. La vostra, la teva, la meva i la de totes i tots. Vaja, vaja, jo m'he quedat amb aquest reportatge tan xulo des de Ràdio Rosselló que ens ha fet la Laura Alcalde amb el concepte o la idea, vaja, de que tenim uns col·laboradors, unes ràdios, uns responsables de mesures locals molt, molt fiesteros, perquè aquí tots ens posem molt seriosos i fem l'entrevista que toca i parlem de les notícies, però després quan es tracta de parlar de la Festa Major, doncs mira, un que no dorm a les nits, l'altre que participa de no sé què, de la disbauxa. Mira, el Manel, que ara el saludarem, per exemple, fent de pirata o de premianenc, el que li toqui, aquesta, a la Festa Major de Premià. Vaja, que ens va molt la festa i això ens agrada molt també descobrir-vos en aquesta cara més, bueno, més relaxada, clar que sí, i més divertida. Queda clar, Laura, ho teníem fàcil, Vull dir, al final, la millor és la de cadascú. Això ha quedat claríssim, però està molt bé conèixer les particularitats de cadascuna. I també val a dir que quan tanquem l'Obert per Vacances el dia 4, podríem fer una ruta, no? Ens podríem passar tota la tardor anant de Festa Major en Festa Major i en fi, i recorrent-nos les diferents poblacions que aquests dies formen part també de l'Obert per Vacances. Cap a Premià, que marxem tot seguit. Jo ja m'ho pensava que el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia, era molt fiestero. Ell ja ens ha dit que la festa de Premià no ens hem de perdre aquesta combinació de pirates i premianencs, però és que a més el tenim ja immers en una festa no de ciutat, no de poble, sinó de barri. Aquelles festes que fan veïnatge, les festes del barri del Gas de Premià, de Premià de Mar, que sembla que són mítiques. Manel, bon dia!
17: Bon dia, sí, sí, aquí acabem la Festa Major de Premià i després tenim les festes dels barris, clar, que avui també les volem reivindicar a l'Obert per Vacances, no només als barris de Premià, sinó de tota Catalunya, que també tenen doncs, les seves pròpies festes, inclús tradicions i també la seva pròpia història. Per això avui reivindiquem aquestes, les del barri del Gas. Què et sembla?
1: Bueno, em sembla bé i suposo, pel que he llegit, que és un barri que té història, no? No només pel nom, que ja crida l'atenció, barri del Gas, sinó
17: també la cosa, mateixa festa. Cosa.
1: Sí, a veure, a veure.
17: Sí, sí, sí, ara t'ho explicaran. De fet, estem amb la Montserrat Valdic i el Joan Garcia, que és presidenta i tresorer de l'Associació de Veïns del Barri del Gas. Bon dia, Montserrat, com estàs?
18: Bon dia, molt bé.
17: I bon dia, Joan.
19: Bon dia.
17: Va, doncs mira, la primera pregunta que mitja ens deia ja la nostra companya Núria, per què es diu aquest barri Barri del Gas? La gent de Premià ho tenim molt assumit, molt assolit, però per la resta de Catalunya, per què podríem explicar l'origen d'aquest barri?
19: Bueno, l'origen d'aquest barri és perquè aquí ja, com es pot veure aquí darrere, la fàbrica del gas era una propagadora de carbó i després de gas per tot el Maresme, no? El barri, tenint dades de que va començar les festes el 1971. El que passa que llavors es va dir barri Santa Rosa Vora Mar. I en l'any 1984 ja es va canviar el nom per Barri del Gas.
17: De fet, ara, Núria, a la ubicació aquesta de la fàbrica del gas són equipaments municipals, tenim també el Museu de l'Estampació, però està molt a prop del mar i té tot el sentit del món, Joan, perquè també es feia servir, lògicament, el mar doncs, per transportar també totes aquestes mercaderies que també es produïen des d'aquesta fàbrica del gas.
19: Bueno, sí, precisament ara, perquè ho van tirar a terra, però aquí hi havia un edifici en el tren, i precisament per això es diu aquí, o tenim aquí darrere la platja de la descarga, perquè és quan aquí on es descargava el carbó i bueno, mercaderies, però moltes eren per vindre aquí per per manipular-les, entenc, no? Mm-hmm.
17: Ara ens deia el Joan, les festes que tenen origen al principi dels 70, però Montse, tornant aquí, a l'origen, el 2026, aquest cap de setmana tornen les festes del barri del Gas, que em deia fora de micro, no s'han deixat de fer ningú any, tots els anys els hem pogut fer. Explica'ns una mica què passarà aquest cap de setmana aquí al barri.
18: Bueno, pues començarem el dissabte a les 10 del matí amb una botifarrada aquí a la plaça del Gas, o Salvador Moragues. Després vindrà un mag per la tarda pels nens. Després farem un bingo musical que serà molt divertit aquest any, amb molts regals, repartit. Uh-huh. I després per la nit lo farem lo del sopar de sempre, de veïns, amb un DJ.
17: Molt bé.
18: I ja el diumenge farem el fi de festes amb barca de mitjana.
17: Molt bé, jo hi seré i jo vindré, lògicament, aquest bingo musical no me'l perdo, perquè ja saps, Montse, que m'encanten els bingos, per tant, estaré en aquesta festa. Montse, perquè la gent també ho conegui, com són els dies o les setmanes o els mesos previs, com treballeu també l'associació de veïns? Perquè suposo que també hi dediqueu moltes hores.
18: Moltes. Vam començar al febrer a fer aquesta festa. Van demanar als veïns que ens ajudessin i, bueno, vam fer una petita comissió de festes on ens han ajudat tres persones, el Richard, la Clàudia i la Imma, a qui donem les gràcies des d'aquí, perquè no formen part de la Junta, però ens han ajudat a aconseguir els regals del bingo musical, a fer totes les cosetes.
17: Molt bé. Joan, el sentiment del barri està més viu que mai, podríem dir. És a dir, esteu aconseguint d'alguna manera que hi hagi germanor, que la gent s'impliqui, que hi hagi una mica aquest sentiment que em deies de quan tu eres petit? Això a poc ho aneu recuperant.
19: Exacte. A veure, jo crec que els primers anys era una cosa molt fort. Molt fort perquè, a més, clar, abans no hi havia tantes discoteques i tal, i quan es feia una festa de barri, bueno, s'omplia. No era... Sí que ara ve de tot el poble gent, però llavors que venia tot el poble. Ara hi ha moltes coses, molt variat, i la gent, però ve molta gent del poble, també ve molta gent del Palmar, que s'afegeix a nosaltres al sopar, vull dir, quan fem el sopar de la nit del dissabte, vull dir, i creiem, i fa uns anys cap aquí, doncs que això va, bueno, hi ha més gent que vol col·laborar i, bueno, que ens ajuda molt a que això vagi funcionant.
17: Núria, no sé si tens alguna pregunta per ells d'aquesta festa que està a punt d'arribar, o també del barri, això que estem aprofitant.
20: No, clar, té la gràcia, les festes de barri són especialment això, de que són els propis veïns els qui la fan, i conserven moltes vegades aquell punt tradicional. Jo recordo moltes festes de barri d'aquí de Tarragona que tenien el típic concurs de truita, que és una passada, que tothom fa la seva truita, no? Per exemple, han de conservar lo tradicional amb coses noves com aquest bingo musical. Clar, la gent demana novetats, no sé fins a quin punt poden incorporar tot això.
18: Bueno, sí, el del bingo musical va sortir fa 3 anys i vam veure que tenia èxit i, bueno, hem continuat amb això. Sí que aquest any ens ha agafat una mica perquè la Junta és nova, però de cara a l'any que ve sí que volem fer concurs de, no de truites, però sí de pastissos. Veus? I de coses així.
17: Molt bé. Molt bé. El que sí que hem de dir, que aquest bingo musical que ara en parlàvem, déu-n'hi-do els premis que hi haurà, Montse, que ho he anat veient a xarxes, i te'n pots emportar un bon premi, eh?
18: Sí, la veritat és que els comerços s'han portat superbé, tenim que donar les gràcies, i sí, n'hi haurà, el capibara dona un pastís, el pizzoria dona una pizza XXL amb un lambrusco, hi ha molts premis i bastant bons.
20: És això el xulo de les festes de barri, no? Aquesta participació de tothom, aquest petit gra de sorra que al final fa que siguin molt participades i sentides, això és el que està molt bé, que no només vas a passar-t'ho bé, sinó que formes part.
17: Clar. De fet, Joan, tu em parlaves abans de quan eres petit, que ja recordaves aquestes festes, deies que la teva dona venia del centre del poble cap aquí, cap a les festes, en els seus moments. Quins records tens tu de la infància i justament d'aquestes festes, d'aquests dies d'estiu per aquí, per al barri?
19: Bueno, aquí en el barri, més que res, clar, era un barri que era, jo parlo de l'any 71, era la meitat. Clar. Clar, pensa que de la Gran Via no existia, d'aquest tros d'aquí. Era de Gran Via en amunt, vull dir, era molt més petit. I bueno, vindre tanta gent, tanta, bueno, esperaves molt aquestes dades. Pensa que nosaltres, li dèiem barri del Gas, però nosaltres anar al centre li dèiem que anàvem al poble. perquè no teníem sortida, només teníem la sortida aquesta d'aquí, no teníem ni la Gran Via ni cap carrer cap allà dalt, no? Però bueno, vull dir, tenim molt bones... clar, nosaltres disfrutàvem d'altra manera perquè no havia tantes festes, tant, ni hi havia discoteques, no hi havia... clar, llavors aprofitaves els dies que hi havia ball, la festa major, doncs, havia els, del poble, doncs, també hi havia molt de ball, la gent hi anava més, vull dir... era diferent, és que és un altre món. Ara hi ha molta diversificació i la gent té molt per triar.
0: Clar, clar, amb tot això, Montse, esteu aconseguint que les noves generacions, la gent jove, doncs es vagi implicant a poc a poc, no sé si tant potser amb l'associació de veïns, però potser amb les festes aneu aconseguint arrossegar-los una miqueta?
18: Sí, la veritat és que la gent jove sí que ve a la Festa del Gas. Mm. Els anys anteriors hi ha més gent jove que gran.
0: Sí, eh?
18: Sí.
0: Molt bé.
18: Pensem que sí.
0: Molt bé, això és important perquè vol dir que la festa continuarà durant molt de temps i, per tant, doncs, seguirà tan viva com el dia d'avui. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si teniu ja, Joan, tot a punt per les festes o encara queda algun detallet.
19: Tot a punt. Em sembla que ho tenim tot lligat. Vull dir, hem format un bon equip per muntar-ho. Vull dir, ja tenim pràcticament el material, ho tenim tot lligat amb l'Ajuntament. Vull dir, gràcies també per la col·laboració de l'Ajuntament, ens ha facilitat molt bé per fer les coses. Vull dir, no, creiem que ens sortirà perfecte.
0: Mira, com anem bé, prou bé de temps, Núria, que això ja és notícia a l'Obert per Vacances, que algun dia ens passi.
20: Bueno, no és que anem bé de temps, però no és que anem bé de temps, però et mereixes una mica de temps perquè te maltractem molt en aquest sentit, Manel.
0: Que va, no passa res, no passa res. Us volíem explicar que justament on estem ara, aquesta plaça Salvador Moragues, coneguda també com la plaça de la Fàbrica del Gas o la plaça del Gas, estrena també fisionomia, podríem dir-ho així, Montse, perquè estem sota un espai nou, que és aquesta megaplaca fotovoltaica, no?, que estem estrenant aquests mesos.
18: Sí, i la veritat és que s'està superbé, o sigui, dona ombra i passa molt, molt el vent, i la veritat... fem la festa aquí perquè vam pensar que, clar, una botifarrada a les 10 del matí, amb la calor que està fent, fer-la a Santa Rosa ens podíem morir. I la veritat és que ens ha anat molt bé que ens posin les plaques aquestes. Mm-hmm. I aquesta plaça, jo crec que per fer festes està superbé.
0: Escolta, mira, perquè us la imagineu una mica... Digues, Núria.
20: Estic veient les fotos, és impressionant, eh?
0: Sí, clar, clar, perquè us imagineu una mica com és aquest espai. La Fàbrica del Gas està separat en dos edificis i llavors quedava al mig com un passadís, que era com una plaça, i ara el que s'ha fet doncs, és aquesta megaplaca fotovoltaica que cobreix i uneix els dos edificis, per tant, si plou, doncs no es mullen, i a més, si fa molta calor, doncs també d'alguna manera refresca, i a més també, doncs, com dèiem, és una placa fotovoltaica, per tant, que també genera doncs, llum sí, i subministra doncs, també a edificis i a comunitats també vulnerables, per tant, es cobreix una mica totes les necessitats, i diria que és una de les més espectaculars, si no la més espectacular, que hi ha ara mateix a Catalunya, per tant, doncs una cosa que també suposo, Montse, que com a veïns esteu contents, no?, de que també el barri o l'Ajuntament se n'en recordi també, doncs, el vostre barri, quan passen coses com aquesta.
18: Pues sí, estem molt contents perquè la veritat és que és el que t'estic dient. Aprofitarem molt aquesta plaça ara. Mm-hmm. Abans era més difícil. Clar. Ara amb aquestes plaques podem fer moltes coses.
0: Molt bé. Mm-hmm. Doncs, Montse, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé les festes. Us deixem que aneu a acabar de fer aquests preparatius finals perquè ara, Núria, mentre parlaven amb altres veïns i deien, ja tenim aquí les graelles a punt, ja tenim això cap aquí, ens portaran les portes, les taules, les cadires, tot a punt, Joan, per tant, us deixem que continueu treballant. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Montse.
18: Moltes gràcies.
20: I gràcies.
0: I Núria, ja ho saps, si vols venir de festa, doncs estàs convidadíssima a les festes del Gas de Premià de Mar.
20: Justament aquest cap de setmana comentaves, no? Doncs vinga, jo crec que sí, jo crec que me veuràs per allí. Perfecte. Doncs després d'aquesta visita a Premià de Mar, que de fet ha servit una mica per fer un homenatge gran, no arribarem mai a tot, però sí que volíem fer un homenatge a tots aquells que us dediqueu a les festes del vostre barri i tota la feinada que comporta. Ho hem fet a través d'aquesta entrevista des de Premià. Doncs seguim avançant amb continguts. Mireu, des de Premià marxem ara cap a Montbrió del Camp, aquesta població del Baix Camp que val la pena visitar. Avui sabrem si hi aneu, què podeu fer? Imagineu-vos que passeu un dia a Montbrió del Camp. Quins són els racons imprescindibles que heu de visitar? On us heu de parar a menjar? Quina és la millor època, fins i tot, per anar a Montbrió? És el que descobrirem de la mà de tres habitants que ens obren les portes de casa seva. Un reportatge, un podcast de Ràdio Baix Camp amb l'Adrià Duc.
15: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast. Avui us proposem una escapada fins a Montbrió del Camp, un municipi del Baix Camp situat a tocar de Reus, Cambrils i la Costa Daurada. Amb poc més de 3.000 habitants, aquest poble és conegut pel seu balneari, les seves aigües termals i la tranquil·litat dels seus carrers, però també per una història centenària, una gastronomia arrela del territori i una intensa vida cultural i associativa. Montbrió és un d'aquests llocs que potser no acostumen a ocupar les portades de les guies de viatge, però que sorprenen qui el visita. És un poble per caminar sense presses, per seure a una terrassa de la plaça, per parlar amb la gent i descobrir que darrere de cada carrer hi ha una història. Però què fa especial Montbrió? Què hi podem fer si només hi passem un dia? Quins racons no es podem perdre? Què hem de menjar? I quina és la millor època per visitar-lo? Doncs per respondre a totes aquestes preguntes hem deixat de banda les guies turístiques i hem preguntat directament a qui millor coneix el municipi. La seva gent. Comencem el nostre recorregut. Abans de començar a caminar pels seus carrers, però hi ha una pregunta imprescindible. Què és el que fa especial Montbrió del Camp?
3: Mira, Montbrió del Camp el fa especial sobretot la seva ubicació. Estem molt ben ubicats, estem molt a prop de la costa, a 5 minuts de Cambrils, estem a 10 minuts o a 5 de les muntanyes de la Costa Daurada, a 10 minuts de PortAventura. És un poble obert, és un poble acollidor, on s'hi està molt bé, no està massificat turísticament. A les nits pot sortir a passejar tranquil·lament a la fresca i gaudir de les seves festes populars, també. És un poble que, per exemple, per la festa major, a nit jove, que es fa la xaranga, doncs ve molt jovent d'altres pobles a gaudir d'aquesta nit i d'aquesta festa. Som un poble geganter, amb cinc parelles de gegants, que també el fa molt especial.
15: I és precisament aquesta ubicació privilegiada entre l'interior i la costa la que permet gaudir de la tranquil·litat d'un poble sense renunciar a tenir molt a prop les principals ciutats del territori. Un cop hi arribem, el millor és començar passejant. Montbrió és pràcticament pla, un fet que el converteix en un municipi molt accessible i fàcil de recórrer a peu.
3: El que fa especial també doncs, és poder anar pels camins del poble, perquè tots estem acostumats a veure anar pels camins i veure totes aquestes parades d'olivers, les parades de vinya, però per la gent que ve de fora i que no està acostumat a veure això, és un paisatge realment fantàstic. A més, és un poble superplà, vull dir que la gent gran que diuen a vegades vas en pobles que cara amunt i costa molt de pujar, no, Montbrió és un poble pla i que fa accessible tots els seus punts molt fàcilment per tothom, encara que tingui dificultat a l'hora de caminar.
15: Passejant, inevitablement, s'arriba al cor del municipi, la plaça de la Vila, un espai que des de fa segles és el punt de trobada dels montbrionencs i que amaga una història molt curiosa darrere dels seus característics porxos.
21: Me miraria la plaça. Llavors me cridaria l'atenció per tot l'entorn que té, encara que no sigui una plaça molt gran, i me n'aniria sota el porxo. Per què sota el porxo? Perquè a Montbrió hi ha molta tradició que la gent gran sobretot, o molta gent, vagi a passar l'estona sota el porxo, de tal manera que la revista de Montbrió es diu Els Porxos. Per això, perquè hi ha molta tradició, perquè abans, molts anys enrere, venien gent a vendre roba o vendre coses sota el porxo, sempre. O sigui, era un lloc... No venia sota el porxo perquè sempre hi ha gent. Hi ha la gent gran, la gent sàvia, la gent que sap coses, i els diria, hola, bon dia, bona tarda, què feu? Sou de Montbrió, sí, què puc veure jo en aquest poble? Llavors, me deixaria guiar, me deixaria ajudar.
15: Continuem descobrint el poble i arriba el moment de buscar aquell indret que qualsevol visitant voldria immortalitzar. Aquella fotografia que anys després et fa recordar la visita.
21: Jo diria que la foto seria la foto que te la fessis a la façana de l'Ajuntament, perquè això és de tota la vida, perquè un racó molt bonic, han recuperat un rentador i és molt bonic. Però allò està recuperat de fa poc temps, que el rentador hi era, perquè les nostres famílies tots anaven a rentar el rentador. Però potser no seria l'identificatiu del poble. Si fos identificatiu del poble, jo diria l'Ajuntament o el pont. El pont allà que baixa la carretera de la riera que baixa de Riu de Canyes i de Botarell. Jo diria una fotografia al pont també seria molt identificativa de Montbrió.
15: Després del passeig i de tanta fotografia tocaria recuperar forces, i és que la cuina de Montbrió està molt vinculada als productes del territori i a la tradició pagesa. Aquí la gastronomia també forma part de la identitat del poble.
21: Que en aquest poble és molt típic menjar cuc en recapte, que és la coca de ceba, que diu la gent que no és d'aquí, però nosaltres hi diem coca en recapta, és molt típic, que tenim un moscatell i un vermut molt bo, que tenim un oli d'oliva extraverge DOP Siurana, que enguany ha guanyat el segon premi al Ministeri de Madrid com a millor oli de tot l'estat espanyol.
15: I és que si hi ha un producte que forma part de la història econòmica i social de Montbrió és el moscatell. La cooperativa ha estat durant dècades molt més que un espai de producció. Ha estat un punt de trobada i un símbol del passat agrícola del municipi.
3: També podríem anar a visitar la cooperativa agrícola, evidentment, on també, abans de marxar, el que hauries de fer és fer un tast de moscatell, perquè ara s'ha posat molt de moda el vermut, però no podem deixar mai de banda doncs, el moscatell, que és el producte estrella del poble, i comprant les garrafetes de vermut i de moscatell, això seria fantàstic.
15: Però Montbrió no només viu del seu passat. Durant tot l'any, el poble manté una agenda cultural i festiva molt atractiva que omple els carrers de vida. Entre les cites més destacades hi trobem dues propostes ben diferents, però igualment consolidades.
4: Setembre tenim el Montbriar, que ja anirem per la no sé quina edició, moltíssimes, que es tracta de que el primer cap de setmana de setembre, les entrades del nucli antic de les cases hi exposen artistes i la gent ve aquí, passeja pels carrers, visita les parades que hi ha d'artesania.
15: Una iniciativa que converteix el poble en un espai de creativitat i expressió artística. I per als amants del vi també hi tenim una altra cita imprescindible.
4: Sí, fa 2 anys va sortir la idea de crear una fira del vi aquí a Montbrió, ja que tenim vinya, poca, però en tenim. Ara mateix són pocs els pagesos que en conreen, però bueno, ja hi havia tradició aquí a Montbrió de lo que era el vi i la vinya, i vam decidir doncs, crear una fira del vi per donar a conèixer productes de proximitat, sobretot amb cellers més locals i no tan locals, però del territori. I la gastronomia local també és molt important, ja que aquí a Montbrió tenim bastants establiments i és una cosa superimportant donar a conèixer aquests locals, aquests productes i aquests productes que tenim aquí, bàsicament.
15: Tot i això, si els nostres entrevistats haguessin d'escollir una sola època de l'any per visitar Montbrió, ho tenen força clar.
3: I estaria bé que vinguessis doncs al maig, per exemple al maig, que es fan les jornades de les faves i del moscatell, i per la majoria de restaurants fan aquests menús de la fava, i que és un producte doncs molt típic i molt bo d'aquí del nostre poble.
15: Una celebració que posa en valor un dels productes més característics del municipi i que combina gastronomia, activitats populars i ambient dels carrers. Ara bé, un poble no és només els seus edificis, la seva gastronomia o les seves festes. El que realment dona vida a Montbrió són les persones. Les entitats, les associacions i els joves mantenen viu el municipi durant tot l'any i fan que sempre hi hagi activitats, projectes i iniciatives que reforcen el sentiment de comunitat.
4: Bueno, aquí a Montbrió, una cosa molt important que hi ha i que jo considero que està molt bé pel jovent és que es mou molt l'associacionisme. Hi ha moltes associacions i moltes entitats. Hi ha 5 colles de gegants, hi ha joves, hi ha diables, hi ha futbol sala, tenis taula. Hi ha moltíssimes entitats i moltíssimes associacions a les que tu et pots apuntar. Penso que és una cosa molt bona pel jovent.
15: I és que després d'escoltar els nostres protagonistes, queda clar que Montbrió del Camp és molt més que un municipi conegut pel seu balneari. És un poble que ha sabut conservar la seva essència, orgullós de la seva història i de les seves tradicions, però també amb una intensa vida cultural i associativa que el manté viu durant tot l'any. Un lloc on la proximitat, la gastronomia, el paisatge i la seva gent fan que qualsevol visita es converteixi en una experiència molt més personal del que un podria imaginar. Si encara no hi heu estat mai, potser aquest és el moment perfecte per descobrir-lo. Gràcies als 3 veïns i veïnes que ens han ajudat a conèixer Montbrió del Camp des de dins. I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos en aquest recorregut. Fins la propera!
20: És allò que que ens passa quan visitem aquestes poblacions, que ens ho prenem com anem a visitar-les per un dia, però clar, ens acaben convencent els veïns i veïnes de que potser fins i tot és un lloc per estar-hi més d'un dia, fins i tot potser per quedar-s'hi a viure. Aneu-ho pensant. Avui, Montbrió del Camp ha estat el protagonista a través d'aquest podcast de Baix Camp Ràdio que ens ha portat el company Adrià Duc. I d'un podcast a un altre, ho anomenem això, en realitat són converses, ho anomenem podcast però són entrevistes, converses, el que passa que tractades així amb una mica de carinyo, amb tranquil·litat, coites a foc lent. És el que ens proposen avui des de Vic, en aquest espai de converses de cuina. Avui coneixerem el Manel Jiménez i sabrem com va passar dels fogons de casa seva als fogons d'un gran restaurant. Ens ho expliquen els del Nou.

0: Cuinar per molts de nosaltres és un dels moments del dia que ens fa més mandra. Pensar que prepara, cuinar-ho, i si no és per una persona, per dos o fins i tot per quatre, i després netejar el que has embrutat. Però hi ha persones que la cuina és un hobby i també una feina, perquè a qui no li agrada anar a menjar bé a un restaurant? Doncs avui, a Converses de Cuina de l'Obert per Vacances, tenim amb nosaltres una persona de la cuina que ha passat a ser un hobby a una feina, i a part, és el cuiner de casa, és a dir, el meu pare, en Manel Jiménez. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Andreu.
0: A veure, primer de tot, la cuina. Tu ja des de ben petit t'agradava estar als fogons o no?
1: Ben petit no, jo em vaig començar a aficionar una mica ja d'adolescent.
0: I ajudaves a la cuina a casa de petit o no mostraves gaire interès?
1: No era un gran col·laborador jo a la cuina, però bueno, ja a mesura que vaig fent una mica gran sí que vaig començar a remenar i ajudar.
0: Per tu la cuina què significa ara mateix?
1: Pues, a veure, és un lloc on te, bueno, crees, busques, jugues amb gustos, amb colors, i sobretot és un lloc on intentes fer servir, fer feliç a la gent, que la gent gaudeixi a través del paladar.
0: I a tu quina cuina t'agrada, què t'agrada cuinar a tu?
1: Pues molt variat, la veritat, soc bastant de cuina tradicional, però cada vegada m'atreveixo més a experimentar i fer cosetes així més modernetes. Vaig una mica de tot. La veritat és que m'hi atreveixo amb tot.
0: Que et conec una mica, Manel. La teva cuina, a vegades també t'agrada molt utilitzar i jugar amb les restes de plats que sobren, no?
1: Ah, sí, no, sobretot, sí. Fons de... Sí, aprofitament. Sí, sí. Mirar el que hi ha a la nevera i aprofitar-ho tot. Jo soc dels que no llenço res. I tots els sucs s'aprofiten. I tant. Això sempre.
0: I això en l'aspecte, podríem dir, com a més hobby, que la cuina era el que era per tu, un hobby. Però clar, des de fa poc que ets cuiner, tu t'haguessis esperat en algun moment de la teva vida, per exemple, fa 10 anys, a dir, ara mateix em trobaria de cuina un restaurant, o és una cosa que no t'esperaves?
1: A veure, no m'ho esperava, tot i que, bueno, sempre he fet volar coloms, allò que dius, el restaurant que muntaria, jo faria, però bueno, que mai m'he atrevit a fer. Però, bueno, allò que no t'ho esperaves, però sempre ho has tingut allò, ho has portat al cap. I, clar, bueno, ha sigut un canvi de vida molt gran, d'estar de molts anys de comercial, bueno, anar a la cuina i, bueno, viure d'això.
0: I què és el que més t'agrada de ser cuiner d'un restaurant?
1: Bueno, l'hora de fer els fogons, l'hora de servir els plats i veure... sobretot mirar la gent i veure quina cara fan, si estan gaudint o no. Això és el millor de tot, és el que més omple.
0: I una pregunta, a veure, com de diferent és cuinar a casa quan era un hobby, ara que et passes tot el dia cuinant en un restaurant?
1: Uf, és molt, molt diferent. Ara que, clar, quan no tens experiència en un restaurant i arribes i veus l'estrès que representa una cuina de restaurant, per petita que sigui, uf, veus la gran diferència que hi ha. Casa és, bueno, cuinar és res, superdistret i tranquil, allà vas, bueno, amb un temps just sempre apurat, amb uns escandalls que has de fer, bueno, és estressant. No té res a veure amb
0: casa. I suposo que la cuina que fas a casa és molt més simple que la d'un restaurant, encara que facis cuina tradicional catalana.
1: Bueno, jo a casa també m'embolicava a fer cosetes. Vull dir que al final... La gran diferència és que, clar, cuina a casa, cuines per 3 o per 4 o per 5, i aquí, doncs, clar, has de preparar per 20, 30, 40, bueno, és molt diferent.
0: I una altra cosa, ara mateix, clar, et passes tot el dia cuinant, imagino que a casa l'últim que vols fer és arribar i posar-te a cuinar.
1: Clar, el dia a dia costa més, clar. Sí que és veritat que el cap de setmana, si tinc temps, igualment ho faig, perquè a mi m'agrada.
0: Doncs, Manel, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Converses de Cuina de l'Obert per Vacances. Que segueixis gaudint d'estar als fogons i de la cuina, i que també facis gaudir a la gent que menja els teus plats, perquè la veritat que és un autèntic plaer. Moltes gràcies.
1: Bueno, doncs moltes gràcies a tu i, bueno, un plaer haver participat en el vostre programa.
2: Converses de cuina, avui a la companya del nou FM conversant amb el seu pare, que mira, estava més que justificada l'entrevista perquè és que es cuina el seu pare i tenia aquesta gràcia, no?, que va passar de cuinar a casa com a hobby en moments en què li venia de gust i ara és cuiner professional en un restaurant, el Manel Jiménez. Doncs vinga, des del nou FM, des de Vic, que ens ha arribat aquesta proposta culinària, però tenim més propostes, en aquest cas, d'agenda.
3: Obert per vacances.
2: Saludem ràpidament la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Mira, que ens portes un festival de novel·la negra, això mola molt.
4: Doncs sí, tenim el Culles Noir, que...
2: Ah, molt ben il·lustrat, amb aquesta música, molt bé.
4: Sí, sí. I fins diumenge, doncs, el Cubies és a la seu del festival i reunirà, doncs, autors del gènere per fer, doncs, sessions, ponències, xerrades, taules rodones, etc. I el Xavier Borrell, que és el comissari, doncs, ens ha explicat una miqueta què es fa, no?, aquest any, quina és la temàtica.
5: Volem dedicar una mica a la gent que està fugint de la IA o la gent que va començar a fer els seus primers passos dins del gènere negre amb el cinema clàssic. Per això parlarem dels inicis del cinema clàssic, farem una obra de teatre de Casablanca i estarà tot present al nostre festival.
4: Doncs això.
2: Molt bé, el Cubelles Negre, que el Cubelles Noir, que de fet també tenim el Barcelona Negre, em sembla, i bueno, doncs tota aquella zona, els que trobem a faltar la Negra i Criminal, la llibreria, doncs ens queden almenys aquestes fires de novel·la negra. Molt xulo.
4: Per poder aprofitar.
2: Sí, sí, sí, sí. I d'aquí cap al Pirineu.
4: Doncs sí, tenim el que és el festival Pirineu Terra de Versos, que és un festival que està organitzat per tres llibreries cooperatives, de la Seu d'Urgell i de Ripoll, i la idea és, doncs, reivindicar el pensament crític en els pobles de muntanya. I nosaltres destaquem dues activitats, les de la Seu d'Urgell, que són a un laboratori de poemes per infants i després una mostra de Can Valencià, que és el que estem escoltant ara una miqueta. Doncs això, i d'això és demà divendres de 5 a 7 de la tarda.
2: Festival Pirineu, Terra de Versos a la Seu d'Urgell, tot plegat reivindicant, com deies, Lídia, la cultura als pobles de muntanya. I acabem barrejant música en directe i tals de vins. És un pla ideal.
4: Doncs sí, tenim a la Selva del Camp la quarta edició del Sol Postado i és la idea que tu comentaves. Destaquem el concert de demà divendres a 8:45 del vespre, que és un concert de jazz a càrrec de la cantant Belén Bandera, la Carla Motis a la guitarra i el contrabaixista Horacio Fumero, i això, doncs, es barreja amb els tastos de vida, el celler i Gigal Porrera.
2: Molt bé. Passarà demà, no? Deies demà a 8:45?
4: Demà a 8:45 del vespre en el terrat del castell de Paborda de la Selva del Camp.
2: Molt bé, doncs Lídia, ràpid com sempre, ja ho veus, la gent... Ja,
4: no hi ha manera,
2: No hi ha manera. Bueno, es queda tota la setmana que ve per prendre'ns un més calma, però...
4: A veure, és veritat.
2: Sí, sí. Escolta, recupereu el podcast, poseu-nos a lent, allò a temps, no?
4: Exacte, ralentit. A poc a poc amb calma.
2: Sí, i ja està. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, guapi.
4: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I és que també hem de rescatar res, esgarrapar un parell de minuts per tancar el programa d'avui. Vinga, amb musiqueta de fons, amb l'última cançó que sona de la jornada, però ja saludant a la Jordi Mariscot. Jordi, des de Cardedeu, bon dia de nou.
6: Aviam.
2: Aviam. Com tenim això de les festes majors?
6: He de dir que m'he guardat un parell d'àudios per al final.
2: Molt bé.
6: Que m'he tornat a portar al meu territori. Clar, però al meu territori actual, vale? Perquè aquí a Cardedeu tenim una mica de pique.
2: Sí, digues,
6: el primer àudio.
2: Ràpid, sí.
7: Òbviament, per mi, la millor festa major de tot Catalunya és la del meu poble, de Cardedeu. Amb poques festes majors, tenen dues festes majors alhora, la que organitza l'Ajuntament i el Garito, més una autogestionada, que és la del Polvorí. Per tant, cada nit i cada dia tens moltes activitats, tens dos escenaris diferents com un bon festival, i al final, doncs, també és molt participativa i fa que, doncs, es pugui fer entre tots, no?
2: Aquesta festa autogestionada. I el segon tall, que l'hem de posar ràpidament?
6: I el segon tall ens l'envia en David des de Llinars, que hi ha una mica de pic amb Cardedeu.
3: Segur que tothom voldrà defensar la seva festa major com a millor festa major. No hem de negar que la part que jo miro més, que és la part de cultura popular, doncs la zona del Tarragonès tenen festes majors molt bones. Però clar, per a mi la millor és la meva, la Llinars del Vallès, on des de fa 15 anys hem definit una festa major, un protocol de festa major, un tipus de festa major basat en l'actualitat, però sobretot també en la tradició i en la història de tot el que havia viscut Llinars.
2: Jordi, ho hem de deixar aquí, sap greu? Mira, molt
6: cap
2: bé.
6: Cap problema, Llinars acabava Cardedeu, just aquí l'àudio. Ja Llinars Cardedeu.
2: Doncs demà més coses, ràpid, digue'ns el què.
6: Demà més coses, demà parlarem d'amors d'estiu.
2: Amors d'estiu, uau, que xulo. Això té comentari, però no tenim temps. Amors d'estiu, demà ho comentem àmpliament.
6: En parlem demà.
2: Molt bé. Jordi Mariscot, des de Cardedeu, gràcies, company.
6: Fins demà.
2: I tanquem per vacances d'avui.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
1: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
6: Avui, i no cal que serveixi de precedent, començarem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fugint de les dissonàncies, les polirítmies i les emocions fortes en general. Avui anem a buscar els clàssics. I us portem a Joe Newman, un trompetista que quasi sempre el relacionem amb Count Basie perquè, realment, va estar uns quants anys al seu costat.

Joseph Dwight Newman, Joe Newman, pels amics, les amigues i els jazzistes en general. És un home que va néixer a Nova Orleans el setembre de 1922 i va ser, com tants altres músics de la seva generació, un trompetista de big band. La primera en la que va treballar va ser la de Lionel Hampton. Això va ser l'any 1941 i durant un període més o menys d'un parell d'anys. Després ja va venir la de Count Basie, amb qui va estar un total de 13 anys, però això sí, amb dues parts separades per unes aventures musicals al costat primer d'Illinois Jacket i després de J.C. Hart. I va ser en el segon període, amb Count Basie, a partir més o menys de 1952, que Joe Newman va gravar de manera assídua, de manera freqüent, liderant projectes que generalment eren quintets, sextets o septets. Hem escoltat per començar el programa Close Quarters, una gravació de 1954 que comptava amb la flauta de Frank West. I ara continuem amb la cançó Robin's Nest, gravada l'any 1957 a sextet.

El sextet de Joe Newman ens ha interpretat Robin's Nest amb el pianista Johnny Asia i el saxofonista i flautista Frank West. I acabarem el temps que dediquem a aquest gran, gran trompetista del període clàssic del jazz amb una gravació d'aquest mateix any 1957, en aquest cas amb Zoot Sims en el saxo tenor. Aquí teniu Mambo for Joe, òbviament una cançó amb un lleuger aire antillà.

0: Trànsit de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us ho vam dir la setmana passada. El pianista Ignasi Terrassa acaba d'editar la gravació que va fer l'any 2003 a Trio, al costat del baixista Pierre Bosseguer i del bateria Bobby Durham. Una autèntica llegenda, Bobby Durham, que va treballar amb Bella Fitzgerald o Oscar Peterson, entre molts altres. Li hem demanat a l'Ignasi que ens expliqui com va conèixer a Bobby Durham.
1: Doncs vaig conèixer en Bobby arrel d'un participant del Festival de Reus, en què cada any anava amb diferents músics, amb trios de luxe, com en Bobby Durham, Alvin Queen, Gregory Hutchinson, Alex Riel, Jorge Rossi... Doncs, bueno, no sé, vaig anar cada any amb diferents seccions rítmiques i una d'elles va ser el 2001 amb Bobby Durham. I llavors, a partir d'aquí, vaig fer alguns concerts més amb ell, amb trio. Ell vivia a Itàlia i era relativament fàcil doncs, poder posar-nos d'acord perquè vingués i toquéssim junts.

0: Unix Blues, el trio de l'Ignasi Terrassa amb Bobby Durham a la bateria, una cançó que forma part del disc Swinging with Bobby que s'acaba d'editar. També li hem dit a l'Ignasi que ens expliqui com es va gestar aquest projecte al costat d'un músic de la talla de Bobby Durham.
1: Aquesta sessió estava pensada fer-la en quartet amb Josep Maria Ferràs. De fet, jo acabava d'enregistrar un disc en trio, el It's Coming, 15 dies abans, una setmana abans, i de fet no pensava fer una altra sessió de trio. I vaig, ja que teníem el Durham i teníem el Bossaguet, doncs vaig pensar de fer una sessió amb el Ferràs, que és amb qui estaven tocant llavors sovint, en quartet, i era una bona oportunitat de fer el disc que teníem pendent. I al darrer moment em va dir que no, el Joan Maria es va dir que no es veia en cor de fer-la, i llavors, ja que tenia els músics allà i ja tenia les dates i tot, doncs bueno, vaig agafar un repertori entre estàndards que tocava i que no havia enregistrat i alguns originals que no havia utilitzat pel disc de trio que acabaven de registrar, i vam fer aquesta sessió amb en Bobby. Estava previst fer dues sessions, però al final d'aquella sessió, de la primera sessió, va haver una mica de tensió entre el baix i bateria, i vam decidir posposar la segona sessió de trio.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim a Jazzit, seguim avançant pel carrer del jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara passem d'un pianista barceloní, com era l'Ignasi Terrassa, a un altre pianista que va néixer a Filadèlfia fa exactament 81 anys, el 9 de juny de 1943. L'any 2019 el vam tenir a Terrassa, perquè va rebre la distinció que es coneix com a Jazz Terrassman, i esperem que la seva edat no li impedeixi tornar-nos a visitar en un futur proper. Estem parlant de Kenny Barron, i el que sabem d'ell és que segueix en actiu, en plena forma, gravant i actuant amb total normalitat. Ara escoltarem una cançó que forma part del disc que estava presentant quan va venir a tocar a Terrassa aquesta darrera vegada que parlàvem. El disc es titula Concentric Circles, i la cançó que us portem és Baile.

El quintet del pianista Kenny Barron ens han interpretat Baile. I seguim amb pianistes. En aquest cas tenim a Bill Evans, que el trobem acompanyant el cantant Tony Bennett en un disc gravat així, a duet, que avui ja és un clàssic indiscutible. Es va gravar el mes de juny de 1975, fa 49 anys, i avui ho celebrem i el recordem escoltant Days of Wine and Roses. Si alguna persona no el coneix, no coneix aquesta gravació, escoltant la cançó que us hem programat, entendrà de seguida per què diem que és un disc totalment imprescindible. És preciós i una autèntica delicadesa.

Tony Bennett, cantant Bill Evans Piano, ens han portat Days of Wine and Roses. I què us sembla si seguim amb un altre pianista, però ara fem un canvi radical? Passarem de la música acústica a l'elèctrica, del duet al quintet, del jazz clàssic a la fusió jazz-funky. Escoltarem a Chick Corea i la seva Electric Band. Chick ens va deixar ara fa una mica més de 3 anys, al febrer de 2021, i aquest 12 de juny hauria fet 83 anys. Un músic molt prolífic, totalment polièdric, amb infinitat de projectes de característiques molt diferents, que bevia de fonts molt diverses i les incorporava a la seva obra. Una obra que podríem dir que és imprescindible per entendre l'evolució del jazz i de la música en general del segle XX i començaments del XXI. Del seu disc Light Years, que és de 1987, us portem la cançó que li dona títol, Light Years.

0: Hola, sóc el Camín Arcarazo, guitarrista i contrabaixista. Escolteu Jazz It.
1: Escolteu Jazz It a BTV, a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. L'arribada del bon temps porta associada als festivals i cicles de concerts a l'aire lliure, molt sovint en escenaris seleccionats, singulars, bonics i fins i tot inusuals. Un dels que compleix aquesta definició és el Terrat de la Casa Milà, La Pedrera. El seu cicle de concerts es titula Talents Jazz i està pensat per fer-nos descobrir noves figures del jazz fet a casa nostra. Li hem demanat al seu director, el senyor Jordi Feixa, que ens el presenti.
2: Hola, sóc el Jordi Feixa, sóc el coordinador del Talent Jazz a La Pedrera, que és el festival del nou talent de jazz de Barcelona. El que volem amb aquest projecte i amb aquest festival és donar veu al jove talent musical de la ciutat, i ho fem col·laborant estretament amb les tres principals escoles d'estudis superiors, amb el Conservatori del Liceu, amb el Taller de Músics i amb l'ESMUC, per tal de fer aquest pas entre la formació i el que és ja els primers passos de la vida professional musical. Pensem que és un moment, diguéssim, molt important per als músics i el que volem és reivindicar d'una part tota la feina que es fan des de les escoles, que a vegades tenim aquesta imatge que a l'escola ja simplement fan aquesta funció docent, i no, sinó que també fan ja que és començar-se a preparar per el que serà la possible vida professional d'un músic, no?

El festival es fan tots els dijous i els divendres, van començar el 16 de maig i acabarem el 26 de juliol, i el que pretenem és fer una proposta completa. Què vull dir amb una proposta completa? Doncs a les 8 obrim portes, podem visitar una part de l'edifici, podem visitar el que són les golfes, que és un espai meravellós de la Pedrera, i després pugem al terrat per tal d'escoltar el concert, que ens proporciona, doncs, sempre ho diem, és el millor escenari pel millor talent, no? I la veritat és que la gent, tant la gent de Barcelona com els estrangers que ens visiten, queden fascinats per aquest espai que jo crec que és únic al món.

0: Soc l'Horacio Fumero i el jazz, it. It is jazz. Jazz it. M'agrada el jazz. Jazz it. Escolteu Jazz it.
1: No podem acabar el programa d'avui sense recordar que segueix també el cicle de concerts de jazz de l'Ametlla del Vallès. El seu director, el senyor Antonio del Moral, ens presenta el concert d'aquesta setmana.
2: El dia 15 de juny ens anem al santuari de Nostra Senyora del Puig Graciós, enmig de l'entorn natural dels cingles de Bertí. Allà, Alfons Beltrán ens presentarà el seu darrer treball, Babela, acompanyat de Martí Serra al saxo tenor i soprano i d'en Roger Mas al piano.
1: Amb Babela, d'Alfons Beltrán, us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, producció i, qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

Hi ha una força extremadament poderosa per la que, fins ara, la ciència no ha trobat una explicació formal. És una força que inclou i governa totes les altres, que està al darrere de qualsevol fenomen que opera l'univers i que encara no ha estat identificada. Aquesta força universal és l'amor. L'amor és llum, ja que il·lumina a qui el dona i a qui el rep. L'amor és gravetat, perquè fa que unes persones es sentin atretes per les altres. L'amor és potència, perquè multiplica el millor que tenim. L'amor desvela i revela. Per amor es viu i es mor. Aquesta força ho explica tot i dona sentit en majúscules a la vida. És la variable que hem obviat durant massa temps, tal vegada perquè l'amor ens dona por, perquè és l'única energia de l'univers que l'ésser humà no ha après a sotmetre a la seva voluntat. Quan aprenem a donar i rebre aquesta energia universal, comprovem que l'amor tot ho pot vèncer, perquè l'amor és la quinta essència de la vida. Carta d'Albert Einstein a la seva filla Liesel.

0: Aquests dies, ara que som encara als voltants de Sant Valentí, són els ideals per parlar i pensar en el tema etern, el que mou i remou les nostres vides, l'amor. I com deia la cançó de Charles Aznavour, Tout le visage de l'amour, avui mirarem de trobar-lo, de mirar-lo des de diversos angles, des de les seves múltiples facetes, les dolces i les no tan dolces. Tindrem diferents estils, diferents èpoques que han posat música al tema etern que avui és el nostre protagonista.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Stendhal va ser el pseudònim d'Henri Bayle, un dels millors novel·listes romàntics francesos del segle XIX. Bayle era un home obsessionat amb el misteri i la força de l'amor. Va intentar estudiar-lo, disseccionar-lo com si fos un científic, i ho va fer a gairebé tots els seus escrits. Fins i tot en va fer un tractat pràctic, com si d'horticultura o de bricolatge es tractés. El llibre el va titular De l'amor, i allà explicava les seves teories de com i per què ens enamorem. Stendhal divideix l'amor en unes categories que, en fi, s'inventa ell solet: l'amor vanitat, l'amor plaent i l'amor fu, evidentment, l'amor passional. Doncs bé, a aquest últim dedicarem l'espai d'avui, a l'amor, el que ens fa bojament feliços, ens fa gaudir, però també patir, passar nits d'insomni, ens fa trobar sentit en la nostra vida, ens fa obsessionar-los i ens fa dir la paraula màgica: t'estimo.

Pat Metheny ens deia l'estimo en aquest tema, ho feia a la seva manera, reinterpretant a la guitarra aquest tema clàssic dels Beatles, I Love Her, publicat el 1964 com a cinquè tema d'aquell àlbum ja mític It's a Hard Day's Night. Aprenem a estimar no quan trobem a la persona perfecta, sinó quan aprenem a veure com a perfecta a una persona imperfecta. Sam King, professor de Princeton i activista.

L'amor és un sentiment inherent a l'ésser humà, com el plor, el dolor, el riure, com el respirar, ens atreviríem a dir. Des de l'origen de la nostra espècie és la força imparable que ens dona una raó per viure, que ens pot fer renunciar a tot per aquella persona estimada. El filòsof Plató ja va dedicar alguns dels seus millors textos a parlar de l'amor. I Ovidi, el clàssic llatí, va escriure la seva prosa més brillant i més atrevida en el seu tractat sobre l'art d'estimar. I en la història de la música ens podem remuntar ben bé fins al segle XIII per descobrir que els cantants de l'època, els trobadors medievals, ja van dedicar la seva vida i la seva música a cercar i a parlar de l'amor. La història de la música es podria resseguir ben bé amb històries d'amor. La de Monteverdi, la de Beethoven, Schumann, Brahms, Wagner, Granados, tots ells van deixar part de les seves experiències amoroses a la seva música.

Estimar i enamorar-se no són pas sinònims. L'enamorament, hi ha qui diu que és un estat de bogeria transitòria que ens fa perdre el món de vista i sovint ens fa prendre decisions no gaire correctes. En canvi, l'amor és un estat de serena entrega, de confiança, de llarg recorregut. El compositor Ludwig van Beethoven era un home passional i enamoradís, com a bon romàntic, però mai va tenir una parella estable amb la que consolidar aquell amor. Antonia Brentano, Giulietta Giugiardi i Josephine Brunswick van ser algunes de les seves amants més conegudes. Pel que sembla, aquesta darrera, Josephine, una comtessa hongaresa casada que va estar a punt d'esdevenir la senyora Beethoven, no va poder fructificar la relació per l'oposició frontal absoluta de la família d'ella. Doncs bé, del foc dels amors de Beethoven ens han quedat algunes cendres en forma de meravelloses obres com la que va dedicar a Giulietta Giugiardi, una altra comtessa a qui ell donava classes. Per ella, per Giulietta, va escriure aquesta obra immortal que sentim, la sonata número 14 en do menor, més coneguda com Sonata Clar de Lluna.

La pianista ucraniana Valentina Lisista, una dona de tècnica i energia espectacular davant del teclat, i que ha construït la seva carrera no amb les grans discogràfiques, sinó amb les xarxes, sobretot amb YouTube, era la intèrpret d'aquesta versió del primer moviment de la sonata número 14, quasi una fantasia de Ludwig van Beethoven, aquesta famosa clar de lluna que el músic de Bonn va dedicar a la comtessa Giulietta Giucciardi, un dels seus amors impossibles. Si m'estimes per la bellesa, no m'estimis. Estima el sol que porta cabells d'or. Si m'estimes per la joventut, no m'estimis. Estima la primavera, que és jove cada any. Si m'estimes pels tresors, no m'estimis. Estimes la sirena que té perles brillants. Si m'estimes per l'amor, oh sí, llavors estima. Estima per sempre, i per sempre t'estimaré. Friedrich Rücker, poema posat en música per Clara Schumann. De totes les formes de l'amor, n'hi ha una que és especialment apassionant i intensa, alhora que arriscada, fins i tot destructiva, i és l'amor il·lícit, el de l'amor secret, el que no es pot fer públic, potser perquè posaria en joc una família o una altra relació. Això és el que li passa al protagonista del tema que sentirem a continuació, Me and Mrs. Jones, on el protagonista té un amant, la senyora Jones, que és una dona casada i amb la que es troba cada dia en el mateix cafè, a les 6:30, tot fent plans de futur amb les mans agafades, tot i saber que el que fa no està bé.

Billy Paul, aquest cantant de Filadèlfia, que va ser un dels grans del rhythm and blues als anys 70, interpretava així de bé aquest brutal tema d'amor prohibit, que és Me and Mrs. Jones. I si l'amor en si ja ens trasbalsa i ens intoxica, què dir quan l'amor s'entrecreua amb el maltracte, amb la possessió, amb la gelosia? O què dir quan descobrim que no només estimem a una sola persona, sinó que n'estimem a dues, i no sabem per quina decidir-nos? Perquè jo us pregunto, es pot estimar dues persones a la vegada i no acabar boig?

Doncs ja ho deia el Cigala, en Bebo Valdés, en aquest Corazón Loco que va popularitzar Antonio Machín. No se puede amar a dos mujeres a la vez y no estar loco. Però, estimats i estimades, de bojos del doble amor n'hi ha hagut uns quants pel món, com bé us podeu imaginar. Això sí, no us hi heu trobat. I és que l'amor, el més meravellós dels sentiments, es pot convertir en el nostre enemic quan les coses es torcen, quan la primera passió s'esvaeix i la monotonia dona pas, fins i tot, al ressentiment. Llavors, com diu el tema de Chet Baker, l'amor esdevé maleït.

Aquell vell diable al que anomenem amor, que posa pluja als meus ulls, llàgrimes als meus somnis i roques al meu cor. That Old Devil Called Love, tema de Billie Holiday versionat magistralment per Chet Baker, ens vol recordar com de dolorosa és l'altra cara de la sensació més meravellosa del món. Per això el dolor del desamor és també el dolor més intens, més decebedor, més durador. I per això quan ens ha colpit una o diverses vegades hi ha qui renuncia per sempre a caure en l'enamorament i diu allò de «mai més no em vull enamorar».

I will never fall in love again. Mai més no em tornaré a enamorar, diu el tema de Richard Marx. L'amor té mil cares, com dèiem, el fraternal, el romàntic, l'amor a un país, l'amor als animals, a la música. Podeu buscar-li mil tipus més. Però el que queda com a resum és que l'amor és el que ens mou a la nostra vida. L'amor és potser l'única raó per la qual la vida té sentit. I quan l'amor no hi és, quan l'amor mor, tot perd aquest sentit, tal com ens cantava Jacques Brel.

L'amour est mort, diu Brel, la parella abans enamorada que avui es perfora amb el seu silenci. Ells han bescanviat el somriure i els versos per la fredor i la buidor de la seva llar. La història és mil vegades repetida, dolorosament repetida, com si els humans no sapiguéssim gestionar aquest do diví que és l'amor. L'amor és això. Quan algú, tot i conèixer les teves cicatrius, es queda amb tu per besar-les. Benjamin Gris, autor inspiracional.

Si al món s'han escrit 100.000, 1 milió, 2 milions, 10 milions de cançons, podeu estar segurs que la major part d'elles parlen de l'amor, del moment de l'encantament, de la fascinació, de la passió, de la decepció, de la gelosia, etc, etc. M'atreviria a dir que fins i tot en la història de la cançó d'amor domina gairebé el desamor, el dolor i el record, més que no la joia de l'amor.

El dolor em colpeix, la tristesa em torna boig. L'amor em fa mal d'una manera que si aquesta ha de ser la meva vida, més em valdria que em tallessin el cap. Això és el que diu la cançó amorosa Douleur me bat, el dolor em colpeix, que estem sentint, escrita per Josquin Desprez al segle XV.

El dolor que provoca el desamor ens tortura els humans des de sempre, i una de les primeres cançons de desamor de la història, escrita per un gran compositor, és aquest Douleur me bat, escrit per Josquin des Prez, nascut el 1450 a Tournai, avui Bèlgica, i que hem sentit en la versió de l'ensemble Clément Janicain.

L'amor és el gran tema de la vida, per això ens toca a tots i ens interessa a tots i totes d'una manera o d'una altra. Volem l'amor, volem parlar de l'amor, volem cantar l'amor. Avui ho hem fet, tot i que hem portat només un petit, petitíssim recull. Estimats, estimades, volem acabar aquest espai dedicat a l'amor amb una proposta romàntica. Si teniu a prop la persona estimada, convideu-la a ballar aquest romàntic tema de Guy Wood, en què acomiadarem l'espai. És la versió insuperable de John Coltrane al saxo i la veu avellotada de Johnny Harmon, un dels millors enregistraments de la història del jazz. És el tema My One and Only Love. Res més, estimeu a qui vulgueu i tot el que vulgueu. Només tenim una vida i una vida sense amor no té sentit. La setmana que ve hi tornarem a ser en Pere Sánchez, un home enamorat i no només dels seus controls tècnics. I qui us ha parlat? Lluís Bonamusa, que estima la música, però confessa que també ha trobat l'amor d'una dona meravellosa. Diu William Shakespeare que l'amor no mira amb els ulls, mira directament amb l'ànima. I nosaltres podríem afegir que també entra per les oïdes, amb les paraules i, sobretot, amb la bona música.

0: del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I avui ens acompanyen a aquesta hora els doctors Francesc Monés i Anna Trigó, podòlegs amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la salut del peu, i parlarem de la importància doncs, de la podologia a la nostra salut en general, tant pel que fa a prevenció com també en patologies que són habituals i que a vegades requereixen també doncs, de passar pel quiròfan. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Normalment, doncs, si parlem d'intervenció, toca parlar de cirurgia ambulatòria. Quin tipus d'intervenció és la més comuna, no?, amb les malalties del peu?
4: Mira, dins de la podologia hi ha una especialitat que és la cirurgia podològica, com amb qualsevol especialitat sanitària, inclou una sèrie de tècniques que són... que estan indicades per tractar patologies. Llavors, això és una especialitat. Hi ha gent que s'especialitza dins de la podologia amb cirurgia, hi ha clíniques més especialitzades en cirurgia, hi ha que no tant, però sempre ha de ser una eina que hem de tenir en compte perquè a vegades no arribem a tractar segons quines patologies, sinó és amb un intervencionisme. Normalment aquest tipus de cirurgies, les cirurgies podològiques són cirurgies ambulatòries, és a dir, és un tipus de cirurgia que
2: no requereixen d'ingrés
4: hospitalari, i que es fan anant en el centre o a la clínica podològica i en acabat te'n vas cap a casa. I això es fa gràcies a que fem servir anestèsia local, com els dentistes. Les anestèsies locals són un tipus de medicació que s'injecta amb una sèrie de nervis que arriben al peu, es produeix un bloqueig del dolor en el peu i tu estàs tan tranquil·lament, et tracten el peu sense dolor i això permet baixar els riscos del que seria una anestèsia general i permet produir aquesta cirurgia ambulatòria.
2: La cirurgia podològica és una última opció o no ens espantem? Perquè a vegades doncs, no és que no hagi funcionat un tractament i haguem d'acabar passant per una cirurgia, sinó que és, diguéssim, la millor opció i no pas l'última.
5: Sí, sí. De vegades, normalment, a nivell tractament, intentem no ser el que se'n diu invasius. És a dir, jugar la carta de l'opció quirúrgica és l'última de les cartes, normalment, que intentem jugar. Es pot intentar solucionar els problemes de diferents maneres, com fins i tot canvis en el calçat, etc. Sí que, de vegades... ja preveus l'evolució, el pronòstic d'un ungla clavada, per exemple, ja li pots preveure l'evolució i decideixes resoldre-ho d'una manera definitiva, que és amb aquesta petita intervenció quirúrgica que fa que aquell ungla no es torni a clavar més i que el pacient no hagi d'estar cada mes anant a arreglar-se el problema i ofereixes una solució definitiva. Però, per exemple, amb els galindons, que són els juanetes, que costa la paraula galindó...
2: Que és aquesta desviació de l'os?
5: Sí, la desviació del primer dit, exactament. La lateral, que fa que el dit miri cap a l'altra banda i surti un bonyet amb una de les cares. Doncs, actuar a nivell osteoarticular... és una actuació que ens reservem. Primer busquem altres solucions i que no escollim la cirurgia, no és criteri d'elecció la cirurgia, només per una raó estètica. És a dir, si un pacient ens diu és que mira, no m'agrada la forma del meu peu, em fa lleig, home, no és un criteri d'elecció d'una resolució quirúrgica.
2: El criteri que sí que ho és, el dolor, un problema de mobilitat...
5: Exacte, una alteració funcional, una conseqüència en altres estructures, afectació de la pell, úlceres, que aquesta deformitat generi úlceres, etc.
2: Com es treballa un galindó prèviament per intentar evitar una cirurgia?
5: Sí, val. Bé, intentant que no es desenvolupi, que no es desenvolupi aquell galindó, i el galindó apareix per factors genètics, estructurals, que tenim un pacient amb un dit molt llarg o un metatarsià molt curt o el que sigui, i per factors biomecànics. El pacient recolza malament i la seva propulsió, el seu gest de sortida del peu, fa que forci aquella articulació, i al llarg dels anys, 20 anys, 10 anys després de forçar aquella articulació constantment a cada pas, l'articulació apareix deformada i amb una certa artrosi. Llavors, per no arribar a aquest punt, s'ha d'intentar modificar la mecànica mitjançant plantilles o algun tipus d'exercicis, calçat adequat, etc. Per no arribar aquí.
2: Quines altres patologies, no? Alteracions que poden ser estructurals o que afecten els ossos, poden acabar implicant també cirurgia?

0: urgia.
1: Exacte, i sempre ben esgotat tota, com ha dit l'Anna, totes les tècniques conservadores, això és molt important. I sempre tendim a fer cirurgies mínimament invasives, és a dir, cada vegada ens n'adonem més que el fet de ser menys agressius pot donar menys riscos i, a més, més beneficis a l'hora de recuperacions més ràpides. Quines altres alteracions? Els juanetes, els galindons, que n'hem parlat, però també hi ha els dits en garra que provoquen incomoditats, dolor, callos, durícies sobre dels dits, entremig dels dits, alteracions dels metatarsians. Els metatarsians són, si no, per la gent que no sàpiga, són uns ossos que acaben en el recolzament del peu a la zona de davant de tot, abans dels dits, on recolzem, on tenim la xitxa de recolzar la zona de davant.
0: Aquesta part d'aquí?
1: Aquesta zona dels metatarsians. Aquí també
0: jo, com que els tinc al davant, vaig senyalar,
1: No? Doncs aquesta zona d'aquí...
0: Faig trampes, on acaba justament... Doncs la mà i comencen els dits, podríem dir, o el peu i comencen els dits.
1: Això mateix. Doncs en aquesta zona hi poden aparèixer uns callos molt dolorosos a vegades, unes metatarsalges molt doloroses, que si conservadorament no les hem pogut controlar, també es poden fer tècniques mínimament invasives en què amb anestesia local fem una modificació de la posició d'aquests ossets i alliberem el dolor en aquesta zona. Després hi ha una cosa molt freqüent, que són les exòstosis. Són petites deformitats dels ossos dels dits, normalment per degeneració artròsica o per que no són desviacions dels ossos, sinó que es deformen i fan com petits bonys, petits voltets, petites agulletes per dintre, que produeixen els típics callos interdigitals, entremig de dos dits, un dit que s'apreta contra un altre, que surt un callo, d'aquests que són molt freqüents. Doncs amb una petita intervenció, només adormint un ditet, una intervenció que pot durar 5 minuts, i surts caminant del centre, es pot resoldre. Això a nivell ossi. Després, si em preguntes per altres tipus d'intervencionisme...
0: D'ungles, doncs per exemple.
1: L'intervencionisme de l'ungla, que també n'ha parlat l'Anna. Quan unes ungles són molt corbades, es claven de forma crònica, molt freqüent, de forma conservadora no hem aconseguit fer un bon tallat de les ungles perquè, per molt bé que ho fem, aquelles ungles van clavant-se dins dels canals, doncs hi ha unes
0: són
1: tècniques...
0: Són rebels, no?
1: Sí, hi ha unes tècniques molt fàcils, molt senzilles i amb unes recuperacions molt ràpides que amb les que modifiquem les formes d'aquestes ungles, els amples d'aquestes ungles, i resolem d'una forma definitiva aquests problemes que, si no, cada mes, cada dos mesos...
0: I, per tant, ja per sempre més
1: per
0: sortiran
1: sempre,
0: bé.
1: Sí, exacte. I després hi ha la pell, que és el que veiem més en el peu, el que veiem és la pell. Doncs a la pell apareixen alteracions com berrugues, que són infeccions víriques, poden aparèixer infeccions per fongs en les ungles, petits quists que poden ser articulars o quists dèrmics que moltes vegades sí produeixen dolor, com hem dit abans, sí produeixen incomoditats o si està indicat, és molt fàcil erradicar-los amb una petita intervenció.
0: I uns fongs superresistents poden també, diguéssim, solucionar-se a partir d'intervenció quirúrgica?
1: Quirúrgicament els fongs a la pell no es resolen, és a dir, els fongs es resolen amb antifúngics, és a dir, amb medicació que elimina aquella infecció. Però sí que és veritat que en les ungles, concretament, no en la pell, la ungla és un element de cèl·lules mortes que, quan està infectada per un fong de forma massiva, moltes vegades l'ideal és eliminar el que és la làmina ungueal que està infectada, perquè la que va sortint de nou no es reinfecti, a part de donar les medicacions. I això es pot fer quirúrgicament traient l'ungla, literalment, amb anestèsia, evidentment, o bé de forma química, amb unes pomades que desfan l'ungla. Però sí, també amb casos d'infeccions greus de les ungles, a vegades l'intervencionisme està indicat.
0: Hi haurà qui ens escolti i pensi, mare meva, això és el que potser a mi em convindria, però quin dolor, malgrat que la intervenció sí que disposem d'anestèsia local. I el després, parlem d'una recuperació molt farragosa o no?
1: No, realment, avui en dia, amb les tècniques que fem servir, que són, ja hem dit, mínimament invasives, mínimament agressives, tot i això, una intervenció quirúrgica és una agressió, les anestèsies que posem tenen un temps de durada, un temps de latència molt llarg, I després tenim els tractaments analgèsics, el que donem d'analgèsia per després de les intervencions, quan es desperta aquell dit o aquell peu, doncs controlar-ho amb analgèsia a casa, la cama aixecada i poca cosa més. Les primeres 24 o 48 hores, home, poden ser molestes, però no més enllà. No ens ha de fer
2: por.
1: Sí,
2: no, i més que res, que saber que si són, per exemple, alguna petita exòstosis interdigital o tema d'ungla o de pell, clar, com que no hi ha afectació òssia, és a dir, no hi ha una fractura com a tal quirúrgica, el pacient surt caminant i és simplement que es curi la miqueta d'incisió que has pogut fer, que a vegades no és ni incisió, a vegades el pacient surt sense ni posar cap punt de sutura. Llavors és només una mica de prevenció les primeres 48 hores de que no s'infli la zona, per tant el pacient recomanem que faci un cert repòs relatiu, que estigui per casa, amb la cama més o menys aixecada, o si va a la feina que estigui amb la cama aixecada, això les primeres 48 hores. Llavors la cura a la setmana ja es fa una cura normal i normalment a la setmana el pacient ja pot tornar a utilitzar el seu calçat normal, ja no cal que utilitzi la sabata quirúrgica que li hem donat, que és així com més ampla, per acceptar bé el vendatge del peu i tot això. I normalment sí, l'evolució és això, en una setmana el pacient ja cal ser més o menys normal, posem dues. I dolor, no, el dolor queda controlat amb la mica d'analgèsia que pautem, que és una mica de medicació cada 8 hores, i pel dolor no és un problema. És més que res doncs, l'angúnia de portar el peu embolicat durant aquella setmana i d'alterar una mica la teva vida normal durant aquella setmana o dues, perquè doncs, no podràs anar a entrenar, si fas entrenaments d'esport, doncs no pots entrenar aquells dies, etc. Però no, són recuperacions molt ràpides.
0: No sempre es podrà evitar arribar en aquests casos, no? En aquestes cirurgies, però potser ara estava pensant en alguns casos, sí, ho dic perquè no sé si amb els mals hàbits, per exemple, a l'hora de caminar, a l'hora de calçar, no? Un tipus de sabata que no ens és convenient, doncs podem arribar fins i tot a requerir de cirurgia, no? Podològica, i això ens ho podríem haver estalviat.
1: Sí, això és evident. Els mals, és a dir, primer hi ha la genètica, que et farà que tinguis unes ungles més o menys corbades, o que et surtin més juanetes o més dits en garra, però després hi ha els factors externs, que no són hereditaris, que els adquirim per l'entorn, i a vegades els adquirim per una mica per culpa nostra. Els mals hàbits amb calçat, els mals hàbits a l'hora de fer segons quines activitats, sí que poden donar problemàtiques que acabin havent de resoldre's amb una intervenció. Però això sí, insistim molt que abans d'arribar a una intervenció tenim molt de marge per doncs, modificar aquests hàbits, consultar un podòleg que et pot explicar, escolta, mira, canvi de calçat, fes aquest tipus d'activitat o una altra.
2: Gran part de la visita podològica és informativa, podríem dir educativa del pacient. I per nosaltres, dins la nostra filosofia de tractar el pacient, entra molt això, és a dir, intentar que el pacient estigui ben informat, conegui què li va bé i què no li va bé per al seu peu, per a la prevenció d'altres alteracions, i sobretot actuar només en cas que ja no puguem controlar tots aquests factors externs.
0: Doncs doctors Francesc Monés i Anna Tribó de la Clínica Podològica Monés al carrer Maria de Badalona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies.
0: I
2: gràcies.
0: Fins la propera, que vagi bé.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I ho explicava justament ara, l'Hospital Municipal de Badalona acull aquesta mateixa tarda una nova sessió del cicle Aules de Salut i en aquest cas s'intentarà desmuntar els mites que planen sobre les addiccions com l'alcohol, per exemple, o el joc, l'addicció als jocs. Un espai obert a tothom, amb una xerrada que també abordarà les tendències actuals pel que fa a consum. Una de les ponents és la psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, la Cira Díaz, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: I ens acompanya també en Pol Vergara de l'associació Saupam. Què tal, Pol?
6: Molt bon dia.
0: Desmuntar mites, aquest és una mica l'objectiu. Quins són aquests mites que hi ha a l'entorn de l'alcohol, del joc, de les benzodiazepines, del tabac, per exemple?
5: Doncs, per exemple, que a partir dels 30 anys no hi ha problema. Que, per exemple, prendre de manera regular no hi ha cap problema. Que la droga legal o la droga receptada no hi ha problema, per exemple. Que el joc és més en adolescents, joc patològic és més en adolescents que no passa d'adults, que tampoc. Pues
0: Per tant, l'addicció al joc afecta tant joves com adults.
5: Sí, exacte.
0: Coincideixen les addiccions? Ara que tractàvem aquesta qüestió, no? Pel que fa doncs, a les diferents franges d'edat, no? A les diferents generacions, solen ser les mateixes entre joves i adults o són diferents?
6: Bé, al final també el que estem veient nosaltres que no és que siguin també més o menys, sinó que també que estan transformant-se, és a dir, les noves maneres de consum que estem trobant en joves són diferents en les quals podíem veure'ns potser fa 5-10 anys. Per exemple, abans, un exemple és el tema del tabac, ara no és el tabac, sinó que la tendència és el vàper. És a dir, no és potser la mateixa substància que es replica i llavors podem fer una comparació, perquè també un dels mites que també volem desmuntar a la aula de salut d'aquesta tarda és que, no, és que els joves ara com que consumeixen pitjor, com que consumeixen malament, jo crec que més bé hem d'anar a la línia de transformació. No és sigui replicar perquè el context també canvia, per tant, les substàncies també canvien.
0: Com per exemple la introducció dels vàpers, també amb aquests dissenys, diguéssim, tan doncs, acolorits, llampants, que criden l'atenció, no? I que sembla que sigui inocu.
6: I que si olores i... inclús el teu cos activa una sensació de plaer, com que diu, escolta, no cal tenir un sistema d'alarma perquè no té pinta que això sigui
0: perjudicial, no? per la salut. Aquesta sessió, dins del cicle Aules de Salut de BCA, la novena ja, està pensada des d'un enfocament de la prevenció i de la detecció, no?, de les addiccions. Com es pot prevenir una addicció?
5: Bueno, hi ha diferents tipus de prevenció. Hi ha diferents tipus d'atenció a la població per poder detectar factors de risc, poblacions de risc, llavors fer una prevenció indicada a les persones que estan ja en sota senyals d'alarma. Uh-huh. És molt important detectar senyals d'alarma sutils perquè l'adult, la conducta addictiva és molt emmascarada. És com una gran mentira, és com una doble vida. Uh-huh. Llavors, clar, és molt important detectar senyals d'alarma molt sutils, però que en si mateix són molt importants.
0: Uh-huh. Quins són aquests factors de risc que deia?
5: Que,
0: hi ha una població més vulnerable o una altra a l'hora de patir una addicció?
5: Sí, però això també és un mite. Perquè, clar, l'addicció és una patologia mental, i això és important deixar-ho clar, perquè no tothom que consumeix drogues té addicció. Llavors, clar, a partir d'aquell llindar, parlant de població adulta, a partir de 30 als 40 anys, que tenim factors de risc relacionats amb l'edat adulta, amb la responsabilitat dels adults.
0: Amb les preocupacions, exacte, no?, d'aquesta etapa vital.
5: Exacte.
0: També.
5: Amb els també canvis. La vida és canvi, és continu canvi. El que passa és que, clar, aquests canvis de l'adolescència que porten l'adult jove i l'adult madur, cada cop se van fent un gruix que quasi la persona no té un creixement intern profund, no ho podrà sostenir. Uh-huh. Aquesta maduresa emocional, si no fa un creixement madur, no podrà sostenir un matrimoni o una parella estable, sana, perquè no és el mateix sa que tòxic, clar, un acompanyament als fills, una guia als fills, una bona guia als fills, uh-huh, un desenvolupament de la feina, un entrebanc a la feina, un estrès laboral, una sobrecàrrega, uns pares que se van envellint i se tornen dependents, i ara què faig amb tot això? Uh-huh. Amb els fills, que pues, a vegades pues, que ser mare i ser pare és molt, molt, molt difícil.
0: Per tant, una mica podem concloure que en les addiccions, diguéssim, l'origen d'una addicció en una etapa jove pot anar associada a l'oci, no?, al lleure, i en canvi en una etapa doncs, ja més adulta a la preocupació.
5: Bueno, com deia...
0: Aquesta necessitat d'esvair-se de la realitat.
6: Multifactorial. O sigui, jo també veuria que l'origen del focus ens podem trobar amb joves que venen a consulta de l'espai d'assessorament que tenim. Multifactorial des d'una pressió de grup, emmascarada, indirecta, sutil, de que no tot... fiquen la substància directament a la boca, però sí que hi ha dinàmiques darrere que poden preocupar. Pot haver-hi un esdeveniment familiar, de parella, amb aquesta falta d'habilitats socials per poder ser assertiu, per poder saber dir no, que al final també és una mica el treball que fem també darrere, que no és només bàsicament consum sí, consum no, perquè una mica, perdó, amb la línia que abans estaves comentant, fer prevenció també és en els centres educatius i poder fer psicoeducació. Al final la prevenció no és que sigui fer una única acció, sinó que en funció de com sigui la persona, en quina situació estigui la persona, fer accions perquè així no esdevinguin situacions més problemàtiques.
0: Mm-hmm. Pol, abans posava molt el focus també en la necessitat de prevenció, no? I en els diferents tipus de prevenció que hi ha. Com es pot prevenir una addicció? Com fer doncs, que tot el món no giri entorn d'una copa o d'un porro, per exemple, no? Quan pues... aquesta és la realitat potser d'algunes persones que es troben patint aquest trastorn.
6: Clar, és això, la prevenció en funció de quin punt estigui la persona, si va a fer un taller a primer batxillerat o a formació professional que estan experimentant, es parla més de reducció de riscos, de vale, perquè és important el fet de beure aigua, perquè és important el fet de fer abstèmia, si et ve de gust una nit, és molt diferent a algun cas que es pot trobar en adult, on hi ha una preparació, és potser un ús diari, en joves potser no ens trobem tant amb el tema de l'ús de l'alcohol d'aquesta manera, aquesta dinàmica, ens trobem més al que és conegut com les botellades, com les formes canvien.
0: Una borratxera més explosiva, no?
6: Sí, sí, sí.
0: Per
6: sí,
0: més
6: sí.
0: quantitat. Quins comportaments ens poden posar en alerta de que podem estar patint una possible addicció o algú que tenim a la vora doncs, pot ser addicte, no? I per tant cal prestar atenció.
5: Mira, a partir de l'adultesa, els senyals d'alarma, per exemple, la persona comença a aïllar-se. Però no aïllar-se d'una manera explosiva, com deia el company, de l'intensitat de l'adolescència, sinó que mica en mica deixa d'anar als jocs d'abans. O ja comença a anar als mateixos jocs amb les mateixes persones entorn al consum. Moltes persones pensen que no passa res per aquesta copa, per aquestes copes. Cada divendres faig això, que la importància és l'ús. Quan comença a canviar el fet de prendre algo pel gust de prendre-ho, pel gust del sabor, no? A prendre algo perquè ja és el premi de la setmana, perquè ja no suporto el dia a dia, però que aquests no suporto el dia a dia no ho veuen. Mm-hmm. Per exemple, una mica de deixadesa, però és molt sutil, és un avanç progressiu, de, bueno, cuida-t'ho els nens, bueno, jo me'n vaig a fer esport, bueno, jo, una escapada de la realitat, progressiva, cada cop estic menys amb la família, cada cop tolero menys els, per exemple, rifirrafes a la parella, cada cop estic menys d'escolta, no faig una escolta activa, puc tenir una actitud de defensa, d'irritabilitat, que els baixos bruscos que dius, ostres, no entenc per què ha saltat d'aquesta manera, perquè no és per tant.
0: Quin tractament oferiu a una persona que pateix una addicció? No? Imagino que són molt diferents i també adaptats a cada individu.
6: Clar, en el cas en el que jo estic a l'espai de consulta és gent que ve des de moments angoixants de que creu que el consum se li ha de desmenjar algunes situacions i l'enfocament és més psicoeducatiu i de fer un pla de treball conjunt i fins aquí es va veient com hi ha qualitat, o sigui, incorporar qualitat de vida, perquè sempre diem que nosaltres no ens fixem en el consum sí, consum no, sinó incorporar hàbits de salut. O sigui, el seu canvi no ha de venir únicament en què deixi de consumir, perquè si el causant, el detonant, segueix perpetuant-se d'alguna manera, acabar sortint d'alguna altra manera.
0: És molt difícil sortir d'allà, no?
6: Pot passar del... O sigui, m'he trobat amb casos que van dir, no, va deixar de consumir, però ha passat al joc online, a les apostes, precisament. Clar, com ja no és un consum, sembla que és menys problemàtic, i la problemàtica que pot haver-hi amb les addiccions i substàncies pot ser al mateix nivell, perquè altera el sistema de recompensa, pot haver-hi les mateixes complicacions. Aleshores, és anar des de l'arrel, anar fent psicoeducació i en els casos que siguin més complicats, per exemple, en coordinació amb el cas, que tenim alguns casos, que el tractament ja és més clínic, però nosaltres fem potser la part més psicoeducativa.
5: A partir de 18 anys ja comencen a venir el cas, tot i que aquesta franja dels 18 molt joves és una franja complicada i que costa d'agafar perquè encara no tenen...
0: Aquesta percepció,
5: clar,
0: no?
5: Clar, encara tenen molt cartutxos a cremar. I aquest és el problema, no? Llavors, arriba en el cas, això a partir de 30, 40, 50, fins i tot, amb ja moltes davallades. Clar, llavors, el tractament és multidisciplinar. És un tractament de quatre potes, dintre del cas, però en coordinació amb fora. Les quatre potes són treball social, és essencial, el mèdic, psiquiàtric, el psicològic, evidentment, i a la infermeria. El sostre de la infermeria és vital.
0: I quin paper juga la família o el cercle més íntim del pacient? Ho dic perquè no sé si es fan també teràpies conjuntes, no? Entenc que a vegades pot ser doncs, la clau també, aquella mà estesa que es necessita.
6: Bueno, nosaltres també fem un espai d'acompanyament a les famílies, perquè al final també no només és poder sostenir i parlar de temàtica, sinó que també són persones afectades de manera indirecta, o sigui, no tenen l'afectació de la relació de dependència que pot haver-hi possible amb la substància o amb el joc, sinó que hi ha moltes preguntes, hi ha moltes coses, moltes incerteses, i a vegades també, en alguns casos, la família pot ser part del causant de les dinàmiques que poden haver-hi, i aleshores és una mica fer aquesta pota entre la mediació, entre la informació, entre quines aconsellaments es pot fer, però el més important és que si veiem que la dinàmica es troba mitjanament complexa, com poder anar justament treballar a l'arrel del problema. És el que he dit, si no sortirà, per una altra, la conducta manifesta no serà el consum, però poden ser les autolesions, poden ser altres coses, però clar, no és únicament consum si consum no, sinó com tinc jo el malestar, com l'afronto i quines són les eines que puc tenir o em poden donar.
0: Abans, Cira, parlaves de mentida, no? L'addicte sovint no es creu que és l'addicte, no? L'addicció és una malaltia, se li diu també així, de la mentida. Menteixen sovint a famílies, amics i fins i tot hi ha aquest autoengany, no? Aquesta automentida. Com s'aconsegueix una mica treure el vel, no? I guanyar autoconsciència de la problemàtica que es té.
5: Mira, precisament a la part... En totes les potes se parla del vel d'una manera directa o indirecta, però a la part psicològica, cap hem de tenir en compte que la patologia mental, en aquest cas l'addicció, afecta a les tres dimensions, a la part conductual, a la part d'interpretació de la realitat i al món emocional. A la part d'interpretació de la realitat és on se generen distorsions cognitives, distorsions que tenim tots, però en un potencial, amb una amplificació que fa que generi aquest món virtual. Clar. Des de la psicologia s'intenta que la persona comenci a detectar aquests vels sense, amb indicacions de no jutjar-se, no castigar-se, no fer una culpa reiterada, obsessiva, que no ajudarà. Llavors, és com un anàlisi més objectiu de l'escena i llavors veure què hi ha. Realment, perquè aquesta falta de aquesta manipulació, aquesta falta d'evidència, aquesta falta de valor per veure la realitat, no deixa de ser el resultat d'algo que està més profund, que és un dolor, un patiment.
0: Què diuen les dades? Sabeu quina és la prevalença de les addiccions en la societat o en diferents franges d'edat? No, ho dic perquè no sé si estan molt més camuflades del que pensaríem.
6: Doncs jo ara, és que he vingut aquí sense dades, i que justament això, nosaltres volem desmentir això de que la prevalença amb joves, per exemple, que enfoquem molt diferent a l'exacte, que el percentatge potser estava baixant, amb el tema del consum d'alcohol, amb el tema dels benzos sí que hi ha hagut una tendència en augment, podem veure diferències de gènere, és molt diferent la prescripció de benzos, per exemple, o l'ús en dones que no en homes, i això també
0: és
6: un mal important, sí, però perquè també les dones manifesten abans quan hi ha un malestar, els homes tendeixen a no manifestar-ho, aleshores també quan venen en l'espai d'acompanyament les dones solen venir sense un gruix tan problemàtic, però perquè hi ha hagut una verbalització abans. Sí que és que hi ha una medicalització més en temes de benzodiazepines, per exemple, que també són substàncies que no hem d'obviar que tenen un potencial addictiu. I sí que veiem més el patró de tendència. Sí que, perdó, perquè no tinc aquí els números, però...
5: Mira, és curiós el que comentaves de l'evolució, perquè, per exemple, un podria pensar que anem millor. I en algunes sí, en algunes no.
0: Vale? En quines sí,
5: per exemple? Tabac, anem a millor. Tot i que encara...
0: Tot incloure el consum de vàper, eh?
5: Bueno, tabac tradicional, digamos, cigarreta industrial, per exemple, eh? Tenim que encara, pic de... Parlem d'adults, madurs. 45 a 64 anys, 32-35% de la població. Bueno, estamos ahí. Llavors, però clar, si parlem de l'alcohol, parlem dels immunosedants, dels tranquil·litzants, dels calmants, que aquesta podria ser una de les grans addiccions...
0: En etapa adulta.
5: Sí, silencioses. Vull dir, cuidado, perquè no se'n parla molt, i amb el perfil de dona, per exemple, és molt, molt greu.
0: Quina prevalença té, en aquest cas?
5: Clar, en el cas de les... clar, un pot pensar que és un mite, que si ho recepta un metge no hi ha problema. Clar que no hi ha problema si ho recepta un metge...
0: Però també si no genera una adherència.
5: Clar, i s'aprèn el que és la pauta de prescripció. Clar, el problema és quan se continua. Clar, llavors, clar, tenim el doble de consum en dones, més enllà de la prescripció, que ja és addicció. Edat inici tardana, 34 i mig. Pic màxim de 55 a 64. Clar, ús regular, llarg plaç, cronificat. Que aquest és el problema. El problema no és la persona que fa un ús explosiu, perquè això s'adonarà compte molt més abans, perquè tindrà problemes molt més abans.
0: És quan es cronifica.
5: Exacte, quan és molt més sutil, perquè és gota a gota, pastilla a pastilla, sento si soc molt clara, no? Molt visual, però és que dia a dia la persona no veu que va escurant la muntanya d'aquest problema i llavors arriba un moment que no hi ha muntanya.
0: Doncs, Cira Pol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet un tast del que pot ser aquesta nova sessió del cicle Aules de Salut, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. Entrada lliure, oberta, per tota la ciutadania que s'hi vulgui adreçar?
5: Sí, exacte.
0: Sí? Doncs ja ho sabeu, ja esteu també vosaltres convidats. Que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I avui us parlem d'una notícia que ha transcendit de la mà, doncs, de dues persones molt vinculades amb aquesta casa, molt vinculades també amb la ciutat de Badalona, i és que una empresa canadenca ha estat fent comandes de llibres a una llibreria d'aquí, de la ciutat. Fins aquí tot sembla aparentment normal, però el que ha passat realment és que l'empresa es dedica a utilitzar els llibres per entrenar una intel·ligència artificial i posteriorment els destrueix. Són petites peces del patrimoni literari català que es perden, petites grans peces. Avui per parlar-ne ens acompanya el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marcel Font. Què tal, com estàs?
7: Molt bé, com esteu?
0: Qui és, doncs, qui ha rebut aquestes comandes teòricament misterioses, no? Perquè es coneix l'empresa en concret, Marcel?
7: Sí, l'empresa que fa les comandes, sí, on van a parar o per qui treballa, no.
0: I al seu costat també ens acompanya en Xavi Vinaixa, especialista en intel·ligència artificial, col·laborador també del Badalona Matí. Què tal, com estàs?
8: Molt bé, bon dia.
0: Com vas detectar aquest cas, Marcel?
7: Perquè eren singulars, eren comandes que no responien a un patró normal. Eren comandes, a més, amb molt de desgavell. Podia rebre una comanda de 20 llibres i al cap de 5 minuts una comanda de 3 i després una comanda de 1, amb l'encariment que això suposa per les despeses d'enviament. No tenia cap sentit, això.
0: I tot això, diguéssim, de la mateixa empresa.
7: Tot de la mateixa empresa i en franges molt petites, amb finestres horàries molt petites. Mitja hora, una hora de compres i després ja paraven durant dies.
0: De quin tipus de llibre estem parlant?
7: Llibre molt secundari, llibre molt d'investigació local, de cosa petita, de cosa molt tècnica, de nicho molt petit, no llibre generalista. I en principi, al principi de tot era tot no ficció. Ara les últimes comandes que vam rebre sí que ja eren alguna cosa de ficció, però ens situem. La traducció al català de Vargas Llosa. És a dir, tampoc estem parlant de l'obra de Vargas Llosa en castellà original, que és molt ultrapublicada, sinó la versió en català, coses d'aquestes. O sigui que, bueno, hem d'estar... Estem mirant-ho.
0: I què fa un quan sospita, diguéssim, d'una actuació com aquesta?
7: Protegir-se i pensar i evitar que et facin un frau, que és el primer que vaig pensar i per això vaig trucar al Xavier. Xavier, aquí, això pinta raro i el primer que vull és que no sigui un frau, sempre, no?
0: Però vas pensar en intel·ligència, en una aplicació per intel·ligència artificial, directament.
7: Sí, pel patró de compra del bot, no? Era evident que era una compra automatitzada i com que ja portava molts dies parlant amb el Xavier de temes d'aquests, doncs alguna cosa em reverbera i vaig dir, escolta'm, això em sona a coses que m'ha explicat el Xavier abans. I és com vaig trucar al Xavier a preguntar-li, escolta'm, això com et pinta, tu? Què té l'ate, no? Que diuen ara, doncs això.
0: I què té la tia?
8: No, el primer és que és això, amb el Marcel parlem cada setmana. I clar, quan va començar a dir els patrons de compra i sobretot això, el tema irracional a les comandes, no? Comprant llibres que relativament barats, amb moltes comandes diferents, pagant 50 euros de... No sé, potser són llibres de 5 i 10 euros, i 50 euros de despeses d'enviament, en 3 comandes diferents, 50 euros cada vegada, en comptes d'ajuntar-les en una, no? Llavors, ja comença a quadrar. O sigui, segur que això és un bot, el que està comprant, això seguríssim, i l'altre és que tindria molt sentit que fos per entrar en una intel·ligència artificial, perquè són empreses que estan supervitaminades. O sigui, la gran inversió que s'està fent ara des dels Estats Units és intel·ligència artificial, per tant, els hi és igual. que pagar tres vegades despeses d'enviament per una cosa que podrien pagar-ne una, no? Llavors comencem a tirar... Bueno, ell m'ho diu, em sembla superinteressant, i comencem a fer servir tècniques d'OSINT, que és com d'informació oberta, no? D'anar buscant a internet què hi ha, què s'ha dit...
0: I estira del fil.
8: I estira del fil. I comencem a trobar un fòrum a Alemanya, aquest ja me'l va passar al Marçal, de pues, un grup de llibreters de vell que comencen a rebre comandes igual i es preocupen igual que el Marçal per si serà un frau. Que dius, bueno, però vosaltres les heu cobrat. Sí, però si després li he de tornar els diners perdo, uh-huh. perdo el llibre i perdo els diners, no? Llavors anem a veure si això no és un frau. I aquests alemanys parlaven d'això, si era un frau, si no era un frau. Allà ja començava també a sortir el tema de si serà per la IA. Seguim investigant i trobem uns a Nova Zelanda, també, amb el mateix, llibres petits, llibres de nicho, que els estan comprant la mateixa empresa, trobem un fòrum anglès, comencen a sortir fòrums ja a diferents llocs del món, i trobem que, investigant aquesta empresa, trobem que té dos posts que ha borrat, on ells s'estan oferint, primer, per ser l'antídot del mur de dades, que si voleu després ho expliquem, i un altre per... Si tu ja tens les dades, ets un laboratori d'IA, i per evitar els judicis com el Barts contra Antròpic, que va ser un judici molt sonat, que va generar jurisprudència, que és que si tens el llibre, pots fer-lo servir per entrenar. Si ja tens les dades perquè les has aconseguit de forma pirata, només amb la factura ja et lliures. Llavors, aquesta empresa Zumbooks s'oferia això, per comprar llibres que no tens i... per aconseguir-te la factura dels llibres que ja tens. Uh-huh. Aquests posts van ser eliminats de tot arreu, inclús d'Internet Archive, que és com un repositori de tot el que s'ha publicat a internet a tots els anys.
0: Regularitzen d'alguna manera aquesta pràctica que és totalment il·lícita, com a mínim.
8: Bueno, de fet, als Estats Units no ho és, perquè si tens la factura del llibre ho pots fer. Aquí el problema és que per un tema d'eficiència... El que fan amb aquests llibres, en comptes d'escanejar-los pàgina a pàgina, el que fan és que li tallen el llom, i llavors destrueixen el llibre i tenen pàgines soltes que van escanejant molt ràpid. És un tema d'eficiència, no és que ells vulguin destruir el llibre. Que això, bueno, potser com a secundari podria passar, perquè al final el tecnofeixisme és això, no? Al final només tinc la informació jo, he destruït l'últim exemplar. Ara estem parlant de que estan comprant només amb ICBN. Això està protegit, aquí tenim bons tècnics, no?, de patrimoni...
7: Jo vull afegir una cosa, que mira, perquè he estat parlant bastant aquests dies i una cosa que detectes és aquesta cosa de, ostres, destrueixen llibres, no? Uh-huh. Està molt guai, perquè tinguem encara això, a mi m'encanta. Vol dir que tenim un resort cultural ben parit i estem ben estructurats socialment, no? El llibre no s'ha de destruir. Però vull recordar una cosa. La destrucció de llibres no està prohibida en aquest país i es destrueixen massivament llibres per part de les editorials. Tinguem sempre això present. La major part de la destrucció de llibres és d'estoc no venut d'editorials dels productes que queden perquè emmagatzemar-los és caríssim i no hi ha cap llei que protegeixi això. I moltes vegades hem de pensar que són llibres subvencionats perquè la immensa majoria de lo publicat en català, evidentment, està ajudat, ajudes econòmiques, sigui per reduccions fiscals o per ajuda directa, i la gran quantitat de llibres que es publiquen en castellà també a subvenció. És a dir, on hi ha diner públic, potser ens hauríem de pensar si toca destruir o no. Ho dic per posar en situació aquesta qüestió de la destrucció, perquè també se'ns està pressionant molt els llibreters de vell, que si som nosaltres els que no hem de vendre, que si hem de fer aquesta... No, escolti'm. Qui ha de fer les polítiques és la societat en pes, la legislació, l'administració, la que té la capacitat econòmica i legislativa per fer les coses, no a l'últim bono. I sobretot, perquè si el que posem ens posem les mans al cap és perquè es destrueixi llibre, pensem que es destrueix llibre massivament per part de les editorials, de les superproductores, constantment.
0: Per tant, que hi hagi doble públic, moral, no?
7: Correcte, venia a dir això.
0: Interessa saber, no?, per què també una IA... Es tracta d'una empresa del Canadà?
8: L'empresa que compra, que és la intermediària, és de Canadà.
0: És de Canadà.
8: No sabem...
0: Quina IA és?
8: No hem aconseguit saber per quin laboratori estan comprant, però és veritat que el Washington Post va fer una investigació i va descobrir que Anthropic tenia el projecte de Panamà, això farà uns 6 mesos o així, bueno, van trobar com correus dels empleats, creuances i tal, on el que vol aquest projecte, no dic volia perquè segurament encara està actiu, era fer un escaneig massiu i destructiu de tots els llibres del món. Que el destructiu ja dic que és secundari, és un tema d'eficiència. Ells van destapar això de Projecte Panamà, llavors lliga bastant, perquè al final... bueno, si tot sembla que hagi de ser una cosa, potser és.
0: Ara parlem d'això perquè heu detectat això, no? Però creieu que és evitable aquest escaneig massiu de tot allò publicat al món, o això passarà i passarà en un curt termini?
7: Em deixa ser provocador, per variar. Jo crec que és desitjable que passi aquest escaneig massiu. La qüestió és com fem les coses, no les que fem. Uh-huh. L'altre dia, mira, parlant amb la periodista que parlàvem just abans, el problema és que ara tenim galetes i tenim una cosa que és el monstre de les galetes. I nosaltres sabem com menja el monstre de les galetes, oi? Uh-huh. I la meitat es desaprofita i es tira informació i tot plegat, i es fa molt mal fet. El que hem de fer és menjar galetes, civilitzadament...
0: I pair-les bé.
7: I pair-les com Déu mana. Mm-hmm. És una mica això. Aleshores, nosaltres com a Europa tenim el patrimoni, tenim a més el coneixement, el know-how, tenim la capacitat, tenim els equips i tenim els recursos humans per fer les coses ben fetes. Si ens hi posem ara, podem tenir, és el que diu sempre el Xavier, sobirania a nivell de tecnologia, control del propi patrimoni, podem escanejar totes aquestes coses ben escanejades, amb destrucció o sense, segons el cas, no? Perquè pot ser més eficient un llibre publicat amb 100.000 exemplars, no passa res si fem una destrucció d'aquell exemplar, si en tenim conservats 10 més, no passa absolutament res, i hi ha eficiència tecnològica. No és greu, això.
0: Però has de garantir aquesta biblioteca física, a nivell...
7: La protecció física, i que l'escaneig sigui ben fet amb el rigor acadèmic que requereix, que no és com es fa ara, amb tota la metadada de tot allò que es perd perquè mengem malament les galetes, no, doncs mengem-les bé, i a més després podem llicenciar-ho, podem que aquesta informació que tenim nosaltres, que és del nostre control i de la nostra propietat, si la vol una gran empresa de la Xina, que ens ho pagui.
0: A priori, semblaria això, no? Doncs que aquest escaneig, aquesta digitalització, aquesta incorporació a la IA podria ser positiva, no? Per la preservació, també, diguéssim, d'aquest llegat literari. Però, ja va fent que així, molt que va marçal, però, clar, és important saber qui ho fa, no? Qui en té la propietat, ho dic, perquè en aquest cas, Xavi, tu parles molt sovint també de la sobirania, no? D'una IA pública.
8: Sí, sí, claríssim. És que aquí hem de defensar la sobirania, i si la informació és nostra, nosaltres poder garantir la traçabilitat, com a mínim. Mm-hmm. Si tu imagina't, això al final, tot el que estan escanejant, que a més ja hem dit que és desitjable que passi, no? Quan més sàpiguen de nosaltres, millor. Però depenem de l'arbitrarietat d'una empresa privada, i al final aquesta empresa privada pot canviar-ho si nosaltres no guardem la font, no podem tenir una traçabilitat d'això. No només això, sinó que això que parlem ho podem fer aquí a nivell europeu, però a més, ara, qui està fent negoci amb això és una empresa canadenca que ni li va ni li ve. Per què no el fem nosaltres, el negoci? Uh-huh. Aquesta gent només volen dades. Pues, escolta, ja te les venc jo, les dades. Jo sóc a Europa, si sóc el gran de... Correcte. He de ser el gran de l'arxiu, no?
7: Uh-huh.
8: I jo faig negoci. Bueno, aquí ja ens estan passant la mà per la cara cada dia amb aquests temes, i ens hem de posar les piles.
0: Tinc la sensació que potser heu destapat només el que és la punta d'un iceberg, no?
7: Sí, i t'hem explicat el que és la punta de la por que tinc. Sí, jo penso que estem parlant molt de la... Saps quan ve un tsunami, que hi ha una minva del nivell del mar primer? Estem mirant molt la minva del nivell del mar ara. O sigui, siguem conscients que aquest no és el problema.
0: No?
7: El problema és l'onada que ve.
0: Uh-huh. De quina manera tindrà continuïtat? No sé si hi ha un projecte al darrere, o esteu al darrere d'algun projecte, no? Que permeti una mica salvaguardar, doncs, aquest llegat.
8: Sí, nosaltres tenim... Fa més d'un any que parlem d'un projecte que tenim, i això ha sigut... No és que ens ho haguem trobat, això, sinó que ja estàvem immersos en uh-huh. aquest tema, i de cop i volta ha passat, no?, que ens hem trobat amb això.
7: Sí, sí. Bueno, per això estàvem, justament, perquè fa molt de temps que ens coneixem amb en Xavier, no?, i justament per l'interès d'aquesta història, és que ens vam posar també molt en contacte i a dialogar sobre això, sobre com poder fer i suplir un buit que tenim a nivell de bibliologia. No em vull allargar molt, però sí que puc dir que hi havia un senyor que es deia Palau Dolcet, que va fer una feina espectacular fent tot el registre de tot allò publicat a Espanya. Ell era molt catalanista, amb la qual, a més, la cosa catalana la va cuidar moltíssim, des del primer incunable fins més o menys als anys 1890-1910, amb molta exhaustivitat. A partir d'aquí l'exhaustivitat no és tan gran. I el que hi ha és, des del 1920 fins a la irrupció de l'ICBN, cert descontrol. I no dic que no estigui bastant vigilat, però penseu que fa 4 dies va sortir la tesi doctoral amb el catàleg de l'editorial Selecta, que és de les més importants, amb diferència, de la història de l'edició a Catalunya, i no hi havia ni el catàleg fet del que s'havia publicat. I és molt modern, és del 46 en endavant, és una cosa molt moderna. O sigui, imagineu la quantitat de buit que hi ha de tot el publicat a l'exili, tot el publicat durant la guerra. Tot això és la feina que ens vam posar a fer amb el Xavier i que em va ajudar inestimablement a fer, perquè podeu imaginar que jo sóc molt formigueta i tinc molt de toc aquí on em veieu d'estar hores i hores fent feina de formigueta, però clar, les eines de intel·ligència artificial avui dia ens donen una facilitat que flipes, no? I agafar catàlegs antics i catalogar-ho i posar en un ordre. Amb això sol tinc una catalogació immensa del que hem fet, però és que a més he comptat amb la col·laboració de grans amics llibreters de vell que porten catalogant i indexant llibre des de fa 30-40 anys per internet, amb la qual són catàlegs de milers de llibres que tenim tota aquesta informació, i el que estem començant a fer ara, que no tenim xifres definitives, però és que ho puc explicar, no? És creuar totes aquestes bases de dades immenses amb la base de dades pública de la Biblioteca de Catalunya i d'aquests repositoris. I el que ens estem adonant és quines mancances hi ha d'aquest patrimoni. El bonic i el positiu del cas, primer, la part negativa és un percentatge alt, el que surt. Penseu que més d'un 1% ja és molt alt, doncs surt un percentatge molt alt, surt un percentatge de dues xifres ja. És, segurament el podrem rebaixar i revisar molt, no? Estem parlant de milers de llibres, desenes de milers de llibres, és llarg. Però bueno, però es pot fer. L'avantatge que és llibre barat. Que la part d'entitat, el llibre d'entitat, és el que explico, no perdrem mai la primera edició de la plaça del Diamant de la Rodoreda, tranquils tots. Perdrem l'estudi de que feia la Rodoreda el cap de setmana de juliol del 33 a no sé on. Això és el que perdrem, i això és molt important, no perdre-ho. I aquí és on necessitem, primer, aquests inventariats immensos i exhaustius que s'havien fet el 2017 alguns intents, el 2014 s'havien fet alguns intents des de l'administració pública, comptant amb la bona voluntat dels bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. Jo suposo que quan comptes amb la bona voluntat d'algun treballador, el que has de fer és tractar-lo bé, i per tant trenco una llança per la vaga que estan fent els bibliotecaris avui dia, sempre amb ells, i que lluitin, i que, perquè els hi demanen molt i els hi donen molt poquet.
0: Aturades divendres, previstes també les biblioteques també de caire municipal. Doncs enhorabona també per aquesta descoberta, per la feina que hi ha al darrere també de protecció d'aquest llegat, i aquí el que cal, com no, és inversió, i inversió pública si el que es vol és que sigui de tots. Gràcies a Xavi i Marcel per haver-nos acompanyat. Gràcies, i fins la pròxima. Adéu.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
0: Passem ara a donar un cop d'ull també a totes aquelles activitats que han preparat pels pròxims dies des de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui ens acompanya l'Anna Maria García. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
9: Hola, bon dia.
0: Imagino que contents ja d'entrada després de la reobertura, d'aquesta reobertura tan esperada de Can Casacoberta, ara fa una setmana aproximadament. Com han anat aquests primers dies?
9: Doncs el primer dia va ser molt, molt agradable, perquè la gent venia supercontenta i ens deia que bé que estiguéssim oberts, i bueno, molt bé, molt bé. Els primers que van entrar van ser famílies i va ser molt bonic, la veritat.
0: Per tant, un moment també emocionant, no?
9: Sí, per nosaltres i per ells, la veritat, perquè teníem moltes ganes de tornar a atendre el públic a la nostra biblioteca.
0: I a més, avui, una setmana després pràcticament, obre també l'Espai Betulia.
9: També, sí.
0: Per tant, doble obertura en pocs dies d'aquestes esperades, també en un mes, el mes d'abril, que és el mes del llibre per excel·lència de la literatura, perquè se'ns ajunta també amb Sant Jordi, i per tant, el fet que la ciutat pugui disposar de nou d'aquests dos espais, doncs és una bona notícia. Que pugueu fer-hi molt bona feina.
9: Gràcies.
0: Vinga, Anna Maria, doncs què hem de tenir en compte pel que fa a les activitats de les biblioteques?
9: Doncs, com destacats, tenim els relats i contes del Cachí Diable i l'Alfange, que és a càrrec de la companyia Màgic Empenta d'aquí de Badalona i que està dins del cicle de la festa medieval de Pirates de Badalona.
0: Que té lloc ara a l'abril,
9: Sí, farem totes les sessions aquest mes d'abril i a totes les biblioteques, que això és nou, perquè fins ara només que... O sigui, va començar Canyadó, perquè era on estava més a prop de tot el tema
0: de la... D'allà es fa la fira, no?
9: Sí. I després es va afegir Can Casacoberta, després Pomar, Llefià, i al final, pues mira, ja estem totes. O sigui que podeu trobar les dates al badabiblios.cat i també a la biblioteca virtual de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona dins de la part de Badalona. Val?
0: Cal inscripció prèvia, eh? I per tant, sí, els infants de 4 a 9 anys que estiguin interessats a anar-hi, doncs les famílies, afanyeu-vos, perquè això, hi ha unes places limitades.
9: Sí, bueno, la inscripció sobretot és pel tema de l'aforament, perquè és limitat, clar, i és obvi que per un tema de seguretat. Llavors, per gairebé totes les activitats hi ha inscripció prèvia, sempre que vulgueu, adreceu-vos a la vostra biblioteca, adreceu-vos al correu electrònic o al telèfon, com vulgueu, presencialment o així.
0: Molt bé.
9: Val. També tenim Biblioteca i Salut, que és el programa que fem amb Salut de l'Ajuntament, i en aquest cas el que tenim és un compte, taller del ximpanzé, que és uns llibres, una col·lecció de llibres que escriuen els germans Leng. I en aquesta ocasió és sobre la primavera, que la primavera la sang altera. I és que la primavera ha arribat justament a la jungla i el ximpanzé es troba que està esbarat i no sap per què. I els seus amics intenten ajudar-li a fent activitats de primavera perquè es pugui calmar una miquetona, a veure què passa.
0: Molt bé.
9: Aquestes es faran entre abril i maig, i a totes les biblioteques també. I aprofito perquè ja que estem tan a prop de Sant Jordi, que sapigueu que tota la col·lecció del ximpanzé mereix la pena, famílies.
0: Molt.
9: És molt entretingut i molt divertit.
0: Parlem de les activitats de Sant Jordi, també?
9: Val, doncs a Sant Jordi el que farem serà... Estarem a la plaça de Pompeu Fabra, hi haurà l'activitat de ficció en jocs, que són jocs de... videojocs, val? Però que tenen una part de literatura al darrere, perquè ho entengueu, no, són històries que es van desenvolupant segons nosaltres anem passant de fase, i es fa amb les escoles o centres educatius que ho hagin sol·licitat prèviament. Després tenim de 11 a 13 el racó de lectura amb llibres i contes, i a 6:15 tenim amb la Cian Renou Teatre el drac, la Rosa i en Jordi, òbviament, perquè si no això no té sentit, si no escoltem un altre cop el conte. I tota la tarda hi haurà els tallers de xapes de dracs i punts de llibre.
0: Això pel que fa a Pompeu Fabra, que ja sabeu, és on té lloc la Fira del Llibre, eh? Més enllà de Francesc Layret, també, i la plaça de la Vila, on hi haurà doncs Fira d'Entitats i de més. Nosaltres també hi serem allà presents amb un programa especial. Però més enllà, diguéssim, d'aquest desplaçament, no? D'aquest sortir, treure la biblioteca al carrer, la plaça de Pompeu Fabra, cada biblioteca fa les seves activitats també de cara a Sant Jordi, no?
9: En Sant Roc hi ha les activitats que es fan directament al cicle infantil de les escoles de Sant Roc. Tot el matí estaran a tope i a la tarda sortiran també a la plaça que tenen a prop. I a més tenim els tallers de papiroflexia que es fan en col·laboració amb l'associació de la PLEC d'aquí de Badalona, a la biblioteca de Llefià i Pomar, Llefià el dimecres 15 i Pomar el dimecres 22. A més, a la biblioteca de Canyadó, el dimarts 21 hi haurà el conte teatralitzat de Sant Jordi i el drac. I el dijous 23, a 6:15, hi haurà un conte especial d'una caixa de Rodrigo Mattioli que es farà a la biblioteca de Lloreda.
0: Més enllà de Sant Jordi, alguna altra activitat a destacar?
9: Doncs podem destacar el Bibliolab en col·laboració amb l'àrea metropolitana de Barcelona, millor que nou, en el que treballem tot el que és reduir, reciclar, reutilitzar i reparar, que es farà a Can Casa Coberta el dijous 30 d'abril a 6:15, que també cal inscripció prèvia, i penseu que farem titelles i ninots de drap a partir de retalls de roba i aprofitament de millons vels.
0: Això els agrada, eh? Els
9: això és molt, molt entretingut. I llavors això estarà molt divertit. Tenim també el projecte de Parcs i Biblioteques Naturalment, en el que treballem tot el que és el parc de la Serralada de Marina. En aquest cas hi ha un conte a Lloreda, Quants arbres fan un bosc, el dijous 9 d'abril, i una sessió especial del Club de Lectura a Pomar el dimecres 29 d'abril. I finalment, el programa estrella, perquè és el que més tenim ara de famílies interessades, és Nascuts per Llegir.
0: Els més petitons.
9: Els més petitons, de 0 a 3 anys, que tenim a Can Casa Coberta, que ho farem a l'Espai Betúlia, el Bibliolab, taller d'experimentació amb capses i caixes, el dimecres 15 d'abril, a la Biblioteca de Llefià Xavier Soto el dimecres 29 a 6:15, una hora del conte Què portes dins del bolquer. I finalment a Lloreda tindrem Un plou i fa sol el dimecres 29 d'abril a 6:15, i és que a l'abril ja se sap.
0: Aigües mil, eh?
9: Sí. Doncs molt moltes bé. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, i ja sabeu, perquè de contingut n'hi ha moltíssim. Hi ha l'agenda dia a dia també de cadascuna de les biblioteques municipals a Badalona, i ho podeu consultar tot plegat, de fet, a la xarxa municipal de biblioteques de Badalona, a la seva plana web, oi que sí?
9: Sí, i aprofito per comentar-vos que us podeu apuntar al butlletí electrònic. Directament vosaltres ho podeu venir a la biblioteca i ens ho demaneu, i així rebeu tots els mesos que és el que fem, i també sobretot en Instagram, @badabiblios, que allà trobareu també l'agenda setmanal.
0: Ana Maria, que vagi bé. Gràcies.
9: Moltes gràcies.
0: Adéu. Adéu.
3: El millor del Badalona Matí. Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu. Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
10: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
11: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
12: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
13: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
14: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
13: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
14: Fem créixer el català.
15: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
16: A partir del 7 de setembre...
17: Torna al Badalona Matí.
18: Bon dia, Badalona. Són les 8.
17: Una nova mirada a la nostra ciutat.
19: Tota l'actualitat i els millors continguts.
16: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
19: Us esperem al 94.4 de l'FM.
17: Amb Àlex Sisó.
19: El despertador de la ciutat.
20: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
21: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
22: el partit del Badalona Women's.
23: Atlètic Club Badalona Women's.
20: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
21: Amb la prèvia a partir de 3:15 del migdia.
24: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
25: Ràdio Ciutat de Badalona.
26: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
25: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.

0: Un quart de set del matí, un fenomen que està relacionat amb l'eclipsi solar que es va veure a Catalunya fa exactament 15 dies. En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, el ser parcial no ha tapat completament la lluna i una part ha agafat un to vermellós, mentre que l'altra ha seguit rebent la llum solar. Segons expliquen des de l'Observatori de Tiana, aquests fenòmens passen sovint després d'un eclipsi total de Sol, però en aquest cas ha estat visible des de tot l'hemisferi nord, on la lluna ha estat visible a aquella hora. Des del grup d'astronomia de Tiana també expliquen que en aquest cas no ha calgut cap tipus de protecció visual, tot i que a l'inici o al final de l'eclipsi la llum de la lluna sí que ens ha pogut enlluernar una mica, però no és perjudicial per la salut. L'eclipsi parcial de lluna ha estat visible en una posició molt semblant al solar de fa dues setmanes. L'Ajuntament de Badalona participarà el proper 2 de setembre en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat i coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. A la nostra ciutat, la concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta comunitat autònoma després de l'arribada massiva de joves migrants a les seves costes els dies 30 i 31 de juliol. I falten només 3 dies per tornar a veure el Badalona Women a la Lliga F. Després d'acabar la pretemporada, amb molt bones sensacions, les badalonines s'estrenaran diumenge a casa de l'Atlètic Club a les 12 del migdia en un partit que no serà fàcil. L'enfrontament es podrà seguir al web de Badalona Comunicació i al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. Avui a la ciutat tindrem cel variable amb intervals de núvols, especialment durant el matí i primera part de la tarda. Les temperatures es mantindran altes amb una màxima al voltant dels 31-32 graus.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Bon dia, obrim per vacances.

de tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè de fet la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i a més a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu, així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, bueno, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que en principi en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dues, no?, els dos grups d'amics i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només

0: acabem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó, perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé per què, el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja encaixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Ah, doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, sí, sí. A l'hivern, escoltes
1: tota hora. És l'estiu,
0: no?
1: És, bueno. Doncs, bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve, ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu. Amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, sí, sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys que, no? que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era
1: exacte,
0: diferent.
1: Exacte, exacte.
0: Perquè avui no hi havia siguin, WhatsApp, ni xarxes.
1: No cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, sí, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu, a Calella de Palafrugell.
0: Sí, sí, sí, sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que
1: segur
0: després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació, no ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats, avui, Jordi, no et preguntaré massa coses. Tu explica'm el que vulguis, avui és moment que parli els oients, no? Que són
1: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries. Acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser duren el que l'estiu.
0: Clar, clar, clar, clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, expliquem-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò, tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us les expliquem a forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la cala d'Escudalà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre, perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes d'altura a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau. Estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan patxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts dels accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Mèdia. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva, ja li desitgem, de fet, avui, a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda, també.
0: Et quedes tot el que queda de programa, tota la setmana que ve, o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intenset, bueno, com tots, eh? Com tots Aimon, no, de fet.
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'engreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol, després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercol Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'aquelarre.
5: Així és, l'aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenars de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però
0: no,
5: durant...
0: Mai. Però aquest cap de setmana, eh? I vaig, aquest cap de setmana...
5: És impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a la Quelarre de Cervera.
0: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors a Esbojarrà.
5: Ara comencen també.
0: Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
0: Com si encara estiguéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
0: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
0: Anem coneixent, ja ho veieu a poc a poc, eh? Els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no es notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algà, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
0: Tots són noms de persones, són renoms de geganters, no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: I està orgullós i naltros d'ell, perquè, clar, naltros som geganters, però naltros no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si naltros, ells no haguessin sigut portadors, naltros avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
0: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació... Més allà de Tarragona també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir, el programa van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serralleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la catedral de Tarragona fins a l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari, tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara en sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: A veure, la jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que, des de que es jubilen, puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I per aquest treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut un... Bueno, fins aquí més o menys, uh-huh. Això és el genèric, eh? La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica? Quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Aquest és l'examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però... un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és, continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació, i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social, i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any, i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa, que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa. Vale? Vale. Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien, i les bases de cotització, per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que ja tenies prèviament.
10: No. Exacte. Només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació, i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, del que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: Vaig explicar
11: així
10: molt ràpid.
11: No, sí, va molt bé, va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis, hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims i, segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats per una qüestió de necessitat a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, doncs, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar la fe, vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això, conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més, perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia, qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, doncs, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa, o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si t'interessa més continuar treballant i accedir a la demorada. La demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i que els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
12: Escolta, ja has inflat els globus?
13: Sí, ara només falta decorar una mica.
12: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
13: Vols dir material de la festa, no?
12: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
13: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
12: Ja, però merchandising queda més...
13: Més anglès.
12: Sí, no t'ho negaré.
13: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional, tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
12: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
13: Unes agulletes?
12: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no t'ho he dit bé.
13: En català n'hem de dir cruiximents.
12: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
13: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
12: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
13: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
12: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
13: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
12: Uf, hem arribat a temps, pels pèls. Quin agòbio.
13: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
12: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
13: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
12: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
13: Sí, són dues paraules molt nostres.
12: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
13: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
12: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
13: Exacte.
12: És que quan m'enfado, em surt el que em surt.
13: Bé, com a tothom, de fet.
12: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
13: I això sí que serà notícia, David.
12: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
13: Sí, i després podem anar per formatge.
12: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès.
13: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
12: Sí, sí, sí, sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
13: Ui, és veritat, m'has enganxat.
12: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
13: Veus, avui estàs esfert, ho he fet expressament, eh?
12: Sí, segur, segur, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
13: Sí, sí, això ja ho he vist, ja ho he vist.
12: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
13: I ara em vigiles tu i tot a mi.
12: Això és perillós, eh?
13: Molt.
12: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
13: Doncs jo també.
12: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
13: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
12: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
13: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons què faci.
12: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
13: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
12: I si anima la gent?
13: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
12: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
13: Un què, David? És molt què?
12: Un cotilleo.
13: Vols dir una xafarderia?
12: Sí, un coti, com diuen els detallets.
13: Sí, però els músics són músics.
12: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
13: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
12: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
13: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal, però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
3: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català, hem pres bona nota de tot plegat, a veure si després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una passant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
1: Hola de nou, Núria.
3: Bé, jo quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No, no.
1: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
3: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
1: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seria, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada, és a dir, són dos, que en aquest cas la novena edició del seminari de tàctica i tècnica esportiva i a la vegada el segon seminari internacional Fem Coach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
14: Bon dia, bon dia.
1: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
14: Doncs, bueno, ara, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer a entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves. I ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any la formació la vam dissenyar l'any anterior i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem, si vols, una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta evidentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? El tema bàsicament perquè cada vegada més estem posats a... La ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes que han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica els països que hem estat participant en el projecte.
1: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes, quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
14: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que han fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, sembla que no, i comunica igual una entrenadora contra un entrenador, també sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? Sí, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar, però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat a vindrà a fer-nos una conferència. De fet, tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies. Val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves, i sobretot si són noies, a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme. I llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
1: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, que és la novena edició?
14: Vale. La càtedra, bianualment, organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport Europeu.
1: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
14: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
1: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
14: Les inscripcions s'acaben ara, després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, Però sí, les inscripcions sí. En si s'acaben.
1: O sigui que va demanat.
0: Pau, moltíssimes gràcies doncs, per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos la situació. Pau Villafañe, des de Girona FM, una abraçada, companya, ara sí, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
14: Gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Continguts en xarxa.
18: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
19: Claqueta final!
20: És una història de traïció, és una història d'abandono.
21: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
20: ¿Cuál es la pregunta?
18: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
20: Has canviat la cara, t'ha molestat, ¿no? Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
22: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
19: ¡Jasper!
18: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
23: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
24: Tiene café de verdad. Echo de menos la música. Andar de camino al supermercado.
25: Hey, momia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK!
26: Digues una coseta als meus followers!
18: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornar a casa.
27: Estarem junts sempre.
28: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
15: La xarxa. Són les 10.
29: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
15: Notícies Badalona.
30: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del top manta. Els agents van comprovar que reproduïen amb molta fidelitat els logotips, etiquetes i elements de presentació de la marca fins al punt que no es podien distingir dels originals a simple vista. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va portar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada

0: foc ha quedat controlat a les 13:24 minuts i no s'han hagut de lamentar ferits. El Teatre Margarida Xirgo acollirà aquest setembre el cicle Gaudí amb Tres Adioses, la nova pel·lícula d'Isabel Coixet, inspirada en l'obra Tres Cuencos, de l'escriptora italiana Michela Murgia. Tres Adioses és un relat delicat que tracta sobre els comiats que es transformen i les oportunitats que apareixen quan tot sembla perdut. La pel·lícula forma part del cicle Gaudí, un circuit impulsat per l'Acadèmia de Cinema Català que acosta el cinema amb participació catalana a diferents municipis de Catalunya. La seva projecció serà al Teatre Margarida Xirgo el dimecres 16 de setembre a les 8 del vespre.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
1: A partir del 7 de setembre...
2: Torna al Badalona Matí.
3: Bon dia, Badalona. Són les 8.
2: Una nova mirada a la nostra ciutat.
0: Tota l'actualitat i els millors continguts.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
0: Us esperem al 94.4 de l'FM.
2: Amb Àlex Sisó.
0: El despertador de la ciutat.

0: que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat. O aquestes històries fan una mica de vergonyeta, potser sí. Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia, un altre cop.
1: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no?, això d'explicar
2: avui
1: les interioritats, els amors d'estiu.
2: Avui tenim així, la gent, sí, a la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
2: exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: I el missatge, aquí, no sabem res.
2: El missatge diu això.
1: Otra.
2: Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
1: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
2: M'ha passat exactament el mateix.
1: Sou molt dolents, la gent passar de Banyoles, però, home...
2: Bueno, hi ha, definitivament, hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
1: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no, que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home. D'aquestes de que s'acaba.
2: Saber...
1: Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què
2: vols
1: saber,
2: Jordi? Històries tòrrides i tastar els pans Bao de Mac.
1: Aviam,
2: que ara m'he quedat aquí.
1: Doncs mira que era una història...

0: bonica, la d'aquest col·lega sí. de Banyoles. Era ben
1: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser
0: sí, una mica
1: per tu
0: dramàtic.
1: És molt maco, però potser per l'altra persona no.
0: Sí,
1: no
0: sí, sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
1: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
0: Val,
1: un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu. Perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
0: Mira, de veritat, eh? Va tenir oferta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
1: La gent té vergonya avui, la gent té
0: sí,
1: vergonya.
0: Sí, però... No ho sé. A veure, no, sempre podeu dir allò de conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa i ja està, i queda entre nosaltres.
1: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
0: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui, pavau
1: i mosquits.
0: Els mosquits
1: és una relació tòxica perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits aquest durant l'estiu?
0: Sí,
1: per
0: clar.
1: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
0: T'acaben xupant la sang. Tal
1: bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
0: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
1: Avui...
0: Va, mulleu-vos una mica. Sou tramposets, sí, sí.
1: Estan vergonyosos, estan vergonyosos.
0: Va, però en sèrio, que no direm noms, es podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa.
1: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio en al WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
0: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
1: Avui els àudios no té pinta a que siguin gaire...
0: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
1: Que la gent ens escrigui.
0: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
1: Ara te'l dic, dona'm un segon.
0: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
1: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix... I
0: no pateixis. Tu, jo el dic en antena quan tu el trobis. No pateixis.
1: Ara, mira, te'l dic.
0: 696, segur.
1: Sí. 696, 164, 665.
0: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696-164-665. Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
1: Aviam si tenim una història vinga, bonica per explicar.
0: Vinga. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Era molt xula la narració, de fet, del Pavau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que et diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
2: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugazment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaz. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
3: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no? Idíl·lic, no, normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure, i alhora doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
2: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos, i algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí a un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
3: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera no de relacionar-se que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop doncs aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís doncs, per a que aquest vincle doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedaran al record.
2: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
4: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Pot ser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
2: Els dies són més llargs, les nits també, i durant una setmana sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o simplement la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
5: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
2: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-lo.
0: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, a les 11 menys 10, puguem recollir les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment l'Obert per Vacances d'avui. Però tindrem, ja tenim, estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap a premiar. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'una mort ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
6: Bon dia. Això ens diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant, m'hauria d'apuntar potser sí. algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient, no pot ser això. No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Sí. Seria, doncs, venir aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui, a més, ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salinas, que és el president dels Amics de la Sardana, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de les Sardanes. Bon dia, Maite.
8: Què tal? Molt bé.
6: No pot ser que no sàpiga ballar sardanes.
8: No, és imperdonable.
6: És imperdonable. No,
8: i a més, és que fem cursets sí. tot l'any.
6: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs, quan torni de vacances.
8: Perseguiré.
6: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
7: A més a més, és molt fàcil, eh?
6: Sí, eh?
7: Sí.
6: És a dir, algú que no en sàpiga, n'aprèn ràpid.
7: Sí.
6: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
7: Anem al ritme de la música.
8: Tenim anys treballant.
6: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
8: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molts.
6: I tu, Joan Antoni?
7: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí. Mm.
6: Avui us han convidat a l'Obert per Vacances doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
7: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per l'aplec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé, molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona. I ells això ho valoren també, que se senti molt bé la música. I la gent, doncs, també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però vaja, això s'arregla amb un ventall
6: i ja està.
7: I després a la dutxa i tranquils.
6: Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
7: Doncs de coples en tindrem tres. Primer tocarà la Juvenívola de Sabadell, que, bueno, empalma amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona,
6: sí.
7: I després la Marinada és el que tanca aquest aplec.
6: Molt bé.
7: Primer toca una. Fa 5 o 6 sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa. I després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
6: Molt bé. Per tant, es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
7: Sí.
6: Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
8: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una.
7: Cada any procurem que un autor conegut ens faci una sardana. Llavors, aquest any li ha tocat, així entre cometes, en el Marc Timón, Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes. Són tot molt ballables i criden molt l'atenció. I, bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
8: És un músic jove, que té, és espectacular el que fa.
6: Home, el Fem Rotllana el poseu moltíssim, per tant, té que ser bo segur, eh?
8: Sí, cert.
6: Molt bé. Escolta'm, amb això que ens explicava, digues, Maite.
8: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
7: Sí, és el 53.
8: Portem uns quants treballats.
6: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
8: A base de... Bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi. Ara és el nou Presi. I treballem bé i anem intentant fer coses noves. La plec és molt bonic i la gent li agrada. S'ho passem molt bé.
7: Anys endarrere teníem en els aplecs teníem la Cobla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de cobles. Ara, últimament, jo crec que les cobles que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, de lo més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent, que els agrada doncs una copla, jo que sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa. Però nosaltres procurem agafar aquestes coples que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
6: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite, ara la teva companya de Tarragona la convidaré especialment a venir a la plec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
0: Bé, però jo vull ballar amb el Manel. A veure, què us dona? Perquè, què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, eh? Però jo us veig, els que en sabeu de veritat en rotllana, i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. Què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu, a nivell emotiu?
8: Exactament això, que fa feliç, almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys, és molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a Manel, perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
7: Sí.
8: Val? Mm. O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa,
6: sí.
8: I uns pan tomàquets. Bueno, tot està molt bo i ens ho passem bé. Passem una estona molt agradable i molt amena.
7: A veure, treballem molt, s'ha de dir que treballem molt, i gràcies als companys, a les dones i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina, però vol dir que entre tots ho fem.
6: Molt bé.
7: Ho fem, i sí, ens cansem una mica, però després posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba l'aplec estem tots molt feliços, perquè en principi fins ara tot ha acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, el que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per tothom. No pot ser que una persona que no en sàpiga ballar, o que en sàpiga poc, que vulgui entrar i que hi hagi algú que li digui no, aquí no, això no pot ser.
6: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí premiar, però aquests aplecs més grans potser passava més antigament.
7: Sí, ha passat a tot arreu. No aquí a Premià, sinó a tot arreu hi ha una colla que... Sí que la gent ha de mirar a on es posa.
6: Clar.
7: Perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, que en sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix amb concursos. No pot ser. Llavors, ja, per exemple, hi ha... Altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, boten, riuen i fan de tot. I llavors que veia una persona gran que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests.
6: Yeah.
7: Llavors, dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res.
6: Clar.
7: La sardana és oberta per tothom.
6: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar, eh?
8: El mes que ve. Em sembla que és el 29 de...
7: 22. 22, que és diumenge.
8: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu, aquell diumenge més proper. I ja ho tenim a punt, eh? Ho tenim tot preparat. Ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també, quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar a les sardanes, allà dalt.
0: Molta vida social. Molta vida social, veig jo, darrere tot això.
8: Sí,
0: no?
8: Vull dir, cert.
0: Ballar al final ve ser una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-vos.
8: Sí, sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí, sí, senyor. Sí,
0: molt
8: sí.
0: Bé. I en aquest sentit hi ha plecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a l'excusa també per fer vacances, no?, per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
7: Sí. I tant, que sí que voltem, sí, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i a Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb ells.
8: I
7: tenim molts companys, sí, sí. Molts amics, sí.
6: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona us heu de posar les piles, ens estaven dient aquí...
0: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos,
7: sí,
0: però...
7: Sí, ho hem
0: però
7: sentit,
0: vaja,
7: ja els coneixem.
0: Escolteu, sí, sí. Jo tinc
8: que
0: una...
8: Que vinguin perquè que no vinguin. Els coneixem.
0: És que, clar,
6: digues, Núria.
0: Tinc una pregunta. Aquest, no sé si tot es pot puntejar. Si qualsevol cançó és apta per ballar-la com a sardana, bueno, per puntejar. Què creieu?
7: Sí, sí, sí, sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, ai, perquè són, entre comedes, soses. Totes les sardanes es poden ballar, totes, totes.
8: Però sembla que vos es refereix de pressa... a qualsevol música.
0: Clar,
8: no
0: jo penso en la bomba que estava ja feta per feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, sí. el Coti per Coti.
8: Clar,
0: però
8: sí,
0: penso
8: sí,
0: fins
8: tant,
0: i tot en altres cançons que adaptades
6: la
0: Morocha,
6: no,
0: o sense
6: exemple,
0: adaptar.
6: La Morocha, no?, per exemple, dius, la Morocha es podria adaptar a la sardana?
8: Segur.
7: Segurament que sí.
8: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Simplement s'ha d'adaptar.
7: Sí, sí.
8: I si hi ha el 3,
7: sí, hi ha arranjaments,
8: hi ha
7: persones
8: ritme,
7: que...
8: Ja està.
7: Hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, sí. I sí, de fet, es poden ballar, jo diria que tot. Quasi bé totes.
8: Sí. Tot. Sí,
6: sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos per l'Obert per Vacances en propers estius, perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana, i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu La Postal Sardanista,
8: sí.
6: I cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes. No, Maite, que això també ho feu vosaltres. Feu una mica de mapa, no?, català de la sardana.
8: Clar que sí. Nosaltres mirem que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els amics de la sardana d'allà. I llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble.
6: Uh-huh.
8: I explicar com és i què té per això, per fer una postal. I que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar-la a visitar.
6: Clar que sí, sí, està molt ben pensat, això.
7: Sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho. I encara que no tinguin emissora de ràdio, hi ha moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin, doncs, això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan, i bé... Per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
6: Molt bé.
7: Sí.
6: Doncs Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant aquí l'escenari i tot plegat per la plec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
8: I moltes gràcies
7: a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres. I veniu tots, val?
6: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances. Per tant, és el darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
0: És veritat, Manel, és veritat, que ja comences vacances. Ai, Manel!
6: Exacte. Jolín, em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
0: Et demanarem un vídeo. Et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
7: Són merescudes les vacances.
0: I tant, i tant, i tant, i tant.
8: Manel, ha estat... Núria, un plaer,
0: Igualment, igualment. Igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes amb tu. Una abraçada molt,
6: molt
0: forta. Gràcies.
6: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
0: Igualment. Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen, en certa manera, Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs, ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que, de fet, és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa amb Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hort-Savinyà. Em costa de dir perquè no són estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, eh? Sant Miquel de Vallmanya, Hort-Savinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el Corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
9: Avui, en el podcast de muntanya, farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de la demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Hort-Savinyà es troba dins d'aquest espai, i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Vallmanya a Hort-Savinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar, i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
10: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera, impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta, perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada, perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
9: El punt de partida és Vallmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la Riera de Vallmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres. Encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort, sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
11: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com a mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar que és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles, sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs normalment poden ser dipositats en petites litrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar què és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, la podeu veure, i l'aligot comú, i si més no escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
9: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada. Però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil, és difícil, hi ha moltes pujades, moltes baixades. També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
10: Quan arribem a Coll de Port, si es posem d'esquena a la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. La qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. I nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta, diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que esperi anar allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formigonejat, està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta, era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per munt i després de dos o tres pujades o trossos molt, molt, molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després, que és on arribarem, és al final de la nostra, que és l'església del Sabinyà, amb el seu nucli, que ara hi ha l'edifici de la Diputació, però que abans allò era, l'hostal del Sabinyà, que, bueno, era el refugi de la gent, dels que estaven treballant pel bosc per allà, que anaven a fer el dinar, anaven al dinar, o suportaven el dinar i anaven a fer el cafè.
9: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula tritzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que hi van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Llop. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
11: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals, i per tant doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen, és a dir, no vol vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Balmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
9: I per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria, i si és així, a qui la recomanaria?
12: Que ja la recomano, i que és per passar un dematí agradable. Sol o en família, i també amb amics, clar.
9: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Balmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ossalmiñà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a un altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Mont Negre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Mont Negre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
0: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, però una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
13: Hola, Montse, què tal?
14: Bon dia, què tal?
13: Tot bé?
14: Bé, tot bé.
13: Acalorada? Aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
14: Sí, una mica, perquè déu-n'hi-do quin estiu. Quan...
13: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
14: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh? Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb, amb les manualitats, sobretot tema tèxtil.
13: Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
14: Vinga, som-hi.
13: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal d'alguna manera, no? Sí. La que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas, aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
14: Pues una mica casualitat. Jo sóc profe d'infantil, jo estava treballant amb una bressola al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així, feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar, ai, me podries fer això, ai, me podries fer allò, i així va començar l'assumpte. Total, que a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar a demanar més coses, i tenia la sort que jo estava fent reducció laboral perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder-ho compaginar. Però clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Uh-huh. Vaig haver de fer autònoma perquè ja començava a vendre i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida, perquè clar, als matins estava a la bressol, a la tarda me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades o que això ho faixa.
13: I la criança, a més a més.
14: Cap aquí o cap allà, a part, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc, on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local, aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
13: Això era un quiosc abans,
14: sí.
13: Des de fa no gaire.
14: Sí.
13: No és un quiosc i ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
14: Sí.
13: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps o és una percepció
14: sí,
13: nostra?
14: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Mm. Si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? Que fa coses d'enquestes. Però a poc, també és veritat que el món xarxes socials hi ha afavorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com a que només penses en els punts que has de fer, només penses, se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com a que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra, és una estona de desconnexió total, teràpia pura i dura.
13: Quin tipus de tallers has fet?
14: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem, i elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra...
13: Sí? No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
14: Ui,
13: de tota la conversa que surt,
14: interessant.
13: Eh? No ho farem, no ho farem.
14: No. I després, a part, el que fa els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens i aprens a brodar, o vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallers a nens i nenes de primària. T'haig de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent algo. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, ne diuen crochet, perquè, clar, a Instagram és crochet.
13: I però és el mateix,
14: no? És el mateix, exactament. Simplement dit en anglès o en català. Uh-huh. Però llavors, jo vull fer crochet, sí, carinyo. És que crochet és ganxet en anglès. Ah, vale, vale.
13: És que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
14: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més... Sí, però és també cíclic.
13: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
14: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
13: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
0: Ai, que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això, un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes, moltes coses, moltes activitats ja per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, i un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tard d'estiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat tres. Lídia, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
15: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
0: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
15: Exacte.
0: Oh, que bé, no?
15: I del famós arqueòleg Pere Bosch Gimpera. I doncs la idea és que les assistents doncs coneguin les històries i les vivències d'aquella època i els safaregos, com està parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa, perquè és avui a les 12, així que...
0: Oh!
15: Sí, és escoltar el programa i marxar corrents.
0: Molt bé. Però val la pena, visitar el castell monestir d'Escornalbou.
15: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
0: Doncs vinga, ens n'anem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'escala.
15: Doncs sí, a
0: aquestes l'escala... Aquestes gavines.
15: Exacte. Sí. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord, al Port de l'Escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
0: Ah, clar.
15: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
0: Val, recordem, Hora i dia és una presentació literària a bord dalt d'un vaixell. A l'Escala.
15: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
0: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, eh? Veig que tirem molt de, mira, de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera. Eres tu un aire estever, oric
15: suremos xu en su abanyo. Eres tu un aire estever. Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu A Cal Arre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent, i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la carrera de Cervera.
16: Veurem com en el primer acte guanya la guerra de successió i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Això ja ho direm.
15: Són una miqueta sagatesos, són críptics.
0: Sí, home, és el que toca.
15: La gent de la Calarra de Cervera no ens volen explicar bé què passarà. Però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada on apareix el mascle cabró. Després hi ha l'esperada escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
0: Molt bé, per tant, ja veieu, festa, disbauxa i això, el bogeria, perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. A tu sí que et retrobem dilluns, no?
15: Sí, sí, jo aquí, tu fins aquí... l'últim dia, al peu del canó.
0: Ai, sí, m'agrada, clar que sí, aguantant el país. Molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
15: Igualment, adéu.
0: Va, que tanquem programa.

0: Mireu, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonant des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què diuen els oients? S'han obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven no. gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida i que perquè no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh, perquè clar, és que Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui tanco antena.
0: Mare de Déu, però és un divendres nefast. És que us heu acomiadat divendres... com a tres companys, heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns, eh?
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes, vull dir que està molt bé. Però
1: dir...
0: ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres, i tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament, jo seguiria tres setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, bueno, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir... És inevitable que t'enamoris d'ells, és una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm.
1: Sí, sí. Bueno, qui et vol bé, al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació, l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve. Sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira... Molt bé, estic molt bé, i el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
0: El millor festival de l'estiu. Bé,
2: exacte.
0: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent, i Jordi, gràcies per aquests dies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tanquem, companys. Adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alex Isó. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del top Manta. Els agents van comprovar que reproduïen amb molta fidelitat els logotips, etiquetes i elements de presentació de la marca fins al punt que no es podien distingir dels originals a simple vista. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va aportar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. La Guàrdia Civil considera que es tracta d'una de les intervencions d'aquest tipus més importants dels darrers anys a la demarcació de Barcelona. Les diligències s'han posat a disposició del jutjat de Guàrdia de Badalona i la investigació continua oberta. Un vehicle estacionat a l'avinguda Cerdanya de Badalona, davant de les cotxeres de Tuxal, ha cremat aquesta matinada. El foc ha afectat principalment la part posterior del vehicle i s'ha propagat al talús adjacent del turó de l'Enric, provocant la crema d'uns 800 metres quadrats de matolls i arbrat. L'incendi no ha afectat les instal·lacions del Club Tenis Badalona, situat a tocar del punt on s'ha originat el foc. Els bombers han rebut l'avís minuts abans de les 3 de la matinada i han desplaçat 4 dotacions. El foc

0: la seu del Banc de l'Hospital Germans Trias i Pujol sempre que pot i assegura que el seu objectiu és arribar a les 200 donacions.
1: Mientras pueda, ir donando sangre y plasma. No se lo piensen que es una tontería porque estás aquí ahora mismo en verano con el aire acondicionado y no molesta nada. Aquí cuando pinchan, pues a veces ni intentes que están pinchados.
0: El Banc de Sang i Teixits té com a objectiu arribar a les 40.000 donacions de sang o plasma abans del 31 d'agost. L'Ajuntament de Badalona participarà el proper 2 de setembre en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. A la nostra ciutat, la concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta comunitat autònoma després de l'arribada massiva de joves migrants a les seves costes els dies 30 i 31 de juliol. I falten només 2 dies per tornar a veure el Badalona Women a la Lliga F. Després d'acabar la pretemporada amb molt bones sensacions, les badalonines s'estrenaran el diumenge a casa de l'Atlètic Club a les 12 del migdia en un partit que no serà fàcil. L'enfrontament entre el Badalona Women i l'Atlètic Club es podrà seguir en directe a través del web de Badalona Comunicació, bdncom.cat, i també al 94.4 de Ràdio Ciutat, amb la transmissió de Pau Roche i els comentaris del convidat per aquesta primera jornada. L'exjugador de primera divisió i exentrenador del Sígol, Espanyol i Eibar femení, el badaloní Jordi Ferrón. Tenim 25 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
2: A partir del 7 de setembre,
4: torna al Badalona Matí.
5: Bon dia, Badalona, són les 8.
4: Una nova mirada a la nostra ciutat.
0: La informació de proximitat.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
0: Us esperem al 94.4 de l'FM. Badalona Matí.
4: Amb Àlex Sisó.
0: El despertador de la ciutat.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
9: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
8: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
9: Momento, no he entendido. ¿El termómetro rectal para qué es?
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
8: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
9: Ah.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: víctimes al telèfon.
1: I diga...
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. Sí. Això és el Víctimes al telèfon.
3: Avui comencem... Bé, jo ja m'he quedat estorat avui. Amb un doctor.
2: Un doctor, sí.
3: Doctor Cànovas. Qui és el doctor Cànovas? Doncs el doctor Cànovas és un doctor de Barcelona.
2: Molt bé.
3: Resulta que ens ha arribat... Això no surt avui als diaris. Avui comencem amb una nota de premsa.
2: Una exclusiva.
3: Sí. Diu, un metge barceloní posa de moda l'antigimnàs. Fins aquí dius, bé...
2: A veure què és, no?
3: Diu, el doctor Cànovas ha creat l'innovador mètode per a aquelles persones que odien anar al gimnàs però volen tenir una figura 10. Jo m'he quedat astorat.
2: I com es fa això?
3: 20 minuts a la setmana.
2: Sí.
3: 20 minuts, eh? Són suficients per obtenir un estat físic òptim.
2: 20 minuts a la setmana.
3: Sí. Calla que ja dic, home, dic això, avui n'he de parlar. I per aquest motiu he entrat a la seva plana web.
2: Sí.
3: Encara m'he quedat més astorat, perquè d'entrada us vull ensenyar, vull que escolteu el que m'he trobat. Hi ha un vídeo a la plana web amb la veu de la gran Silvia Coppolo.
2: Què dius ara?
3: Sí, et quedaràs astorat. Que ens explica alguna cosa més sobre el doctor Cànovas.
4: ¿Cómo aspirar a una buena forma física con la vida que llevamos?
3: Es real, ¿eh?
4: Nos pasamos el día corriendo de un lado a otro. Obligaciones de todo tipo, profesionales, sociales, personales y encima la educación de los hijos.
3: Sí.
4: Tan importante. Menudo estrés.
3: Sí.
4: No queda tiempo para hacer deporte además.
3: No.

0: ¿Cómo quieren que me discipline observando una dieta estricta si uno de los pocos placeres que me sacan la angustia es la comida?
1: Sí.
0: No hay forma de resolver el problema.
2: ¿Quieres solo un, dos, tres?
1: Atención.
3: El método Canovas resuelve todos estos problemas.
1: Doctor,
3: ¿por qué? Porque está aprobado
1: a 15
3: años en Estados Unidos. Es un sistema
2: de Cinema Paradiso, o sea que está
3: eficaz. Tiene resultados muy rápidos en un tiempo muy breve. Está concentrado para que pueda realizarse una vez a la semana.
1: Una vez a la semana.
3: Y sobre todo es sano. Es decir, no tiene lesiones, ya que nos movemos con movimientos muy lentos. Y si me acompañan, yo les enseñaré.
1: Sí, sí, la acompañen.
2: On l'hem d'acompanyar.
0: El método que el doctor Cánovas nos presentará es el fruto de la experiencia y del trabajo de una vida dedicada a dos pasiones, la medicina y el deporte. Ricardo Cánovas pasó de sus inicios como karateka a convertirse en un experto de la preparación general del deportista.
2: No lo puedo creer.
0: Revisando el sistema High Intensity Training, es decir, entrenamiento de alta intensidad, que debemos al ingeniero estadounidense Arthur Jones y que el doctor Cánovas asimiló en sus estudios en Norteamérica, ha ido madurando y desarrollando un formato propio de entrenamiento contra resistencias. O sea, que trabaja moviendo pesos, bien con
2: natural,
0: las máquinas de última generación
1: no
0: o con las clásicas mancuernas de toda la vida. Esta técnica más una dieta que diseña el propio doctor...
1: del doctor Cánovas.
2: Però no m'ha quedat clar què consisteix.
1: I a mi tampoc.
2: No sabem què s'ha de fer. 20 minuts a la setmana fent què?
1: Anem a un altre fragment que t'he portat.
4: Com estàs? Bona tarda. Bé? A veure si superem l'últim dia, eh?
1: Sí,
4: a veure. Vinga, això
1: és el doctor amb un pacient.
5: Doctor Cánovas, què vamos a ver en este primer ejercicio?
1: A ver.
4: Vamos a ver un trabajo de pectoral, de hombro y de tríceps.
5: Pectoral, hombro y tríceps.
4: Exacto, tres músculos en un solo ejercicio.
5: Con la misma máquina sirve
2: tres
5: para
2: músculos,
5: paquetes musculares.
4: Evidentemente. Aquí se puede ver bien claro.
5: ¿Habla del lumbar bien fijado?
4: Sí, porque tenemos que tener un punto fijo para poder trabajar el otro extremo.
5: El método consiste en trabajar muy despacio, por lo que veo.
4: Para sacar el máximo recurso, aquí hemos de obtener el máximo de cada movimiento.
1: Però escolta una cosa, jo el que no acabo d'entendre és...
2: Són exercicis.
1: Sí, segons el que posa aquesta nota de premsa, 20 minuts a la setmana són suficients per obtenir un estat físic òptim.
2: Home, la Silvia Coppola està fantàstica.
1: Està fantàstica, ja veus, mira amb quina alegria fa aquest vídeo.
2: Sí.
1: Naturalíssima.
2: Sí.
1: Bé, escolta una cosa, jo un telèfon. Anem a trucar i diré que no tinc ni idea què és el mètode Cánovas.
2: Molt bé, mètode Cánovas.
1: Del doctor Cánovas.
2: Vinga, truquem-hi.
1: Sí, perquè jo estic fart ja de l'esclavitud de dedicar moltes hores al gimnàs, eh?
2: Per tenir pocs resultats, perquè has d'anar molt al gimnàs.
1: Molt. Aviam si és possible que ens donin alguna dada més. Truquem a la clínica, d'aquest doctor.
6: Bon dia, Marín.
1: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
1: El senyor Cánovas.
6: Sí, jo mateix.
1: És vostè, eh?
6: Sí.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
6: Hola.
1: Què tal, com anem?
6: Molt bé, i vos?
1: Bé, també. Escolti una cosa.
6: Sí.
1: Perdona que el molesti, eh?
6: No.
1: Estàvem aquí comentant el mètode aquest antigimnàs.
6: Sí.
1: Que bé, avui ha sortit també diferents diaris i tal.
6: Sí.
1: Escolti una cosa, 20 minuts a la setmana són suficients per obtenir un estat físic òptim?
6: Ben segur que sí. Ben segur que sí, sense dubte.
1: Sí, però clar, la pregunta és com?
6: Bona pregunta, i és molt bona. Sí, treballant amb intensitat, i el treballar amb intensitat vol dir treballar de forma molt breu. I a més, com és breu i és intens, ha de ser poc freqüent. Per això és un cop a la setmana.
1: Però això serien exercicis, dieta, seria la combinació de les dues?
6: No, només amb fent exercicis és suficient. La dieta és un mes a mes, eh?
1: Però també importa, no?
6: Sí, evidentment que sí. El que passa que la dieta no és molt personal com la preparació que fem, però és insisteixo, si té múscul, no té de deixar de menjar. Pot cremar el que menja, m'entén?
1: Sí, això seria per perdre greix, sobretot?
6: Sí, senyor, perquè augmenta el to muscular. Evidentment, el més múscul és inversament proporcional a la quantitat de greix. M'entén vostè?
1: I és veritat que hi ha actors, polítics i altres personatges populars que fan servir el seu mètode?
6: Molts, sí, senyor. Així és.
1: Molt bé. Escolti una cosa.
2: Cristina Almeida.
1: Si alguna persona vol informació, què ha de fer?
2: Carmen Sevilla. Pues,
6: jo primer l'informo, però si no ho prova, no li deixo que comenci, perquè és més el que al provar-ho nota que jo el que li pugui oferir des del punt de vista dialèctic.
1: Ja, però suposo que això hi ha una prova, com va això?
6: Sí, ho proven i després, una vegada ho han provat, s'ho pensen. Ara veuen que és un altre món, no té res a veure.
2: A mi m'està convencent.
6: Treballem, perquè ho entenc una mica, extremadament lent.
1: Què vol dir això?
6: Que és el que diuen en anglès, es diu super slow, super lento. I això fa que no treballem...
1: Sí, el resultat vol dir.
6: No. Quan entrenen, aixequen un pes petitó, o el que sigui que pugui tolerar, però molt lent, molt lentament. Això fa que el múscul treballi en tota la seva... l'amplitud, el que es diu rango, tota l'amplitud seva, sense l'impuls. Així, d'aquesta manera treballa totalment i sense lesions, perquè no treballa el tendó. I si podem afegir que aixequem un pes petit perquè no treballem a l'ego, sinó al múscul. I quan la gent es fa gran, ja sap vostè que el múscul va minvant, sap? I el que podem fer nosaltres és parar-ho, inclús revertir-ho.
1: No, I això seria per gent jove, per gent més gran?
6: No, sobretot és més adequat. Això va sortir dels Estats Units, que es feia amb senyores amb osteoporosi, sap? I per això van millorar la densitometria i per això es fa molt lentament.
1: És o sigui, dir, gent de mitjana edat, podríem dir.
6: No, i gran, eh?
1: I gran, eh?
6: Sí. I com a metge que soc, doncs li puc dir que milloren l'esquena, tot, perquè la biomecànica que utilitzem és molt bona.
1: Això seria, per exemple, potser que no pot seguir un esport, no? Habitualment.
6: Sí. Realment és per gent ideal, per gent que no té temps. Però inclús la gent que té temps per millorar més del que fa. O sigui, això està clar.
1: Molt bé. M'ha quedat clar.
6: Sí?
1: I això quan dura, més o menys?
6: L'entrenament?
1: Sí.
6: Sempre es dura menys de 20 minuts.
1: Menys,
6: jo,
1: de 20 minuts?
6: Jo el convido, quan vulgui.
1: I en temps, quan? O depèn de la persona?
6: En temps. Què vol dir? Què vol dir?
1: En mesos.
2: Tot el tractament.
6: A partir de la sisena sessió...
1: Sí.
6: Miri el que li dic, eh?
1: Que seria sessió, a les sis setmanes?
6: No, a partir de la sisena sessió, vostè ja nota una millora. Bueno, no ho nota, li noten. I per què? Perquè l'aspecte és diferent, el porte, la forma de caminar és diferent. És de veritat que el que estic explicant està molt per sota del que és realment.
1: Sí, m'està deixant astorat.
6: No puc dir-ho perquè s'ha de provar, sap? Jo el convido quan vulgui, ho
1: prova. Sí, m'està convencent.
6: Estaré encantat, amb molt de gust.
1: M'està convencent. Doctor Cànovas, doncs això, moltíssimes gràcies per atendre'm.
6: No, al contrari, ha sigut un plaer que em truqui.
1: Perfecte, gràcies.
6: A vostè sempre.
1: Adéu.
6: Adéu, bon dia.
1: No s'ha preparat la trucada, eh?
2: No. Un home encantador, eh?
1: Sí.
2: Simpàtic. Ai. I que té molta
1: fe. No li hem preguntat sobre Celia Coppola.
2: Clar, o sobre si li agrada Chuck Norris, no? Va ser karateka.
1: Sí. Bé, escolta, mètode, ja ho sabeu, del doctor Cànovas, és a Barcelona, aquesta moda, diu, de l'antigimnàs. Bé, veurem si hi ha resultats o no.
2: Home, dóna'm la fotocòpia, que jo m'ho penso, eh?
1: Té, perquè tu d'aquí poc ja hi entres, eh?
2: Sí, ho necessitaré.
1: D'aquí poc ho necessites, eh?
2: Doctor Cànovas, que no té cap tipus de cara de karateka, eh?
1: No, m'he quedat astorat. Va, anem a altres temes al dia, et sembla?
2: Sí.
1: Doncs a mi. Avui es porta un tema que potser mai t'has parat a pensar.
2: A veure...
1: Tu portes algun tatuatge?
2: No.
1: No. Avui volem parlar de tatuatges, però en aquest cas dels tatuatges que es fan i que porten paraules. Paraules, frases, lletres...
2: Tipo, te quiero, Juani.
1: Por ejemplo, te quiero. Te quiero, Antonio.
2: Mm.
1: Te quiero, Antonio, típic, que molta gent... O te quiero, jo què sé...
2: Bé, o t'estimo.
1: Jenny. Te quiero, Jenny.
2: O t'estimo, Jordi, també.
1: Te quiero, Jenny.
2: Mm.
1: Aquest te quiero, Jenny, per exemple, potser hi ha gent que a l'hora de fer-se'l, doncs com s'ho fan presses i tal, no es dona compte que potser hi ha alguna falta d'ortografia.
2: Això quedaria molt lleig.
1: Clar, això és per tota la vida.
2: Mm.
1: O sigui, tatuar-se és una cosa que has de tenir... molt segura, perquè és per tota la vida.
2: Mm.
1: Avui hi ha diferents diaris que parlen de que darrerament s'estan donant casos d'afectats que els hi fan tatuatges, no només aquí al nostre país, sinó també a tot el món, i que hi ha errades importants d'ortografia.
2: Això és culpa del client.
1: Això no? És culpa, home, o del client o de la persona també que és l'ardeta i que és el tatuador.
2: Sí, però el tatuador només compleix ordres.
1: Clar, però a veure...
2: Tu li portes una frase i ell ho aplica.
1: Però si tu, per exemple, vas amb una frase, jo què sé, te quiero Jenny.
2: Sí.
1: I el te quiero ho poses amb K.
2: Mm.
1: Home, suposo que és una conta la persona que tatua, no?
2: Sí, però potser pensa, jo què sé, potser és una enclau interna, no ho sé.
1: Fem una cosa, anem a trucar a alguna botiga que facin tatuatges.
2: Sí.
1: Per si alguna vegada s'ha donat el cas.
2: D'una falta d'ortografia.
1: D'alguna falta d'ortografia, és el que busquem avui.
2: Molt bé.
1: És el nostre repte, aviam si ho aconseguim.
2: També hi ha moltes persones que es posen frases així com religioses. Dios es mi salvador.
1: Sí, sí, sí.
2: Cristo te llevo en el corazón.
1: Te quiero, mamá. Hola, bon dia.
7: Bon dia.
1: Què tal, com anem?
7: Bé.
1: He trucat aquí a la botiga que teniu al Masnou.
7: Sí.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
7: Ahà.
1: Mira, truco per fer-te una pregunta, aviam si em pots ajudar.
7: Digue'm.
1: Tu t'has trobat alguna vegada en algun cas de que hagis fet un tatuatge d'una frase, d'una paraula, i que quan l'has fet t'hagis adonat que hi ha una falta d'ortografia?
7: Home, no.
1: No.
7: No.
1: T'ho dic perquè avui hi ha al diari una notícia que parla que darrerament s'estan donant casos de gent que es fa tatuatges amb una frase, amb una paraula, i que es cola una falta d'ortografia.
7: Home, doncs no. La
1: no.
7: veritat és que no.
1: No.
7: S'ha de ser bastant patant, digo jo.
1: I que te'n recordis, no teu, sinó d'algun cas...
7: No.
1: No.
7: Què va?
1: Per exemple, no sé, te quiero Jenny, i que la gent ho posi en comptes de Q amb K.
7: No, home.
1: No.
7: No.
1: Val, no, jo
7: no, no en tinc notícia, la veritat.
1: Jo t'ho pregunto, jo t'ho pregunto.
7: No, no.
1: Jo ho trobo estrany.
7: No, no, no, no.
1: Mai, eh?
7: No.
1: Val, perfecte. Molt bé, com et dius?
7: Francesc.
1: Francesc, gràcies.
7: Molt bé, a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
7: Adéu.
1: Bé, amb els nou...
2: No hi ha petants.
1: No. Anem un altre al carrer en Prim, una clàssica d'aquí de Badalona.
2: Sí, i tant. Però què vol dir la notícia aquesta de que està augmentant el nombre d'errades ortogràfiques?
1: Això és el que posa aquí,
2: els tatuadors tenen cada vegada menys formació acadèmica?
8: Celidor?
1: Hola, bon dia.
8: Hola.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona.
8: Digues.
1: Mira, puc fer una pregunta?
8: Sí.
1: Aviam si em pots ajudar, eh? Aquí a la botiga, us heu trobat alguna vegada en el cas de que heu tatuat una paraula, una frase, i quan heu acabat la feina hi havia una falta d'ortografia?
8: No, perquè quasi sempre és un boceto, i sobre el boceto... Ho veuen o ho porten ells i ja està.
1: I la culpa seva.
8: Ah, que la culpa sigui seva.
1: No, dic, jo què sé, que estigui mal escrit.
8: Ostres, no.
1: Mai, sempre està ben escrit.
8: Sí, sempre o ha portat la persona o hem fet nosaltres, però...
1: Em perdó, que algú volgués la paraula Barcelona i que la paraula Barcelona sigués en B baixa.
2: Home.
8: No,
1: i
8: no.
1: I amb S.
2: Home.
8: No ha passat mai.
1: Mai, eh?
8: Sí. No, a lo millor un nom sí que escrit en cada quilo... Cada...
1: Això us ha passat?
8: Sí, que a lo millor ell sí que la gent, no sé...
1: Però ha sigut conscientment.
2: Clar, és fet a propòsit.
8: Sí, perquè ell li agradava que...
1: Per exemple, Raquel, que estigui amb K.
8: Sí.
1: No?
8: Ho hagin dit que en lloc de, sí, de la Q, que sigui amb la K.
1: O Quique, que hi ha gent que s'escriu...
8: Exacte, o Ivan, no?
1: Amb K.
2: Ivan, amb K.
8: Qui
2: Ivan?
8: Doncs hi ha gent que l'hem escrit amb B alta.
2: Ah, amb B alta.
1: Amb B alta, Ivan.
8: Sí, coses així, però ja expressament, que...
1: Clar, és que en basc crec que és amb B alta, Ivan.
8: Ah, sí. Llavors, a lo millor és per a... com ho tenen escrit ells, però a lo millor sí que el DNI no surt la...
1: Ja.
8: Jo què sé, Raquel o...
1: Va, i em puc fer una altra pregunta, ja que estic aquí una mica preguntant-te moltes coses? La frase o la paraula més rara que hagueu tatuat?
8: Sí, és que el tatuador no hi és aquí.
1: No hi és aquí. Però alguna que te'n recordes tu que haguessis dit mare meva, mare meva? Rollo te quiero mamá o algo així.
8: No, jo indigno.
2: Com jo? Diu?
8: Indigno.
2: Ah? Jo indigno.
1: Bueno.
8: Sí, este es un colega nuestro que...
1: Sí.
8: Tu di perquè posa frases així, O ponme un quinto.
1: Ponme un quinto.
8: O yo indigno.
1: Y toda la vida porta ya el quinto.
8: Sí, sí. O bueno, lo que te
1: sí. A mí me agradaría, a mí me gustan los huevos Kinder, por ejemplo.
8: No, eso
2: que van amb K, justamente.
8: Sí. Pero frases así, sí, aquest es un personaje, o s'ha posat ara a las payas, s'ha posat fresh.
1: ¿Eh?
8: Fresco, ¿sabes?
1: Ah, fresco.
2: Fresh.
8: però en anglès.
1: Mm. Ah. Però ja això encara, això encara.
8: Això encara, però bueno, en el brazo yo ahí tatuado yo indigno.
1: Mm. Molt bé. Doncs escolta, com et dius?
8: Anabel.
1: Anabel, gràcies.
8: Vinga,
1: adeu.
2: Adeu, adeu. Simpàtiquíssima.
1: Bé, canviem de tema, canviem de tema. Ja en tenim prou de botigues tatuadors, no? Ja tenim prou d'aquest tema.
2: Simpàtica.
1: I anem a un altre tema, atenció, perquè pot ser el teu futur professional, Carles Sornero, si saps far de la ràdio, jo proposo...
2: Això m'interessa.
1: Jo proposo apuntar-te a la primera escola de pastors a Catalunya.
2: Si no, si no sé dominar ni el meu gos, com he de dominar ovelles i cabres.
1: El proper mes d'abril s'inaugurarà a la comarca del Pallars Sobirà la primera escola de pastors a Catalunya.
2: Mm.
1: L'objectiu és combinar teoria i pràctica.
2: Mm-hmm.
1: Que dius, a veure...
2: Quina és la teoria, no?
1: Sí, sí,
9: jau,
1: home...
9: Aquí. Jau, jau, jau aquí, jau!
1: Sembla aquest el Germán, eh? El de... que sortia Gran Hermano.
2: Sí,
1: jau
2: sí.
1: Aquí. Diu que potser d'aquí ben poc també requerirà formació a aquells que vulguin treballar al camp. Mm. Només faltava això, pobres pagesos.
2: Sí.
1: El proper mes d'abril, ho dèiem, Catalunya comptarà amb la primera escola de pastors, una iniciativa inèdita que pretén dignificar l'ofici i que posa perquè el sector primari recuperi el paper predominant que tenia anys enrere. L'escola, dèiem, que combinarà teoria i pràctica amb els pastors a la comarca com a tutors dels aprenents.
2: Els grans mestres, clar.
1: Els pastors a la comarca seran els profes.
2: Però fan uns sorolls amb la boca estrany, que s'han d'aprendre.
1: Per exemple, quins sorolls?
2: Ara no em facis fer el ridícul, però fan sorolls estranys amb la boca per cridar els animals.
1: Els xiulets aquests que fan servir,
2: xiulets,
1: no?
2: Xiulets i altres coses, onomatopeies i de tot.
1: Tot plegat ho està muntant l'Associació Sociocultural Rurbans i una empresa de Sort. Tenim el telèfon de l'empresa, aviam si tenen alguna dada més, et sembla?
2: Vinga, truquem a
1: Sort. Anem a trucar.
2: O truquem a l'empresa aquesta.
1: Aviam si jo em puc apuntar per fer de pastor, tu.
2: Però saps que fent de pastor no pots anar vestit de Dolce & Gabbana com vas tu, si ho saps, no?
1: Perdona, no vaig a Dolce & Gabbana. Retira ara mateix aquest comentari.
2: O de G-Star, o de la marca que porti.
1: Tu ves i marques, ves. Que paga OK, la botiga OK?
2: No. Ah. Però has d'anar vestit de pagès.
10: Hola, estàs trucant a Montanyanes.
1: Ah? Si vols,
10: ens deixis el teu nom i el número de telèfon i
2: et
1: truquem.
2: No.
1: No, aquesta hora, clau. A sort, aquesta hora estan encara dormint.
2: No, dormint no, potser estan passejant algun ratat.
1: Tornem a trucar-hi, si no, anem a un altre tema i ho deixem per la mà, per exemple.
2: No és una perquè a mi això m'interessava.
10: Sí?
1: Hola, bon dia.
10: Bon dia.
1: Hola, he trucat a l'empresa Montanyer... No, com es diu?
10: Montanyanes.
1: Ah, Montanyanes.
10: Sí.
1: A sort, eh?
10: Sí.
1: Escolta una cosa.
10: Bueno, a Rial,
1: pares. Ah, Rial, us heu canviat.
10: Ens hem canviat.
1: Una pregunta. Vosaltres porteu el tema de l'escola de pastors?
10: Sí.
1: Porteu vosaltres, no?
10: Sí.
1: I això com anirà?
10: Bon
1: truc, és. Jo de casa meva.
10: Molt bé. Ets un interessat a...
1: Sí, mira, sóc el típic de Barcelona,
10: mm-hmm.
1: Per fer-te una idea, que
2: Pixapins.
1: Estic una mica far de la ciutat i que vull un canvi a la meva vida.
10: Sí. D'acord. Llavors suposo que estàs interessat en la participació...
1: Sí, sí, per això trucava.
10: D'acord. Ja m'has esperat un segon que te passo amb la noia que ho porta, eh?
1: Sí.
2: Molt bé. Ah, li dirà... Jau! Vine aquí.
10: Dis-me així.
1: Hola, bon dia.
10: Digues.
1: Què tal? Truco d'aquí, de Barcelona.
10: Molt bé. Com te n'has enterat d'això?
1: Jo per al diari.
10: Vale, molt bé.
1: Per al diari.
10: Explica'm.
1: Res, volia informació, perquè he vist que es posarà en marxa el proper mes d'abril, no? Mm-hmm. La primera escola de pastors a Catalunya. Vull fer un canvi a la meva vida.
10: Això fa por, eh?
1: Oh. Per què? Treballo de periodista, estic fart ja dels polítics... I vull canviar els polítics per les ovelletes.
10: Però estaràs preparat o no?
1: Jo crec que sí. Home, jo treballo amb polítics. Mm, és com un rabat,
10: podríem dir. No, però el tema és... Bueno, això en parlem. La qüestió és que ara el que estem fent, la crida de pastors, o aspirant
1: sí.
10: A fer de pastors, no es farà fins a finals de febrer.
1: Però els candidats que... Jo volia trucar perquè què ha de tenir un pastor per entrar
10: no
1: en aquest...
10: No passa res si no tens experiència. L'únic que et demanem és que tingués la ferma convicció que et vols dedicar a això. Per això et dic que, ui, quan tu m'estàs dient això, perquè
1: home.
10: Jo entenc que vulgui fer un canvi laboral, però com que justament juguem amb pastors i amb explotacions i amb gent que són grans i a més a més que es troben en una situació crítica, vull dir que no estan per començar a jugar ara a veure si em surt bé o no la persona que...
1: Em perdó, busqueu candidats ferms.
10: Claro.
1: Que ho tinguin el 100% clar.
10: Bueno, clar. És que si no, nosaltres el que volem és el relleu generacional, no és fer-te un favor a tu de desestrès.
1: No, t'entenc.
10: Si el que volem és que torni bé un altre cop, doncs que en lloc de disminuir les explotacions que estan havent o que hi ha en aquesta comarca, que vagin augmentant de nou i que les explotacions antigues, les que són portades per la gent gran, doncs s'hi doni un relleu generacional.
1: Però entre tu i jo, puc fer una pregunta clara? Uh-huh. Es pot viure de l'ofici?
10: Pues evidentment, com de qualsevol altra feina. Simplement has de ser una mica emprenedor. Simplement tu has de creure una mica i buscar els canals perquè siguin així. Això és el que els hi volem ensenyar amb ells. Està claríssim.
1: I hi ha una inversió? Com va això?
10: Com qualsevol altra empresa. Vull dir, jo, per exemple, si m'he muntat el meu negoci, he de fer una petita inversió.
1: No, sí, clar.
10: Com qualsevol altra cosa. O sigui, el que no pot ser és que és un sector que ja està molt finançat, perquè està completament subvencionat en molts aspectes, que a més la gent, i això també ho diu la gent del mateix sector, no? Esperin que també els acaben de fer tots. S'ha d'invertir en qualsevol altra cosa. Simplement que s'ha de fer, doncs, una bona orientació. Has de fer, doncs, una explotació de petites dimensions, sí, que segurament haurà d'estar orientada a la producció ecològica. El que t'ajudarem és a buscar canals de comercialització perquè tu puguis fer una venda directa, que aquest és aquí on es guanyeu els diners.
1: Correcte.
10: Ara, si has d'esperar que, bueno, ho han de fer tot i, ui, és que això és molt difícil, doncs clar, no cal ni començar, que és el que li passa a la majoria, no?
1: Ja, o sigui, pocs candidats veig, eh?
10: No, al contrari.
1: Al contrari?
10: Sí, i tant. Clar, però què us penseu?
1: Bueno, escolta, jo truco de Barcelona, que sóc un ignorant amb el tema.
10: Clar, però les coses demanen d'un petit esforç, si no... I clar, que hi ha persones que estan disposades a esforçar-se, evidentment.
2: Ja. Quina mala foll.
10: Clar. El tema és que nosaltres posem les condicions perquè això sigui així.
2: És pastora,
10: donem
2: segur,
10: la formació, eh? Donem l'accés a les explotacions perquè la gent agafi experiència. I això, no? I llavors el tema és que si tot va molt bé, doncs hi haurà gent que es quedaran amb aquestes explotacions, hi haurà gent que voldrà muntar la seva explotació, doncs cap aquí anem.
1: Bé, escolta una cosa, com et dius?
10: Vanessa Freixa.
1: Vanessa, res, no et faig perdre... Jo, Carles, no ho faig perdre més el temps.
10: Perquè ves, clar que no.
1: M'has canviat la idea, sí, sí. Amb una trucada, en 2 minuts, m'has fet canviar la idea.
10: Imagina't que és ventatet.
1: No. Bueno... jo tinc el teu telèfon, per si de cas.
10: Sí, exacte.
1: I et truco un altre moment.
10: I compte que això, de cara a finals de febrer, la crida es farà, o sigui que sí.
1: Val, doncs ja estaré atent.
10: Perfecte.
1: Una cosa és que m'agradi la natura i l'altra és potser viure-hi.
10: Bueno, molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
10: Sembla com això, com si em fessis una broma d'un programa de ràdio ara mateix.
1: No, ja m'agradaria, ja. Però no, bueno, estic a l'atur, tu.
10: Vale, cuida't.
1: Vinga, gràcies, adéu.
2: Com pot ser que ho endevinin, això?
1: Jo què sé.
2: Això, no sé, vol dir que, ara, que no ho fem bé, eh?
1: Escolta, se m'entén les ganes.
2: Sí, eh? En comptes d'animar-te, tot tira per terra.
1: Sí, sí.
2: Molt bé.
1: Bé, jo crec que això s'ho queden entre la gent de la comarca.
2: Sí.
1: I així reben la subvenció.
2: Jo ja t'hi prou amb l'Ulisses.
1: Bé, escolta una cosa. Vull que tornem a escoltar una cosa que ja escoltam ahir, i és aquest gran himne català, aquesta proposta. Per cert, que ahir, a prova de TV3 al club, no tenen tampoc temes, perquè van estar com un quart d'hora parlant del tema.
2: Home, és que era el tema del dia, el tema de la setmana.
1: Ara, aquest és més greu, la notícia que us porto avui. Segons publica el portal E-Notícies,
2: sí,
1: aquest senyor, que es diu Joan Calvet, ha aconseguit que el Partit Socialista s'interessi per aquest himne. No ho puc creure.
2: Això segons E-Notícies.
1: Segons ha assegurat Calvet, el programa El Club de TV3, i que avui publica E-Notícies, el president del Parlament em va dir que per canviar això hi ha d'haver-hi quòrum.
2: Sí, clar.
1: I que d'entrada, d'aquí uns dies, el grup socialista de Catalunya es reunirà amb mi. Què et sembla?
2: Bé, que haurem d'esperar si és veritat i es compleix això, jo no ho veig clar. Això ho haurà dit algun senyor del Partit Socialista, que sempre hi ha algun que no s'ha apuntat al cap, i ho ha dit, però no pot ser.
1: El músic ha comentat al respecte que estem acceptant a l'actual himne una sèrie de frases una mica més agressives, fins i tot.
2: El músic és el Calvet,
1: sí, el Calvet aquest. Jo no veig clar, tot plegat.
2: No veig clar ni que sigui músic.
1: No. Bé, escolta, marxo i marxo un 2 titulars més, et sembla?
2: Vinga.
1: Doncs som-hi. Bé, una notícia que porto des de la Xina, que no sé si és per riure, la notícia.
2: A veure.
1: Resulta que hi ha una persona que porta 12 anys amb una malaltia misteriosa. Fa 12 anys que ni un minut pot parar de riure.
2: És el públic de Los Morancos?
1: No, es veu que els doctors, els metges, no saben quina malaltia és. És misteriosa, però porta 12 anys pobre, que no pot parar de riure.
2: No direm riure, sinó somriure, suposo,
1: somriure,
2: no?
1: Somriure, eh? Sí.
2: Clar, sempre...
1: I fa diferents sons, també, es veu, tot el dia.
2: Hi-hi, ha-ha, no, farà?
1: Suposo. I l'altre... Sí, sí, això, això. I l'altre ens arriba des dels Estats Units. Un entrenador de bàsquet ha estat acomiadat després de perdre el seu equip per 100-0. 100-0.
2: Home, és que és un escàndol, eh?
1: Què dius? Home, jo crec que...
2: 100-0? Bueno, 100-0. No cal que em faci fora, dimiteixo jo.
1: Sí, sí, 100-0. Així marxo.
2: Molt bé, Carles.
1: Demà hi tornem.
2: Adéu.
1: Me'n vaig a buscar el doctor Cànovas, aquest.
2: Molt bé. Hello.
11: Víctimes al telèfon.
12: Qui diga?
11: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
12: Ràdio Z.
13: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
13: No, no, de Badalona.
14: És la ràdio de Badalona.
11: Vint anys del Víctimes al telèfon.
15: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
16: Està. Què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
17: He llamado a Telechorro.
18: Sí, però no.
15: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
19: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
11: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
20: Manténgase a la espera,
1: sí,
20: gracias.
1: Sí, sí, aquí estoy.
15: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
21: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche, escuchamos Radio Ciutat Badalona.

0: Doncs escolta, si et sembla, anem acabant.
1: Sí.
0: Hi ha una notícia que avui publica el diari OK, també, a la seva plana d'interès general. Tu saps que fins ara les empreses, moltes, donen als seus treballadors el que són xecs de restaurant. Tu pots anar, si fas un horari partit, pots anar a un restaurant i amb aquest xec pots anar. Doncs resulta que, segons el que a partir d'ara les empreses també regalaran, donaran xecs per anar al psicòleg.
1: Xecs per anar al psicòleg?
0: Diu que la crisi porta un 20% més de pacients a les consultes. Són diverses empreses que oferiran als seus treballadors aquests xecs similars als del menjar per tractaments psicològics. Diu que a l'estat espanyol ja hi ha companyies que donen l'assistència a les consultes. Bona idea, eh?
1: Home, és que la malaltia d'aquest segle és justament la depressió, l'estrès... Per tant, els psicòlegs fregant-se les mans, eh?
0: Sí, sí, faran negoci, faran l'agost, eh?
1: Faran l'agost.
0: Així marxo.
1: Molt bé, Carles.
0: Demà hi tornem, que serà divendres. Veurem què passa amb el tema del futbol.
1: Veurem què passa aquesta nit.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Z.
5: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, no, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No, no.
8: Disculpe.
0: No.
8: ¿Necesita ayuda?
0: Que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
0: A ver, ayuda, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo sin entender.
0: Ay, por favor.
1: ¿Quin nivell de ràdio?
0: Operador.
1: ¿Quin nivell de ràdio?
8: Disculpe por la confusión.
0: Sí.
8: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
10: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
11: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
12: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
13: A partir del 7 de setembre...
7: Torna al Badalona Matí.
14: Bon dia, Badalona. Són les 8.
7: Una nova mirada a la nostra ciutat.
15: Una finestra oberta a l'actualitat.
13: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
15: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
7: Badalona Matí, amb Àlex Sisó.
15: El despertador de Badalona.
7: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
16: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
7: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
16: Fem créixer el català.
17: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
18: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
19: el partit del Badalona Women's.
20: Athletic Club Badalona Women's.
17: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
18: Amb la prèvia a partir de 11:45 del migdia.
21: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
16: Són les 12.
7: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
16: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alex Isó. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del top Manta. Els agents van comprovar que reproduïen amb molta fidelitat els logotips, etiquetes i elements de presentació de la marca fins al punt que no es podien distingir dels originals a simple vista. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va aportar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. La Guàrdia Civil considera que es tracta d'una de les intervencions d'aquest tipus més importants dels darrers anys a la demarcació de Barcelona. Les diligències s'han posat a disposició del jutjat de Guàrdia de Badalona i la investigació continua oberta. Un vehicle estacionat a l'Avinguda Cerdanya de Badalona, davant de les Cotxeres de Tuxal, ha cremat aquesta matinada. El foc ha afectat principalment la part posterior del vehicle i s'ha propagat al talús adjacent del turó de l'Enric, provocant la crema d'uns 800 metres quadrats de matolls i arbrat. L'incendi no ha afectat les instal·lacions del Club Tenis Badalona, situat a tocar del punt on s'ha originat el foc. Els bombers han rebut l'avís minuts abans de les 3 de la matinada i han desplaçat 4 dotacions. El foc ha quedat controlat a les 3 i 24 minuts. No hi ha hagut ferits. L'Ajuntament de Badalona participarà el proper 2 de setembre en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. A la nostra ciutat, la concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta comunitat autònoma després de l'arribada massiva de joves migrants a les seves costes els dies 30 i 31 de juliol. I falten només 2 dies per tornar a veure el Badalona Women a la

0: Platges de Badalona hi ha marejol, la temperatura de l'aigua és de 28 graus i no hi ha presència de meduses.
1: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
0: 27 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: A partir del 7 de setembre...
5: Torna al Badalona Matí.
6: Bon dia, Badalona. Són les 8.
5: Una nova mirada a la nostra ciutat.
0: Una finestra oberta a l'actualitat.
4: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
0: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
5: Badalona Matí, amb Àlex Sisó.
0: El despertador de Badalona.
7: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA...
9: El partit del Badalona Women's.
10: Atlètic Club Badalona Women's.
7: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
8: Amb la prèvia a partir de 3 quarts de 12 del migdia.
11: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
12: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
14: Ah, ya, ¿queréis uniros a la fiesta?
15: Claro, vamos a divertirnos. Marcha.
16: Atentos, creo que estamos listos para empezar.
17: Estoy listo, ¿de acuerdo?

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol, presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros, calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del Top Manta. Els agents van comprovar que reproduïen amb molta fidelitat els logotips i etiquetes de les marques originals, fins al punt que no es podien distingir dels originals a simple vista. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va portar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. Un vehicle estacionat a l'avinguda Cerdanya de Badalona, davant de les cotxeres de Tuxal, ha cremat aquesta matinada. El foc ha afectat principalment la part posterior del vehicle i s'ha propagat al talús adjacent del turó de l'Enric, provocant la crema d'uns 800 metres quadrats d'arbrat i matolls. L'incendi no ha afectat les instal·lacions del Club Tenis de Badalona, situat a tocar del punt on s'ha originat el foc. Els bombers han rebut l'avís minuts abans de...

0: S'estrenarà la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. El partit es jugarà a l'EFAM a les 12 del migdia. La temporada passada l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Gironas a la segona part. Al duel a casa, però, el Badalona Women va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35, després d'un mal refús de la defensa badalonina. L'Ona, però, arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van ser marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que Marc Ballester va aconseguir el passat curs. Escoltem l'entrenador, Marc Ballester.
1: Bueno, un rival difícil, un rival diferent, és una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porten molts en juntes la majoria d'elles, un equip amb una intenció molt clara de joc, i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
0: El partit es podrà seguir en directe a bdncom.cat i al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona amb els comentaris de Pau Roche i el badaloní Jordi Ferrón, exjugador de primera divisió i exentrenador del Sígol, Espanyol i Eibar femení.
2: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
0: Tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: A partir del 7 de setembre...
6: Torna al Badalona Matí.
7: Bon dia, Badalona. Són les 8.
6: Una nova mirada a la nostra ciutat.
0: Tota l'actualitat i els millors continguts.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
0: Us esperem al 94.4 de l'FM.
6: Amb Àlex Sisó.
0: El despertador de la ciutat.
8: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
9: Escoge sus palabras con cuidado.
10: Típico de ven en Arcor. Y odio a mi colega, tío, por verlo con el eclipse.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Me he perdido algo?

0: 我在失去的痛苦，干掉国林。
1: 阿七就能落进去了。
2: 何をやってんだてめえ、言うてもそれで
3: 殺されちまうよ。分かってんだ。

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
0: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
3: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabot.
0: Als esports, el Barça se situa el líder de primera, Joan Barberà.
5: Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
3: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident, amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal.

0: I ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
1: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
2: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
1: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
3: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
5: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
4: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
6: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
4: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
7: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
4: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
3: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
8: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
9: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
8: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passant gairebé 10 minuts a les dues, obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat

0: 3. Els espanyols desapareguts en aquest desastre natural, i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
2: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga propera que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
1: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
0: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
3: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girón i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
4: En donde ese glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
3: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
5: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
3: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar a la població.
5: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
3: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
0: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
6: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
7: Notícies en xarxa.
0: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
6: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
0: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
8: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
9: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
8: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
0: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
6: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
0: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
10: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
11: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
10: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
0: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la barema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel per si hi ha tempesta.
6: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gon de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
12: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena barema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gon de Calonge.
13: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
12: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que porta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la barema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
7: Notícies en xarxa.
0: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
14: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí als carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que se segui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
15: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
16: Com sabem tots, han reduït el mercat amb 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
15: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
6: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
0: L'Ajuntament de Moià denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
6: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
17: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
18: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
17: La festa començarà amb una trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I passem per l'Hospitalet de Llobregat perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat, després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
6: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
0: Allà hi tenim la Maria San Blas, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
19: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
20: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
19: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios, Gabinet de Curiositats.
0: Gràcies, Maria. I ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
21: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
22: Feliz por el debut, primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
21: Que... Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà El davanter Julián Álvarez del Barça, qui té nou jugador ofensiu, és l'espanyol que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Sociedad. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
1: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, pues, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
21: En bàsquet avui es juga el torneig Platja d'Aro entre l'Espart Uni Girona i el Manresa femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañi.
2: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
4: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
2: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
21: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més en futbol sala Santa Coloma de Gramenet. Avui i demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Claqueta final!
5: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has cambiado la cara, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
10: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
3: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
11: Estarem junts sempre.
12: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
13: No pareu.
14: Bon dia, són 2:15.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
16: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
14: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situar el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
17: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
14: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
17: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
18: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i a més la por d'aquest segon desbordament.
14: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
17: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
14: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
17: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del mascle cabró.
14: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
2: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
14: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
17: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
14: La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. Aquest divendres estava impresidit pels núvols, però força descafeïnats, van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara. Al llarg de les properes hores, per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
14: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
20: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
16: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
20: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
21: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
20: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
14: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i, per això, ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
0: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
3: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
1: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
22: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas.
3: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
14: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
17: El diputat d'Esquerra, Francesc Marcal Baró, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. El Baró ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
23: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit... o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat, a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
17: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
19: Notícies en xarxa.
14: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
18: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
24: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
14: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
17: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
17: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
14: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
4: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
5: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
4: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
14: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
17: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
14: Canal T, Dani Camacho.
6: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
7: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
6: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
14: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
8: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
25: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí.
8: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmant, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
19: Notícies en xarxa.
17: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
2: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
14: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
9: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té, a més, un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic, on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell, amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trepat, regidora de Cultura de Calafell.
10: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval, cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
9: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
14: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
17: El trànsit ferroviari ha estat tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
14: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
17: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
14: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
12: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
13: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la Guerra de Successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'Aquelarre.
12: La festa començarà amb una trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, el doctor Prat serà el cap de cartell dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
14: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
15: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien?
0: Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
11: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
0: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
11: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajudar el pròxim.
0: La ruta del moviment espiritista Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
15: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
20: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
16: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esport Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 9:45 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet història. És el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Aza.
21: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Drita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava el moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter, clau en les eliminatòries prèvies, va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
16: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet, avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esparun i Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
26: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espar Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
27: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando empezar a jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo, bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
26: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilion.
16: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts Ubae. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
14: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És divendres 28 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del Top Manta. Els agents van comprovar que reproduïen amb molta fidelitat els logotips, etiquetes i elements de presentació de la marca. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va portar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aposta per reforçar la relació econòmica entre la ciutat i la Xina. En l'acte de cloenda del diàleg d'alcalde Xina-Espanya a la ciutat de Yantai, García Albiol ha destacat que la ciutat compta amb 300 empreses xineses instal·lades al polígon Badalona Sud, el segon polígon que més en té de tot l'estat espanyol. Per això ha defensat aprofitar aquesta realitat per generar noves oportunitats d'inversió, cooperació i activitat econòmica entre tots dos països. Segons l'alcalde, l'àmbit de la intel·ligència artificial és un dels que es pot nodrir més d'aquesta cooperació. Albiol també ha destacat que les ciutats espanyoles tenen molt a emmirallar-se de les ciutats xineses pel que fa a la seva transformació.
4: Estem parlant de la primera segona economia mundial, estem parlant d'un país que cada dia va més, un país que des d'un punt de vista tecnològic i en molts àmbits a nivell d'organització de ciutats va 10 anys per davant de qualsevol ciutat espanyola, i hem d'aprendre i hem d'agafar de les millors experiències i col·laboracions.
3: I en esports, el Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. L'Ona arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van ser marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que Marc Ballesté va aconseguir el passat curs. El partit es podrà seguir en directe a bdncom.cat i també al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona amb els comentaris de Pau Roche. Aquest cap de setmana tindrem temps estable a Badalona. Dissabte i diumenge s'espera cel serè o poc ennuvolat amb temperatures que rondaran els 30 graus durant les hores centrals del dia.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Ruta 66.
8: Una setmana més arriba la nostra cita amb la Ruta 66, un programa de rock i country amb moltes novetats discogràfiques i els èxits de tota la vida. Aquí comencem la nostra primera edició d'aquest estiu. Sigueu benvinguts i rebeu la salutació del nostre equip. Una temporada més amb Marc de los Santos al control tècnic i davant del micro en Pitu. Esteu preparats per descobrir noves propostes? Doncs vinga, endavant!

My Little Devil forma part del disc de debut de la banda American Chaos, capitanejats per Jeff Waters, abans membre del grup metal Annihilator. Ara juga amb més estils, blues, punk, thrash, metal, pop, clàssica i jazz, amb referències dels Van Halen i Rolling Stones. Aquest primer àlbum s'anomena Armageddon Boogie, que inclou tracks tan interessants com aquest, Rolling Down the Highway.

0: How do we end this one again? Oh, I think I missed that one.
1: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Phoenix Rising. Ja tenim aquí el quart àlbum d'estudi dels alemanys Hunter, i això que porten 40 anys d'història. El seu estil és el hard heavy d'inicis dels 80, amb les típiques guitarres esmolades i la reverberació a la bateria. Si ets amant del metal d'aquella dècada, estàs d'enhorabona. Per cert, el disc s'anomena Rock and Roll Beep. Una altra de les destacades és aquesta, Dust and Bones.

Class of 84 és una de les noves del multiinstrumentista i productor italià Steve M. Framework és el tercer àlbum en solitari d'aquest artista de gènere melodic hard rock. El treball està inspirat en bandes sonores de pel·lícules clàssiques dels anys 80, com les de Rocky Balboa. Anem per una altra que he escollit del disc, aquesta, Interceptor.

Just Like Heaven és un èxit de l'any 87 dels anglesos The Cure, una banda de gothic rock i new wave que encara continua activa, liderada per Robert Smith. Aquest concert que escoltem avui està enregistrat al Kilburn National Ballroom de Londres el 3 de maig del 1992, on evidentment van tocar els seus èxits del moment, com aquesta del 79, titulada Boys Don't Cry.

Be My Arms. Acaba de sortir un recopilatori del desaparegut Glen Campbell. Ell va morir l'any 2017. Aquest disc inclou un munt de duets, entre ells la cançó de l'anglès Teddy Thompson, que acabem d'escoltar. En aquesta, amb la col·laboració a la veu i guitarra de Brian Setzer, mític líder de la banda rockabilly Stray Cats. Una altra de les noves propostes d'Americana Music és el nou àlbum dels The Mavericks, Moon on Stars, que rescata una antiga cançó, una composició del líder Raúl Malo, que fa 20 anys va enregistrar Rick Trevino. Parlem de Overnight Success.

Després de molts anys, el famós guitarrista dels Guns N' Roses, Slash, edita nou àlbum, Orgy of the Dent, una compilació de versions d'èxits històrics del blues, com aquesta que hem punxat, Killing Floor, amb la veu de Brian Johnson, del AC/DC. La cançó és original de Howling Wolf, de l'any 64. Entre els col·laboradors en el disc trobem a Iggy Pop, Chris Stapleton, Paul Rogers, Bret Hart i molts més. I per tancar la ruta 66 d'avui, Hoochie Coochie Man, original de Willie Dixon, del 54. En aquest cas, Slash es fa acompanyat de Billy Gibbons, del ZZ Top. Amb ells marxem. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alex Isó, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. L'aposta per reforçar la relació econòmica entre la Xina i la ciutat. En l'acte de cloenda del diàleg d'alcalde Xina-Espanya a Yantai, García Albiol ha destacat que Badalona compta amb 300 empreses xineses instal·lades al polígon Badalona Sud, el segon polígon que més en té de tot l'estat espanyol. Per això ha defensat aprofitar aquesta realitat per generar noves oportunitats d'inversió, cooperació i activitat econòmica entre tots dos països. Segons l'alcalde, l'àmbit de la intel·ligència artificial és un dels que es pot nodrir més d'aquesta cooperació. Albiol també ha destacat que les ciutats espanyoles tenen molt a emmirallar-se de les ciutats xineses pel que fa a la seva transformació. L'escoltem.
4: Estem parlant de la primera segona economia mundial, estem parlant doncs d'un país que cada dia va més, un país doncs que des d'un punt de vista tecnològic i en molts àmbits a nivell d'organització de ciutats va 10 anys per davant de qualsevol ciutat espanyola. I hem d'aprendre i hem d'agafar de les millors experiències i col·laboracions.
3: Badalona ha estat convidada en aquesta trobada per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedra Xina. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros, calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del top manta. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va portar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. La biodiversitat marina de Badalona està amenaçada per les deficiències de la xarxa del clavegueram. Així ho alerta l'entitat Anèlides, que treballa en la conscienciació i protecció de la fauna i flora marítimes. L'organització assegura que les burilles i les tovalloletes són les deixalles més perilloses que es troben a les nostres platges. Segons l'entitat, la salut de base del litoral de Badalona és bona, però es veu greument alterada per les deficiències d'una xarxa d'evacuació que en episodis de pluges fortes aboca al mar aigua residual sense depurar. Andrea Coma Posada és la fundadora d'Anèlides Serveis Ambientals Marins.
5: Arriba directament amb els DCU, que són els col·lectors. Arriba directament a mar sense filtrar. Per què? Perquè si no es fa un sobreeiximent i es col·lapsarien tots el clavegueram. En aquests episodis de pluges fortes sí que arriben les tovalloletes al mar. És a dir, si nosaltres som conscients com a ciutadans i ciutadanes de no tirar-les al mar, sí que es filtraran de normal, però quan hi ha aquests episodis poden arribar al mar.
3: En plana cultural, Mari Arnal, de la mà de la companyia de dansa La Veronal, estrena Kinkakuji. Serà demà dissabte al Japó i sota la direcció del coreògraf Marcos Morau, amb qui ja va treballar a l'Amor i la Primavera. En aquesta ocasió, la badalonina torna a compondre peces exclusives per a l'espectacle. Kinkakuji és una coproducció internacional del teatre i la sala de concerts de Tòquio, Bunkamura, i l'aclamada companyia de dansa La Veronal. És una adaptació avantguardista de la famosa novel·la japonesa Keijuki Mishima va escriure el 1956, El templo del pabellón de oro, Kinkakuji. S'estrena, com diem, demà 29 d'agost a Tòquio i serà fins al 6 de setembre. El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada. S'estrenarà la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van ser marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que Marc Ballester va aconseguir el passat curs. Escoltem l'entrenador.
6: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts anys juntes, la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
3: El partit es podrà seguir en directe a partir de les 12 del migdia en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: D'on estius al mercat, viure desconnectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí,

de tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè, de fet, la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i, a més, a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu, així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I, clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dos, no?, els dos grups d'amics i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: acabem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja encaixaria.
0: Què tal, què tal?
1: Doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, a l'hivern, escoltes tot.
1: És l'estiu, és, bueno. Doncs bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin bueno, a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, sí, sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era diferent.
1: Exacte, exacte.
0: Perquè avui no hi havia WhatsApp, ni xarxes.
1: No cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu a Calella de Palafrugell.
0: Sí, sí, sí, sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació, no ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats, avui, Jordi, no et preguntarem massa coses, tu explica'm el que vulguis, avui és moment que parli als oients, no? Que són
1: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries, acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser durant el que l'estiu.
0: Clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé, doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho, i nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet, es diu

0: Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu Amor i Estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us els expliquem a forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes del Tour a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau, estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris et serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan patxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts dels accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Media. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva, ja li desitgem, de fet, avui, a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda, també.
0: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intensat, bueno, com tots, eh? Com tots a Imunt, no, de fet?
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'ingreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol, després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercat Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries, on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'aquelarre.
5: Així és, eh? L'aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però...
0: No,
5: durant...
0: mai. Però
5: aquest cap de setmana,
0: eh? I vaig, aquest cap de setmana...
5: És impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a la Quelarre de Cervera.
0: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors a Esbojar. Errades per tot,
5: ara comencen
0: sí.
5: També.
0: Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
0: Com si encara estiguéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
0: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
0: Anem coneixent, ja ho veieu a poc, els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen, a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no es notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algà, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
0: Tots són noms de persones, eh? Són renoms de geganters, no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: Ell està orgullós i naltros d'ell, perquè, clar, naltros som geganters, però naltros no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si naltros, ells no haguessin sigut portadors, naltros avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, naltros no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons, per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem, figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
0: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació, més allà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir, el programa van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serratlleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la catedral de Tarragona fins a l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara en sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que, des de que es jubilen, puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I per aquest treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut fins aquí més o menys, uh-huh. Això és el genèric. La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica, quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Fas examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social, i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa, que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa. Vale? Vale. Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien i les bases de cotització per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que ja tenies prèviament.
10: No. Exacte. Només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació, i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, del que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
12: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: Ho vaig explicar
12: així
10: molt ràpid.
12: No, sí, va molt bé, va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis, hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims i, segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
12: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients no... i que realment pues, no poden viure ni amb, aquesta, amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats per una qüestió de necessitat a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, doncs, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar la fe, vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això, conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més, perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima, són 888 euros. Avui dia, qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, doncs, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
12: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa o que potser la parcial, si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si t'interessa més continuar treballant i accedir a la demorada. La demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i què els hi pot interessar més.
12: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
13: Escolta, ja has inflat els globus?
14: Sí, ara només falta decorar una mica.
13: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
14: Vols dir material de la festa, no?
13: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
14: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
13: Ja, però merchandising queda més...
14: Més anglès.
13: Sí, no t'ho negaré.
14: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional, tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
13: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes. Em fa un mal.
14: Unes agulletes?
13: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro. No t'ho he dit bé?
14: En català n'hem de dir cruiximents.
13: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
14: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
13: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
14: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
13: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, corre, que perdrem l'autobús.
14: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
13: Uf, hem arribat a temps, pels pèls. Quin agòbio.
14: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
13: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
14: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
13: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
14: Sí, són dues paraules molt nostres.
13: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
14: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
13: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
14: Exacte.
13: És que quan m'enfado em surt el que em surt.
14: Bé, com a tothom, de fet.
13: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
14: I això sí que serà notícia, David.
13: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
14: Sí, i després podem anar per formatge.
13: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès.
14: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
13: Sí, sí, sí, sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
14: Ui, és veritat, m'has enganxat.
13: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
14: Veus, avui estàs expert, ho he fet expressament, eh?
13: Sí, segur, segur, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
14: Sí, sí, això ja ho he vist, ja ho he vist.
13: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
14: I ara em vigiles tu i tot a mi.
13: Això és perillós, eh?
14: Molt.
13: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
14: Doncs jo també.
13: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
14: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
13: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
14: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons què faci.
13: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
14: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
13: I si anima la gent?
14: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
13: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
14: Un què, David? És molt què?
13: Un cotilleo.
14: Vols dir una xafarderia?
13: Sí, un coti, com diuen els detallets.
14: Sí, però els músics són músics.
13: D'acord, una xafarderia. Però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
14: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
13: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
14: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
0: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure si sí, després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
1: Hola de nou, Núria.
0: Deia, quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No, no.
1: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
0: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
1: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seríem, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada, és a dir, són dos, com en aquest cas la novena edició del seminari de tàctica i tècnica esportiva i a la vegada el segon seminari internacional Fem Coach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
15: Bon dia, bon dia.
1: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
15: Doncs, bueno, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer a entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves, i ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar, amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any, la formació la vam dissenyar l'any anterior, i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem si vols una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta avinentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? El tema bàsicament perquè cada vegada més estem posats, la ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes que han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica dels països que hem estat participant en el projecte.
1: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes. Quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
15: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals, dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant, l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, sembla que no, i comunica igual una entrenadora contra un entrenador, també sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització, serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? O sigui, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar, però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat a vindrà a fer-nos una conferència. De fet, tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies. Val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves, i sobretot si són noies, a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme. I llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
1: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
15: Vale. La càtedra, bianualment, organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport Europeu.
1: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
15: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
1: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
15: Les inscripcions s'acaben ara, després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, Però sí, les inscripcions sí. En si s'acaben.
1: O sigui que va demanat.
0: Pau, moltíssimes gràcies doncs, per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos la situació. Pau Villafañe, des de Girona FM. Una abraçada, companya. Ara sí, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
15: Gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol, presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros, calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del Top Manta. Els agents van comprovar que reproduïen amb molta fidelitat els logotips i etiquetes de les marques originals, fins al punt que no es podien distingir dels originals a simple vista. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va portar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. Un vehicle estacionat a l'avinguda Cerdanya de Badalona, davant de les cotxeres de Tuxal, ha cremat aquesta matinada. El foc ha afectat principalment la part posterior del vehicle i s'ha propagat al talús adjacent del turó de l'Enric, provocant la crema d'uns 800 metres quadrats d'arbrat i matolls. L'incendi no ha afectat les instal·lacions del Club Tenis de Badalona, situat a tocar del punt on s'ha originat el foc. Els bombers han rebut l'avís minuts abans de les 3 de la matinada i han desplaçat 4 dotacions. El foc ha quedat controlat a les 13:24 minuts. No hi ha hagut ferits. Badalona acull aquest cap de setmana les finals del torneig d'eSports Valorant Champions Tour, una competició del videojoc Valorant que, a més de la vessant esportiva, també serà un punt de reunió per als aficionats. Valorant és un videojoc d'ordinador d'estil shooter, és a dir, un joc de trets. Consisteix en dos equips de 5 jugadors, cadascú en el que en cada ronda un ataca i l'altre defensa. L'equip atacant ha de plantar una bomba a unes zones concretes del mapa i aguantar fins que aquesta exploti, mentre que l'equip defensor ha d'evitar la detenció. I el Badalona jugarà demà l'últim amistós de la pretemporada després de recuperar bones sensacions en els últims dos partits. Els de Genís San Pietro s'enfrontaran al Terrassa, rival de segona federació. Després d'una llarga pretemporada on el Badalona ha jugat 11 amistosos, demà els escapulats tancaran la seva preparació. En l'entrenament d'aquest matí a Bufalà, els de Genís San Pietro s'han exercitat i han practicat sobretot jugades d'atac tant des del camp propi com a pilota aturada. En l'últim partit dels escapulats van imposar-se davant el Poble Sec per 0-4.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
4: A partir del 7 de setembre
1: torna al Badalona Matí.
5: Bon dia, Badalona, són les 8.
1: Una nova mirada a la nostra ciutat.
3: Una finestra oberta a l'actualitat.
4: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
3: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
1: Badalona Matí, amb Àlex Isó.
3: El despertador de Badalona.
6: D'un estiu mercat, viuràs connectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, a més aquest matí.

València banyada, camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavalles, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: fort dels jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et vese a la dreta, govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat o aquestes històries. Fa una mica de vergonyeta, potser, sí. Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia un altre cop.
1: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no, això d'explicar
2: avui
1: les interioritats dels amors d'estiu.
2: Avui tenim així, la gent, sí, a la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges.
1: Clar.
2: I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
2: exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: I fins aquí no sabem res.
2: El missatge diu això.
1: Otra.
2: Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: I bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amic,

0: Depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser
1: sí,
0: per tu
1: dramàtic.
0: És molt maco, però potser per l'altra persona no.
1: Sí,
0: no
1: sí, sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
0: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
1: Ostres!
0: Un amor d'aquells que fan mal, que es repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
1: Mira, de veritat, eh? Va tenir oferta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
0: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
1: Sí, però... No sé, a veure, no... Sempre podeu dir allò de conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa i ja està, i queda entre nosaltres.
0: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
1: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui, pavó i mosquits.
0: Els mosquits és una relació tòxica perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits aquest durant l'estiu?
1: Sí,
0: per
1: clar.
0: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
1: T'acaben xupant la sang.
0: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
1: Sí, sí. Molt bé, us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
0: Avui,
1: va, mulleu,
0: l'audiència...
1: Sou tramposets, sí, sí.
0: Estan vergonyosos, estan vergonyosos.
1: Va, però en sèrio, que no direm noms, es podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa, sabrem.
0: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio en al WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
1: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
0: Avui els àudios no té pinta que siguin gaire...
1: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
0: Que la gent ens escrigui.
1: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
0: Ara te'l dic, dona'm un segon.
1: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
0: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix... I
1: no pateixis. Tu, jo el dic en antena quan tu el trobis. No pateixis.
0: Ara, mira, tal... Te'l dic.
1: 696, segur.
0: Sí. 696, 164, 665.
1: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696, 164,
0: 665.
1: Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat, o desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
0: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
1: Era molt xula la narració, de fet, del Pavau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
2: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps. Que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugazment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaz. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
3: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no?, idíl·lic, no, normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure, i alhora doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no ho posem tot de la nostra part.
2: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos, i algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui

0: tan especial, una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
1: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera no de relacionar-se que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís doncs, per a que aquest vincle doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedarà en el record.
0: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
2: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
0: Els dies són més llargs, les nits també, i durant una setmana sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o simplement la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
3: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
0: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-lo.
4: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, les 11 menys 10, puguem recordar collir les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment a l'Obert per Vacances d'avui. Però estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap per premiar. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
5: Bon dia. Això ens diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant, m'hauria d'apuntar potser sí. algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient, no pot ser això. No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Sí. Seria, doncs, venir aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui, a més, ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salines, que és el president dels Amics de la Sardana. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: I la Maite Lletjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de la Sardana. Bon dia, Maite.
7: Què tal? Molt bé.
5: Bon dia. No pot ser que no sàpiga ballar sardanes.
7: No, és imperdonable.
5: És imperdonable. No,
7: I a més, és que fem cursets sí. tot l'any.
5: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs quan torni de vacances.
7: Seguiré.
5: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
6: A més a més, és molt fàcil, eh?
5: Sí, eh?
6: Sí, sí.
5: És a dir, algú que no en sàpiga n'aprèn ràpid.
6: Sí.
5: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
6: Anem al ritme de la música.
7: Tenim anys treballant.
5: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
7: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molt.
5: I tu, Joan Antoni?
6: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí. Mm.
5: Avui us han convidat a l'Obert per Vacances doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
6: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per l'aplec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé, molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona. Uh-huh. I ells això ho valoren, també, que se senti molt bé la música. Uh-huh. I la gent, doncs, també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però, vaja, això s'arregla amb un ventall
5: i ja està.
6: I després a la dutxa i tranquils.
5: Uh-huh. Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
6: Doncs de coples en tindrem tres. Mm-hmm. Primer tocarà la Juvenívola de Sabadell, que, bueno, empalma amb la Sant Jordi, mm-hmm. ciutat de Barcelona,
5: sí.
6: i després la Marinada és el que tanca aquest aplec.
5: Molt bé.
6: Primer toca una. Fa 5 o 6 sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa. Uh-huh. I després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
5: Molt bé. Per tant, que es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
6: Sí.
5: Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
7: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una. Uh-huh. Bé, és un músic.
6: Cada any procurem que un autor conegut
5: sí.
6: Ens faci una sardana. Uh-huh. Llavors, aquest any li ha tocat, així entre cometes, dir, en el Marc Timón, Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes. Són tot molt ballables i criden molt l'atenció. Criden molt l'atenció i, bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
7: És un músic jove, que té, és espectacular el que fa.
5: Home, el Fem Rotllana el poseu moltíssim, per tant, té que ser bo segur, eh?
7: Sí, cert.
5: Molt bé. Escolta'm, amb això que ens explicau, digues, Maite.
7: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
6: Sí, és el 53.
7: Portem uns quants treballats.
5: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
7: A base de... Bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi, ara és el nou Presi, i treballem bé i anem intentant fer coses noves. Sí. L'aplec és molt bonic i la gent li agrada, s'ho passem molt
6: ara,
7: bé.
6: Anys endarrere teníem... En els aplecs teníem la Cobla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de cobles. Ara, últimament, jo crec que les cobles que tenim són de lo milloret
7: de lo
6: que
7: millor.
6: Hi ha, de lo millor, de lo més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent, que els agrada doncs una copla, jo que sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa,
8: eh?
6: Però nosaltres procurem agafar aquestes coples que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
5: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite ara, la teva companya de Tarragona, la convidaré especialment a venir a la plec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
4: Bé, però jo vull ballar amb el Manel. A veure, què us dona? Perquè què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, eh? Però jo us veig, els que en sabeu de veritat, en rotllana, i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. Què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu, a nivell emotiu?
7: Exactament això, que fa feliç, almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys, és molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a Manel, perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
6: Sí.
7: Val? O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa,
8: sí.
7: I uns pan tomàquets. I, bueno, tot està molt bo i ens ho passem bé. Passem una estona molt agradable i molt amena.
6: A veure, treballem molt. S'ha de dir que treballem molt. I gràcies als companys, a les dones i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina. Però vol dir que entre tots ho fem. Ho fem, i sí, ens cansem una mica, però després posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba la plec, estem tots molt feliços, perquè en principi fins ara tot ha acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, el que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per tothom. No pot ser que una persona que no en sàpiga ballar, o que en sàpiga poc, que vulgui entrar i que hi hagi algú que li digui no, aquí no, això no pot ser.
5: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí Premià, però aquests aplecs més grans potser passava més antigament.
6: Sí, ha passat a tot arreu, no aquí a Premià, sinó a tot arreu hi ha una colla que sí que la gent ha de mirar a on es posa, perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, quan sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix en concursos, no pot ser. Llavors ja, per exemple, ja altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, boten, riuen i fan de tot. I llavors que veia una persona gran que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests. Llavors dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res. La sardana és oberta per tothom.
5: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar, eh?
7: El mes que ve. Em sembla que és el 29 de...
6: 22, que és diumenge.
7: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu, aquell diumenge més proper. I ja ho tenim a punt, eh? Ho tenim tot preparat. Ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar a les sardanes, allà dalt.
4: Molta vida social. Molta vida social, sí, veig jo, darrere de tot això.
7: Sí,
4: no vull ballar al final, ve una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-vos.
7: Sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí, senyor.
4: Molt bé. I en aquest sentit hi ha plecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a l'excusa també per fer vacances, no?, i per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
6: Sí, I tant que sí que voltem, sí, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i a Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb
7: sí,
6: ells.
7: I
6: tenim molts companys, sí, sí. Molts amics. Sí.
5: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona us heu de posar les piles, eh? Ens
4: home,
5: estaven
4: tenim,
5: dient aquí...
4: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos,
6: sí,
4: eh? Però...
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ho hem
4: però
6: sentit,
4: vaja.
6: Ja els coneixem.
4: Escolteu, sí, sí. Jo tinc
7: que
4: una...
7: Que vinguin perquè no els coneixem.
4: És que clar...
5: Digues, Núria.
4: Tinc una pregunta. No sé si tot es pot puntejar. Si qualsevol cançó és apta per ballar-la com a sardana, bueno, per puntejar. Què creieu?
6: Sí, sí, sí, sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, ai, perquè són, entre comedes, soses. Totes les sardanes es poden ballar, totes, totes.
7: Però sembla que
6: vos es
7: refereix a qualsevol música.
4: Clar, jo penso en la bomba que estava ja feta per feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, sí. el Coti per Coti.
7: Clar,
4: però
7: sí.
4: Penso fins i tot en altres cançons que adaptades
5: la morotxa,
4: o
5: no?
4: sense
5: per exemple,
4: adaptar.
5: Dius ara la morotxa, es podria adaptar a la sardana?
7: Segur.
6: Segurament que sí.
7: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Simplement s'ha d'adaptar.
6: Sí, sí.
7: I si hi ha el 3,
6: sí, hi ha
7: 4,
6: arranjaments,
7: hi ha, sí, hi ha, hi ha el persones ritme, que... Ja està.
6: Hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, sí. I sí, de fet, es poden ballar, jo diria que
7: tot.
6: Quasi bé totes.
7: Sí. Tot. Sí,
5: sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos sí. Per l'Obert per Vacances en propers estius, ah. Perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana, i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu La Postal Sardanista,
7: sí.
5: I cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes... No, Maite, que això també ho feu vosaltres, feu una mica de mapa, no?, català de la sardana.
7: Clar que sí. Nosaltres mirem que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els amics de la sardana d'allà. I llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble.
5: Uh-huh.
7: I explicar com és i què té per això, per fer una postal. I que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar-la a visitar.
5: Clar que sí, sí, està molt ben pensat, això.
6: Sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho. I encara que no tinguin emissora de ràdio, hi ha moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, mm-hmm. Però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin, doncs, això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan... I bé, per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
5: Molt bé.
6: Sí.
5: Doncs Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Avui us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant
7: sí.
5: Aquí l'escenari i tot plegat per la plec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
7: I moltes gràcies,
6: gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
7: Això. I veniu tots, val?
5: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances. Per tant,
4: ai,
5: és el
4: sí?
5: Darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
4: És veritat,
5: sí.
4: Manel, és veritat,
5: sí,
4: que
5: sí,
4: ja comences vacances. Ai, Manel! Jolín,
5: em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
4: Et demanarem un vídeo, et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
6: Són merescudes les vacances.
4: I tant.
7: Sí. Manel, ha estat... Núria, un plaer, eh?
4: Igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes
5: igualment.
4: Amb tu. Una abraçada
5: que
4: molt,
5: molt
4: bé. Forta. Gràcies.
5: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
4: Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen, en certa manera, eh? Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que, de fet, és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa en Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hortsavinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, eh? Sant Miquel de Vallmanya, Hortsavinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el Corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
8: avui en el podcast de muntanya farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de la demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Orsavinyà es troba dins d'aquest espai i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Balmanya a Orsavinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
9: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera, impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta, perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de, quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada, perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
8: El punt de partida és Balmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la Riera de Balmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característics del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres, encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
10: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com a mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però, mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar que és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles, sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs, normalment poden ser dipositats en petites letrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar què és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, que la podeu veure, i l'aligot comú. I si més no, escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
8: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada, però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
9: Quan arribem a Coll de Porc, si ens posem d'esquena en la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. El qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. I nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que esperin allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formigonejat, o està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta, era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per amunt i després de dos o tres pujades o trossos molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després és on arribarem, és al final de la nostra, que és l'església del Savinyà, amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era l'hostal del Savinyà, que bueno, era el refugi de la gent, dels que estaven treballant el pobles per allà, que anaven a fer el dinar, o s'ho portaven al dinar i anaven a fer el cafè.
8: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula tritzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Vallmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Llop. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
10: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals, i per tant doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen. És a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Vallmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
8: I per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria, i si és així, a qui la recomanaria?
9: Que la veritat la recomano, i que és per passar un dematí agradable. Sol o en família, i també amb amics, clar.
8: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Vallmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ursavinyà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a un altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Montnegre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Montnegre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
4: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, però una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
11: Hola, Montse, què tal?
12: Bon dia, què tal?
11: Tot bé?
12: Bé, tot bé.
11: Acalorada, aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
12: Sí, una mica, perquè déu-n'hi quin estiu. Quan...
11: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
12: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh? Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb, amb les manualitats, sobretot tema tèxtil...
11: Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
12: Vinga, som-hi.
11: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal, d'alguna manera, no? Sí. La que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas, aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
12: Pues una mica casualitat. Jo soc profe d'infantil, jo estava treballant amb una bressola al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així, feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar «Ai, me podries fer això? Ai, me podries fer allò?» I així va començar l'assumpte. Total, que a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar a demanar més coses, i... tenia la sort que jo estava fent reducció laboral perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder-ho compaginar. Però, clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Uh-huh. Vaig haver de fer autònoma perquè ja començava a vendre i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida perquè, clar, als matins estava a la bressol, a la tarda... me passava totes les hores fent coses que tenien comanades o caixa o faixa.
11: I la criança, a més a més.
12: Cap aquí o cap allà, a part, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc, on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local, aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
11: Això era un quiosc abans,
12: sí.
11: Des de fa no gaire.
12: Sí.
11: No és un quiosc i ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
12: Sí.
11: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps o és una percepció
12: sí,
11: nostra?
12: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Mm. Si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? Que fa coses d'enquestes. Però a poc, també és veritat que el món xarxes socials i ha afavorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com que només penses en els punts que has de fer, només penses, se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra. És una estona de desconnexió total. Teràpia pura i dura.
11: Quin tipus de tallers has fet?
12: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan... Per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem. I elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
11: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
12: Ui,
11: de tota la conversa que surt.
12: Interessant.
11: Eh? No ho farem, no ho farem.
12: No. I després, a part, el que faig els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens i aprens a brodar, o vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallers a nens i nenes de primària. T'he de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent alguna cosa. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, me diuen crochet, perquè, clar, a Instagram és crochet.
11: I però és el mateix,
12: no? És el mateix, exactament. Simplement dit en anglès o en català. Uh-huh. Però llavors, jo vull fer crochet, sí, carinyo. És que crochet és ganxet en anglès. Vale.
11: És que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
12: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més... Sí, però és també cíclic.
11: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
12: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
11: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
4: Ai, que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu, com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes coses, moltes activitats ja per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, i un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tardistiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat 3. Lídia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
4: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
13: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
4: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
13: Exacte.
4: Oh, que bé, no?
13: I del famós arqueòleg Pere Bosch-Gimpera. I doncs la idea és que les assistents ens coneguin les històries i les vivències d'aquella època i els safaregos, com ha estat parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa, perquè és avui a les 12, així que... Sí, és escoltar el programa i marxar corrents.
4: Molt bé. Però val la pena, visitar el castell monestir d'Escornalbou.
13: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
4: Doncs vinga, ens n'anem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'Escala.
13: Doncs sí, a
4: l'Escala... Aquestes gavines.
13: Exacte. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord, al Port de l'Escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
4: Ah, clar.
13: Vull dir, és amb vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
4: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'Escala.
13: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
4: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, eh? Bueno. Veig que tirem molt de, mira, de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera. És com un aire estever, on
13: extrem un xu en sua baño. És com un aire estever. Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la carrera de Cervera.
14: Veurem com en el primer acte guanya la guerra de successió i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Això ja ho direm.
13: Són una miqueta sacatesos, són críptics.
4: Sí, home,
13: la gent de la Calarra de Cervera no ens volen explicar bé què passarà. Però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada on apareix el mascle cabró. Després hi ha l'escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
4: Molt bé, per tant, ja ho veieu, festa, disbauxa i això, el bogeria, perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. Tu sé que et retrobem dilluns, no?
13: Sí, sí, jo aquí, fins a l'últim dia, al peu del canó.
4: Ai, sí, m'agrada, clar que sí. Aguantant el país, molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
13: Igualment, adéu.
4: Va, que tanquem programa.

0: Mireu, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonaran des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què tal? Què diuen els oients? S'han obert, han obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida, i que perquè no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh, perquè clar, és que Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui tanco antena.
0: Mare de Déu, és un divendres nefast, és que us heu acomiadat divendres... com a tres companys, heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns, eh?
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes, vull dir que està molt bé. Però
1: dir...
0: ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres, clar. Jo vosaltres, clar. I tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament, jo seguiria 3 setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, bueno, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir... És inevitable que t'enamoris d'ells. És una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm. Sí, sí.
1: Bueno, qui et vol bé, al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve. Sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira, molt bé, estic molt bé. I el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
0: El millor festival de l'estiu. Vinga,
2: exacte.
0: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent. I Jordi, gràcies per aquests dies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tanquem, companys. Adéu, bon cap.

0: Són les 6.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. L'aposta per reforçar la relació econòmica entre la Xina i la ciutat. En l'acte de cloenda del diàleg d'alcalde Xina-Espanya a Yantai, García Albiol ha destacat que Badalona compta amb 300 empreses xineses instal·lades al polígon Badalona Sud, el segon polígon que més en té de tot l'estat espanyol. Per això ha defensat aprofitar aquesta realitat per generar noves oportunitats d'inversió, cooperació i activitat econòmica entre tots dos països. Segons l'alcalde, l'àmbit de la intel·ligència artificial és un dels que es pot nodrir més d'aquesta cooperació. Albiol també ha destacat que les ciutats espanyoles tenen molt a emmirallar-se de les ciutats xineses pel que fa a la seva transformació. L'escoltem.
4: Estem parlant de la primera segona economia mundial, estem parlant d'un país que cada dia va més, un país que des d'un punt de vista tecnològic i en molts àmbits a nivell d'organització de ciutats va 10 anys per davant de qualsevol ciutat espanyola, i hem d'aprendre i hem d'agafar de les millors experiències i col·laboracions.
3: Badalona ha estat convidada en aquesta trobada per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedra Xina. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros, calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del top manta. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va portar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. La biodiversitat marina de Badalona està amenaçada per les deficiències de la xarxa del clavegueram. Així ho alerta l'entitat Anèlides, que treballa en la conscienciació i protecció de la fauna i flora marítimes. L'organització assegura que les burilles i les tovalloletes són les deixalles més perilloses que es troben a les nostres platges. Segons l'entitat, la salut de base del litoral de Badalona és bona, però es veu greument alterada per les deficiències d'una xarxa d'evacuació que en episodis de pluges fortes aboca al mar aigua residual dual sense depurar. Andrea Comaposada és la fundadora d'Anèlides Serveis Ambientals Marins.
5: Arriba directament amb els DCU, que són els col·lectors. Arriba directament a mar sense filtrar. Per què? Perquè si no es fa un sobreeiximent i es col·lapsarien tots el clavegueram. En aquests episodis de pluges fortes sí que arriben les tovalloletes al mar. És a dir, si nosaltres som conscients com a ciutadans i ciutadanes de no tirar-les al mar, sí que es filtraran de normal, però quan hi ha aquests episodis poden arribar al mar.
3: En plana cultural, Mari Arnal, de la mà de la companyia de dansa La Veronal, estrena Kinkakuji. Serà demà dissabte al Japó i sota la direcció del coreògraf Marcos Morau, amb qui ja va treballar a L'amor i la primavera. En aquesta ocasió, la badalonina torna a compondre peces exclusives per a l'espectacle. Kinkakuji és una coproducció internacional del teatre i la sala de concerts de Tòquio, Bunkamura, i l'aclamada companyia de dansa La Veronal. És una adaptació avantguardista de la famosa novel·la japonesa Keijuki Mishima va escriure el 1956, El templo del pabellón de oro, Kinkakuji. S'estrena, com diem, demà 29 d'agost a Tòquio i serà fins al 6 de setembre. El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada. S'estrenarà la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van ser marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que Marc Ballester va aconseguir el passat curs. Escoltem l'entrenador.
6: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes, la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc, i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia, perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
3: El partit es podrà seguir en directe a partir de les 12 del migdia, en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: El millor del Badalona matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
9: I ara us parlem d'un canvi que pot transformar la manera com s'atenen les urgències als hospitals. L'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha convertit en un referent europeu incorporant un robot quirúrgic disponible les 24 hores per operar casos urgents, una tecnologia que fins ara estava reservada a intervencions programades, però que ara entra de ple a les situacions crítiques. Per entendre què significa això i si realment canvia la vida dels pacients, avui ens acompanya via telefònica en Josep Maria Balibrea, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva i director de la Unitat de Cirurgia d'Urgències dels Germans Trias. Bon dia, doctor.
10: Hola, bon dia.
9: Bon dia. Quan dieu que és un sistema pioner, en què sou realment diferents de la resta d'hospitals?
10: Bueno, realment, en primer lloc, moltes gràcies per escoltar-nos, però Germans Trias és un centre de referència de robòtica a tot l'estat i al sud d'Europa, clarament. El que passa és que fins ara la robòtica no s'havia fet servir només per casos selectius, no? Un programa és un malalt perquè té una malaltia i s'ha d'operar. El que passa és que vam pensar que normalment a l'urgència pues, és el malalt més complex, el que està en una situació més d'incertesa, i ahir necessitem la millor tecnologia. Doncs vam presentar el projecte, la direcció ens va apujar, vam tenir la sort de tenir els recursos i de presentar un pla de viabilitat i veure que realment què es podia fer. I vam començar. La diferència és això, perquè fins ara a tot el món, de tant en tant, el que té el robot, si pot fer alguna cirurgia d'urgències. Això és totalment diferent.

0: Clar, perquè no es tracta de ser més ràpid, sinó més precís. Seria això en una situació d'urgència, no?
1: Clar, perquè clar, aquí la qüestió és que la cirurgia d'urgències és molt complexa, perquè primer, pues, a urgències ve el que ho necessita més. Uh-huh. Són malalts que tenen una situació en la que s'ha d'actuar ràpidament, que a vegades tenen altres malalties que com, bueno, pues, fan que el pronòstic sigui pitjor, i bàsicament pues, perquè són malalties fonamentalment d'origen infecciós, inflamatori, doncs l'anatomia, l'estructura del cos pues s'ha alterat. Doncs si tens la major tecnologia, tens més precisió, tens una visió millor i tens totes les eines per evitar complicacions, que bàsicament aquí és on vull anar, és que bueno, pues tenim un avantatge molt clara. De fet, estem operant casos que a vegades pues, bueno, pues arriba a l'urgència, no està clar, és un malalt que és complex, dius, bueno, a veure si demà podem fer-ho amb més recursos, amb gent amb més experiència, doncs no, això estem estalviant, estem operant tots els malalts que cal.
0: Uh-huh. Hi ha menys marge d'error, doctor, amb aquesta cirurgia?
1: Clarament, i això ho estem veient, per exemple, les operacions de vesícula biliar, sí. El que dèiem, quan hi ha una infecció, una colecistitis, són cirurgies que l'anatomia està completament desestructurada a vegades i costa reconèixer el per què és què, no? Doncs amb el robot estem veient que la visió és molt millor, tenim més precisió en els moviments i estem veient que no estem fins ara no hem tingut cap complicació intraoperatòria important, perquè una complicació, una cirurgia de vesícula biliar, per exemple, pot ser catastròfica. Uh-huh. I la urgència és la situació de més risc, doncs això ens dona moltíssima seguretat, clar.
0: Quan la gent escoltem robot operant, pensem en una automatització total, no? Però quin paper real té el robot a la cirurgia i quin té el cirurgià, és a dir, a l'humà?
1: Clar, totalment. Bueno, nosaltres, a sobre, el nostre grup i la institució estem molt ficats en això de la robòtica i els propers passos. Primer de tot, dir-li a la població que estem molt lluny de tenir cirurgia automàtica o automatitzada. Estem molt lluny. Vale? Doncs el que tenim és una eina que ens dona una precisió total. Doncs el cirurgià és el que ordena al robot el que ha de fer. Doncs és una cirurgia on tenim totes les avantatges d'una cirurgia mínimament invasiva, vull dir, no hem d'obrir la panxa a ningú, però controlem tot i no hi ha tanta variabilitat personal, podem fer moviments més àgils, més sutils, podem fer coses més precises i sobretot que arribes d'una manera, amb una visió molt millor, tridimensional, que abans pues, no arribàvem.
0: I què passa si falla el sistema? Suposo que també els hi han preguntat, no? En plena operació urgent,
1: total.
0: Falla el sistema i què passa?
1: També això és superimportant i m'agrada moltíssim aquesta pregunta, perquè nosaltres a cirurgia, i crec que això a Germans Trias ho prenem molt en sèrio, tractem d'imitar el que passa a la Fórmula 1 o a l'aviació, d'acord? Mm. Doncs hi ha molts protocols en cas de catàstrofes, un apagó, no hi ha energia, el robot es para, hi ha una complicació potencialment mortal, això hi ha moltíssims protocols d'actuació. De fet, està tot molt estudiat i tot molt ben dissenyat. Nosaltres, quan vam començar, abans de començar aquest programa, va arribar el robot i vam estar 6 mesos fent proves, formació de tothom, de cirurgians, d'infermeria, col·laboració, anestèsia, que li donem les gràcies des d'aquí sempre a la institució, abans de començar. Vam fer totes les simulacions sabides i per haver, renders amb simulació 3D per veure les situacions més complexes, doncs s'ha de tenir tot sota control. I hi ha moltes vegades que dius, escolta, aquí hi ha una red flag, com ho diuen ara, no?
0: Sí.
1: I has de parar, i has de reconvertir, i sempre has de tenir un plan B i un plan C, sempre. Per això és molt important que la població sàpiga que no hi ha cap improvisació i que està tot molt, molt, molt controlat i molt mesurat.
0: Aquest tipus de tecnologia, diries que és viable a tota la xarxa d'hospitals públics? Creus que veurem hospitals on la majoria d'urgències ja es resolguin amb robots?
1: Bueno, jo crec que ha de ser. El que passa és que trigarà, bàsicament, perquè bueno, pues són inversions que ara per ara, pues, per la situació del mercat, que jo crec que ara no cal mencionar, perquè hi ha bueno, un problema, hi ha una situació que hi ha un proveïdor

0: que és millor que la resta, doncs això pues, fa que la compra no sigui fàcil, sobretot una compra pública, però la tendència, igual que va passar amb la laparoscòpia, jo me'n recordo, jo era estudiant de medicina quan es deia, no, és que la laparoscòpia s'ha de fer a l'urgència, no? I ara tothom ho fa. És qüestió de temps, el que passa és que serem més ràpids, i de fet als Estats Units, tot i que el sistema és completament diferent, ja a l'urgència, sobretot nosaltres som cirurgians generals i digestius, però també els companys d'urologia, de cirurgia toràcica, de ginecologia també fan coses, i per suposat cirurgia pediàtrica, que suposa un gran, bueno, un avantatge important, doncs bueno, pues ahí tenim camp, però vamos, jo crec que d'aquí uns anys serà un estàndard, segur. També perquè ara sembla que és una cosa molt cara, que és una inversió, però és que els resultats estem estalviant estades mitjanes de, bueno, estades a l'hospital, complicacions, inclús ús d'analgèsics, i això serà cost-benefici favorable, segur. Mm-hmm.
1: Creus que aquesta mena de tecnologia també redueix l'estrès del cirurgià?
0: Bàsicament, diria un sí condicional. Sí, si ha fet una formació adequada.
1: Clar, perquè us formeu abans.
0: Totalment. De fet, és com si, bueno, quan treus el carnet de conduir, pues que no pots fer servir el robot si no has fet una formació molt estricta. I nosaltres a Germans Dies, que això m'agradaria perquè estem a Ràdio Badalona, som l'hospital que més hospitals ha format, no només de l'Estat, sinó del sud d'Europa. Hem ajudat a més de 60 hospitals a començar els seus programes de cirurgia robòtica. I és una formació molt estructurada, molt estricta, i sobretot molt, molt prudent. I per això, si has fet una formació adequada, pues, l'estrès ha de ser mínim. A sobre, i això m'agradaria donar-li les gràcies al meu equip, al meu servei, nosaltres vam organitzar una guàrdia imaginària, voluntària, dels cirurgians més sèniors per ajudar els joves si tenien algun problema, podien trucar, de fet estàvem nosaltres per allí físicament, inclús vam dissenyar una eina de realitat virtual i la realitat augmentada per ajudar, doncs si es fan les coses com s'han de fer, no ha d'haver-hi cap estrès extra, per així dir-lo.
1: Perquè quantes persones hi ha realment darrere d'una operació amb robòtica, urgències?
0: Bueno, això és molt bona pregunta, perquè el nostre sistema, clar, nosaltres tenim el cirurgià principal, que és el que està manejant el robot, una cosa que es diu consola, i un cirurgià que està al costat del malalt. Doncs el malalt no està sol amb el robot. Nosaltres també tenim la sort que tenim residents, tenim gent en formació que ens ajuden, s'impliquen, això ens da molt, molt, molt, molt valor, perquè els residents volen fer la residència amb nosaltres perquè saben que quan terminen saben fer, bueno, fan servir el robot. Infermeria, que és clau, per ser posat a l'anestesiòleg, els companys d'auxiliars i celadors. Ja, però què passa? Pues que en altres països, jo que sé, a Estats Units o a Regne Unit, per estalviar, l'infermera fa d'ajudant. Nosaltres tenim un cirurgià d'ajudant. Clar, ells només tenen l'infermera per donar els instruments i per ajudar la cirurgia al costat del malalt. Nosaltres tenim una infermera i un cirurgià perquè, bueno, pensem que és la manera de fer les coses.
1: Els pacients hi confien en aquesta tecnologia o els hi genera desconfiança?
0: La veritat és que la resposta és molt favorable. Sí. Quan les expliques, molt li s'agrada. No, la gent confia en el robot perquè veuen que si expliques bé les coses, perquè és com s'associa a confiança, a precisió, a tecnologia, i això la gent, i sobretot en la nostra població, pues jo crec que lo valora molt, moltíssim.
1: Si haguessis de triar, més robots o més personal, o més de tot?
0: A veure, la resposta fàcil és més de tot. Jo crec que i això, bueno, ara com cap de servei, pues assumeixes unes funcions que abans no tenies i penses d'una altra manera. Està clar que necessitem cirurgians, sí, també necessitem més tecnologia, però no només robots, necessitem de tot. Però jo crec que probablement els propers anys la cirurgia i en general la medicina o Germans Dies o qui sigui, com hospital referent, no? Pues necessitem metges, infermeres, auxiliars, però també personal que faci coses que fins ara no teníem. Enginyers, Bueno, bioenginyers, gent que faci recerca, gent que sigui, bueno, matemàtics que ens ajuden amb la intel·ligència artificial, doncs les coses van més o menys per ahí. Mm-hmm.
1: Josep Maria Valibrea, director de la unitat de cirurgia d'urgències dels germans Trias i Pujol, gràcies per atendre'ns.
0: Moltíssimes
1: avui
0: gràcies
1: al programa i per aclarir-nos aquesta cirurgia robòtica que entenem pel que ens estava explicant que ja ha arribat per quedar-se.
0: Segur. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
1: Igualment.
0: Merci, gràcies. Adéu. Adéu.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Passen 6 minuts de 2:15 del migdia i estem a la secció de cuina i avui us parlem d'un projecte que ha aterrat a Barcelona, nascut de l'amistat entre un italià i un català de Badalona. Ells, en Davide Bernacca i en Gerard Barberán, després d'aconseguir un gran èxit al Brasil, fa 3 setmanes que han aterrat al barri de Gràcia amb la Bottega Bernacca. Bon dia, Gerard.
4: Bon dia.
1: Com estàs?
4: Doncs molt bé.
1: Com ha estat l'acollida de la Bottega a Barcelona?
4: Doncs, bon, portem 3 setmanes, com bé has dit, i res, molt bé, molt contents, de moment molt contents, treballant molt, i esperem que també que vingueu a conèixer-nos d'aquí a prop.
1: Oh, i tant. Com us coneixeu, en David i tu? Tu ets a Badalona, ell de Carrara. On us trobeu? En quin punt
4: ens
1: trobeu?
4: Ens trobem a Eivissa. Ens trobem a Eivissa a finals de 2014, ja fa ben bé 12 anys, i ens trobem a través d'un restaurador que és amic d'ell, i jo havia treballat amb ell a Eivissa, que és Josep Cipriani, i ens coneixem perquè ell vol obrir aquesta botega que ja tenia a Brasil, i doncs bo, ens presenten i comencem el projecte de 2015 a Eivissa, i res, i d'aquí doncs, neix amistat, neix una societat i neix tot el que ara ja tenim junts, no? Ja et dic, 12 anys junts.
1: Quants restaurants teniu al Brasil?
4: A Brasil estem amb 10 operacions.
1: 10 operacions. No tots són botega.
4: No tots són botega.
1: Tenim... N'hi ha un que és japonès.
4: Tenim dos japonesos.
1: Dos japonesos.
4: De dos perfils ben diferents. Un dels que més m'ocupo jo, que és Kuro. I després tenim dos...
1: Amb estrella.
4: Amb una estrella Michelin des de fa 3 anys. I res, i després tenim dos bars i estem obrint el 6è projecte ara amb concepte Bernacca, però serà forneria. Vull dir, ens dedicarem a fer una mica de pizzas i altres coses.
1: Clar, perquè a la botega, ara ens explicaràs què és la botega Bernacca, què hi trobarem, però no hi ha pizzas.
4: No hi ha pizzas.
1: És un restaurant italià, però no hi ha pizzas.
4: No hi ha pizzas. Ens dediquem principalment a fer pasta. Jo sempre dic que ens dediquem a cuinar pasta més que a fer pasta, tot i que també en fem, perquè el nostre focus principal és la pasta seca, la pasta seca de gra dur,
1: la pasta xuta
4: i la pasta seca de petits productors o d'empreses, totes italianes, i ens dediquem a fer pasta al dente, a fer pasta ben cuita, com diem nosaltres, més que anar dient que som uns artesans de fer pasta. Tot, com et dic, clar que fem pastes pues farcides i pastes estirades, com pot ser una fettuccina, però el nostre focus és el cuinar la pasta. Naixem en una casa molt petita, a São Paulo, naixem en una casa de 36 metres quadrats, que ara ja té 13 anys, i servim la pasta directament des de la olla o des de la paella,
1: des de la cassola,
4: perquè no hi ha cuina, és una barreta, o sigui, és una barreta amb 4 fogons, un bullidor de pasta, i no hi havia lloc per emplatar.
1: Però aquí ho feu igual, a Barcelona.
4: S'ha convertit en la nostra identitat, o sigui, ho fem amb cases, ara que tenim la casa més gran, té 240 llocs. O sigui, hem passat d'una caseta molt petita, amb 13 anys, a tenir un restaurant dins un parc, que és a Ibirapuera, que té 240 llocs, o sigui, però seguim fent això perquè és una mica la nostra identitat. Sempre ho dic, que en aquella època no hi havia Instagram, vull dir, no ho fèiem per fer la foto.
1: Ja, no ho fèieu per quedar bé a les xarxes.
4: No, ho he d'explicar, no? Veig sempre amb l'obligació d'explicar-ho perquè no es pensin que és, és show, com
1: sí,
4: dir,
1: sí, val? Sí.
4: No és això.
1: Hi trobarem la mateixa carta que als restaurants al Brasil o hi has introduït també producte català?
4: Treballem amb producte de temporada, o aquest és un dels meus somnis i una de les meves il·lusions com el cuiner, de tornar a casa, no? De tornar a casa i poder cuinar amb productes d'aquí. Aleshores, ja ens estem divertint amb pèsols, amb espàrrecs, amb molls...
1: Pèsols del Maresme?
4: Sí, amb molls i amb aquestes coses que ara comencen a haver-hi. Aleshores, sí, hi haurà la nostra essència, hi haurà els plats clàssics que...
1: Aquells que no es poden tocar, no?
4: Aquests que no es poden tocar...
1: Quins són?
4: No podem tocar el nostre ragú, no podem tocar el nostre cacio pepe, no es pot tocar una bona carbonara i tampoc crec que no es pot tocar mai és una salsa amb tomàquet, de tomàquet, no? Que aquesta sí que la fem molt igual perquè fem servir la mateixa marca que tenim al Brasil de tomàquet italià, San Marzano italià, que la fem servir aquí. Aleshores, és molt fàcil. I, entre cometes, l'únic que canviem és l'oli, en aquest cas, perquè no porta res més. És oli, alfàbrega i tomàquet. Aleshores, podem dir que sem molt semblants. I no, aquesta part no l'hem canviada tant.
1: El que sí que t'has endut és el pan de queijo.
4: He portat un pan de queijo perquè a part de que és molt bo...
1: Sí que és bo.
4: Aquí el fem amb formatge italià, però jo allà no el faig, el pan de queijo a la botiga, perquè, evidentment, hi ha molta gent que fa molt millor que jo allà a Brasil. I me l'he portat per dos motius. Un perquè és molt bo, com et deia, i l'altre perquè no té gluten. Mm. Aleshores, ja és una ajuda a aquestes persones que no poden... entre elles, ma germana, eh? Vull dir, que també, vull dir, jo tinc a casa ja gent. Tu també? Perfecte, sí. Vull dir que estem igual. Sí, aleshores, sí. Bueno, és aquesta gràcia. I ara començarem també a portar gollevada, no? Que és justament el nostre codony allà.
1: Ah,
4: i es menja, hi ha un postre que es diu Romeo i Julieta, que bàsicament és un formatge amb gollevada. I aquí el que farem és fer això amb un formatge català.
1: Ah, molt bé. Amb quin? Ja ho has decidit?
4: Aquest mes començarem amb el Golany. Amb un Golany. I bueno, i estem així contents per també anar portant aquestes coses sense ànim de que... Perquè ja diuen al barri, no, és un ítalo-brasileño. No, no. Som nascuts a Brasil com a empresa, però som dos europeus. I simplement el que fem un guinya d'on venim, però res més, no?
1: Portàveu força temps buscant local a Barcelona. Com és aquest local de Bonavista 10? Com l'heu decorat?
4: Bueno, el David és de Carrara i la seva família i ell s'han dedicat tota la vida a la pedra, no? Al marbre i altres. Clar. I l'hem decorat amb molt de marbre. No t'he d'enganyar.
1: De diferents colors? O
4: sí, ja de tot. Hem fet terra així com mosaic, fet a mà... La barra és de marbre, vull dir, tenim molt de marbre, i l'hem decorat amb un aspecte una mica més elegant del que tenim a Brasil. A Brasil naixem amb un aspecte una mica més de bar de vins, amb la paret plena de vins, i aquí ens hem vingut amb un projecte una mica més net, o sigui, és un restaurant elegant, podríem dir, tot i que a Brasil també fem servir mantel, però bueno, és un restaurant mantel, és un restaurant elegant, parets netes, hi ha molt quadro, vull dir, tots sí. Els nostres quadres...
1: Amb fotografies, no?
4: Fotografies nostres. Sí. Fotografies nostres, de tot el que hem anat construint aquests anys amb el Davide, i, bueno, i aleshores jo crec que ha quedat molt maco, la veritat.
1: Parlaves de vins, la carta de vins també l'has elaborat tu?
4: No, hem tingut ajuda de l'equip que treballa amb això, bueno, i la carta de vins, jo soc una persona que soc molt inquiet, no? Aleshores, la carta de vins, ara una mica de la meva feina serà anar portant coses més personals, sobretot d'Itàlia, crec que sense perdre res del que tenim aquí i sense deixar de tenir tot el producte o el que es consumeix aquí a Espanya, m'agradaria poder portar també el millor que es fa a Itàlia amb un perfil més actual, de baixes intervencions, a part de tenir els clàssics també italians, que jo crec que s'ha de tenir, no?
1: Quins són aquests clàssics italians?
4: Són cars tots, els clàssics. No, els clàssics Brunellos de
1: Montalcino. Quan vingui demanaré aigua, doncs.
4: Brunellos de Montalcino, els supertoscanos, vull dir, aquests vins piemonteses com Barolos i tot això, ja, vull dir, molt bo, però, bueno, com aquí tenim els grans Riberes, els grans Riojas, els grans Priorats, aquí a Catalunya, no? Jo vull també anar per una altra línia, m'agradaria realment portar coses divertides. Divertides i coses de petits productors o d'aquesta línia que ara està tan de moda també, no?
1: Per cert, quina mena de clientela teniu? Amb aquestes 3 setmanes,
4: ostres.
1: Heu vist ja per on tira, al barri o no?
4: El barri, estem al baix de Gràcia, no?
1: Sí,
4: estem quasi
1: a sobre de Còrsega, no?
4: Exacte, estem a Diagonal Còrsega, en aquella cantonadeta, es fa cantonada, tenim aquest carreró que es diu Santa Teresa, que és on estava el Jean-Luc Figueres, que dona a Còrsega, i estem en aquella cantonada. Aleshores, estem a Gràcia, estem mirant nosaltres a Gràcia, no?
1: Exacte.
4: Gràcia ens mira a nosaltres des de dalt, no? Aleshores, bueno, de moment hem tingut veïnat, perquè portem un any allà d'obres, i crec que la gent tenia ganes de...
1: Ha costat, eh?
4: Ha costat molt. No parlarem d'això, no. No em preguntis. Que aleshores no haig de parlar malament de ningú. No, és broma. Però de moment hem tingut gent del barri, jo crec, que ha vingut bastanta gent a Provença, ha vingut gent de Badalona. Això també em va fer molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió que em diguessin, no, és que hem vingut de Badalona perquè hem sentit... I això em va fer molt feliç, va venir una parella l'altre dia. I res, de moment jo crec que un perfil ben elegant. La gent està veient també que bueno, el restaurant ha quedat una mica elegant. La veritat que també estem forçant una mica de que la gent s'hagi d'arreglar una miqueta per vindre.
1: Sí, vaig veure que la decoració era com... Saps aquelles antigues discoteques de Barcelona? Boccaccio, o així?
4: Hi ha alguna làmpara que pot... Sí? Sí, és això, una miqueta. Però no és tan discoteca, eh?
1: Espera, que m'estan dient per aquí que anem una mica justos de temps.
4: Val, tranquil·la.
1: Deia, la clientela en aquests 15 dies, ja em deies una miqueta, i també us heu fet una idea del que més agrada?
4: Ens hem fet la idea de que la gent ve a provar la nostra pasta, i això ja ho hem sentit ràpid, vull dir, perquè tothom realment prova diverses pastes i se les posen al mig per compartir.
1: Per compartir, clar.
4: I després, ara, jo crec que després veurem si realment n'ha agradat o no, i la gent torna, no?, a provar la resta.
1: Gerard Barberán, de la Botega Bernaca, els trobareu amb ell, amb el David, al carrer Bona Vista, número 10, si no m'equivoco.
4: Això mateix.
1: Gràcies.
4: Gràcies a tu.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El millor del Badalona Matí,
3: amb xancles i banyador.
5: I a aquesta hora del matí fem un salt en el temps. Vinga, anem fins a la Badalona de 1926, concretament al març de 1926. I anem de la mà d'en Jordi Martí, que amb ell, doncs ja sabeu que a més anem repassant les pàgines de l'Eco de Badalona. Jordi, què tal, com estàs?
6: Bon dia, Núria, molt content d'estar aquí per explicar què passava a Badalona ara fa 100 anys, al març de 1926.
7: Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz porque la gente...
5: Doncs el dimarts 16 de febrer de 1926, l'alcalde de Badalona, que llavors era Pedro Sabater Curto, va pronunciar una llarga i interessant conferència a la seu de Foment Industrial de Badalona. Va ser un discurs on, de fet, va explicar tots els eixos del seu mandat i va indicar el que li feia falta a Badalona l'any 26.
6: Sí, va ser un discurs a l'estil dels que fan els alcaldes a mig mandat, on exposen el que han fet i, sobretot, el que faran. Va ser una conferència llarga que resumirem, si et sembla, amb els temes més importants. Així estava la Badalona de març de 1926.
5: Doncs vinga, comencem. Com es va trobar l'alcalde de Badalona a l'Ajuntament quan va accedir al càrrec 2 anys abans? Ho feia el 24 de març del 26.
6: Doncs com era d'esperar, l'alcalde de Badalona va dir que va trobar l'Ajuntament de Badalona endeutat i desorganitzat i que va haver de prendre decisions importants per posar ordre. Escoltem el que explicava l'Eco.
8: El alcalde dijo que al constituirse este ayuntamiento en 24 de marzo de 1924 se encontró con una deuda de 496.342 pesetas. Ante este hecho y al estar todos los servicios absolutamente desorganizados, se vio en la necesidad absoluta de un empréstito de 6 millones de pesetas, con el fin de poder realizar obras de importancia.
5: I quines van ser aquestes obres d'importància que l'alcalde va dir que feien falta a Badalona ara fa 100 anys?
6: Sí, bàsicament eren tres tipus d'obres. Fer clavegueres, urbanitzar carrers i construir mercats municipals. Sense oblidar, esclar, el projecte del nou escorxador del barri de la Salut, que va funcionar fins a finals del segle passat. Així ho explicava l'Eco.
8: Una de las obras realizadas por el ayuntamiento ha sido colocar una amplia red de alcantarillado, pues en Badalona se da el caso, por las condiciones del subsuelo, que las aguas negras contaminan las potables. El adoquinado de las calles también es una obra importante. El alcalde se refirió al mercado central del pescado, en construcción, y al nuevo mercado de la Plaza Torner, cuya primera piedra se colocó en 1915 sin tener luego consecuencia alguna. Actualmente se trabaja ya en la construcción del nuevo matadero que estará a la altura de la ciudad.
6: Per tant, Núria, la Badalona de 1926, ara fa un segle, era una Badalona on els carrers estaven aixecats, on s'estaven construint clavegueres i després s'organitzaven als carrers, especialment als carrers del centre i de la zona del Progrés, on hi havia moltes fàbriques i l'estació de mercaderies del tren. I finalment era una ciutat on s'estaven aixecant mercats, que, com el cas del Mercat Torner, avui continuen dempeus, i el nou escorxador de la Salut, que avui és història, però que conservem l'estructura.
5: I l'alcalde també es va referir en aquest discurs a la necessitat de tenir més escoles.
6: Cert, cert. Badalona estava creixent molt fa 100 anys i mancaven molts serveis. Entre ells hi havia un dèficit important d'escoles.
8: Relativo a la instrucción pública, el señor Sabaté dijo que por el censo escolar de Badalona correspondían 38 escuelas nacionales. Y como solo tenemos 9, resulta que faltan 29. La población escolar es de 4.560 personas, de las cuales 1.880 concurren a las escuelas nacionales y 1.134 a las escuelas particulares, resultando que dejan de concurrir a los colegios 1.546 niños y niñas.
6: Manca d'escoles públiques a Badalona al març del 26. És molt curiós com 100 anys després molts temes segueixen vigents. Ara Badalona també està aixecada en obres i segueixen faltant col·legis a la ciutat.
5: L'alcalde, Pedro Sabater, ja hem dit que és, com es deia, va parlar de molts temes, també. Millora del servei de bombers, de la neteja pública. Va dir que no apujaria impostos, però va acabar el seu discurs amb un tema relacionat amb Sant Adrià de Besòs, que crida també molt l'atenció.
6: Molta, molta. Va ser el que avui en diríem, Núria, una notícia d'impacte. L'alcalde, Pedro Sabater, va defensar el mes de març de 1926 que Sant Adrià havia de deixar de ser un municipi i agregar-se a Badalona. Escoltem com ho va relatar la crònica de l'Eco.
8: Terminó diciendo el señor alcalde que podría ser un hecho la agregación de San Adrián del Besós a Badalona, creyendo que ello beneficiaría a aquellos vecinos y haciendo constar que la naturaleza misma, con la divisoria del río Besós, parecía señalar a aquel pueblo la necesidad de agregarse a Badalona.
6: Però això mai es va produir, i avui Sant Adrià de Besòs és Sant Adrià i Badalona és Badalona. En fi, un discurs intens de l'alcalde Pedro Sabater per reflectir quina era la Badalona de fa 100 anys.
5: Vinga, va, relaxem-nos una mica, Jordi, sí, sí. Parlem de futbol, no? L'hoquei del poble, podríem dir, perquè el paper de Badalona, de fet del Badalona Club de Futbol al Campionat d'Espanya de Futbol, va ser, en aquella època, excel·lent. Es va plantar a semifinals.
6: I tant, i ho va fer després de dos partits on va derrotar per 0-7 a l'Àguiles Zaragoza, a Terres Aragoneses, i per 3-1 a Elx, aquí a Badalona. En relació al primer partit, l'Eco va explicar el següent.
8: El pasado domingo, nuestro equipo decano se trasladó a Zaragoza para disputar con el campeón de Aragón las eliminatorias del Campeonato de España, saliendo los badaloneses vencedores por el resultado de 7 goles por ninguno de los contrarios, el Águilas. El match se disputó en el campo de Liberia con bastante público, el cual pudo apreciar la bella forma del Badalona, campeón de Cataluña y probablemente de España.
6: I una setmana més tard, el Badalona certificava el passi a semifinals al derrotar aquí, a Badalona, a l'Elx, per 3-1.
8: En el campo de la calle de Manresa se celebró este partido con unas gradas llenas por completo. Los contrarios juegan con una codicia insuperable, pero se llega al descanso con un 2-0 para los locales. En la segunda parte, los forasteros continúan defendiéndose bravamente, pero Tejedor recoge un pase y de un chut cruzado consigue el tercer gol. Con este resultado, el Badalona queda proclamado semifinalista del Campeonato de España, que disputará con el San Román de Sevilla los días 18 y 24 del próximo mes de abril.
6: En fi, veurem el proper mes d'abril com li van aquests dos partits amb el campió d'Andalusia. De moment, però, l'afició del Badalona estava molt contenta. El mateix que passa ara mateix, 100 anys després, amb el Club de Futbol Badalona. I si no, que li preguntin al nostre company Ramon Durany.

0: A l'inici de la secció d'avui, en parlar del discurs que va fer l'alcalde Pedro Sabatí, ja t'has referit a les obres que estaven també en marxa a Badalona ara fa 100 anys, no?
1: Sí, sí, tant.
0: Durant tot el mes de març de 1926, de fet, a l'Eco en va parlar bastament. De quina manera? Com ho va fer, Jordi?
1: Sí. L'Eco cada setmana anava recordant tot el que s'estava construint a Badalona. Era un no parar. Per exemple, l'edició del dissabte 13 de febrer de 1226 deia el següent.
2: Habiéndose impreso gran actividad a las obras del mercado en construcción de la Plaza Torner, dentro de breves días quedará cubierta del mismo.
1: I unes línies sota, l'Eco afegia el següent.
2: En el mercado central de pescado se está procediendo a la colocación del escudo de la ciudad en la parte superior de la fachada.
1: Recordem, Núria, que el mercat, que aquest Mercado Central de Pescado de Badalona es va aixecar al costat del Mercat Torner i que avui no existeix. En canvi, el Mercat Torner continua funcionant. A l'edició del 27 de març, l'Eco va explicar com havien avançat les obres.
2: La construcción de la cubierta del mercado de la Plaza Torner está bastante adelantada. Hoy es posible se empiece a colocar la tercera armadura. En el Mercado Central del Pescado se han colocado ya las puertas de hierro forjado y se está terminando de abrir un pozo, el agua del cual servirá para riego y para todas las necesidades de dicho mercado central de pescado.
1: Vaja, era un seguiment, era un no parar de les obres dia a dia, i l'Eco també parlava de les obres als carrers de la ciutat. Escoltem.
2: La brigada municipal ha terminado la construcción de la cloaca de la calle Guifredo y ha empezado las de las calles de la Luna y de Alfonso XII. También ha derribado una casa de la calle Santa Bárbara que no estaba en línea. Y ha empezado la construcción de un pozo en la riera Matamoros, destinado a suministrar agua para riegos.
1: Però atenció, Núria, perquè no tot eren lluances de l'Eco el que s'estava fent als carrers de Badalona. A l'edició del 19 de març de 1226 he trobat que li diuen a l'alcalde que a l'estació del tren a la nit hi ha molta foscor i que caldria solucionar-ho. Aquesta era la notícia.
2: La salida de la estación de tren por la noche adolece de falta de luz. Creemos sería muy conveniente fuesen colocados allí un par de faroles. Uno en la plazuela de salida del edificio de la estación y otro a la entrada de la calle de San Joaquín. Indicamos esta conveniencia al señor alcalde.
1: Desconeixem ara per ara quin si l'alcalde va fer cas a la petició del setmanari L'Eco i si va posar o no aquests dos fanals.

0: En aquesta Badalona de fa un segle, en plena efervescència, també hi havia successos. Per exemple, la policia va evitar un assalt a un furgó que portava els diners per pagar la setmana dels treballadors d'una fàbrica de la ciutat.
1: Sí, va anar de poc, de ben poc, que els treballadors de la fàbrica Costa Florit i Companyia de Badalona no cobressin la setmanada. I és que s'havia preparat un assalt al furgó que portava els diners. Així ho va explicar El Eco.
2: La policia de Barcelona tuvo confidencias que se preparaba por una banda de atracadores un asalto al auto que semanalmente llevaba a la fábrica de los señores Costa, Florit y compañía el importe semanal. Trasladados a Badalona, el comisario general de policía, don Manuel Tejido, y varios agentes pudieron detener un sujeto apodado El Toyo, que se supone jefe de la banda.
1: Aquesta empresa, l'empresa dels senyors Costa, Florit i Companyia, era del sector de la indústria del vidre, una empresa, un sector molt important a Badalona en aquests moments. Però ara parlem, Núria, d'un altre succés, ja veuràs.

0: Sembla que estem en un cabaret a Badalona. Això tenia a veure amb un succés?
1: Sí. Aquí, cabaret a Badalona.
0: No era inofensiu.
1: No. Aquí a Badalona hi havia un cabaret en ple centre de la ciutat i allà s'hi va generar una batussa que va acabar amb ferits i detinguts. Així ho hem llegit a l'edició del 27 de març de 1926 a El Eco.
2: Por cuestiones sin importancia que se suscitaron en un cabaret situado en la carretera, salieron desafiados a la calle el vecino de Badalona, José Castells, y el de Barcelona, Juan Pérez. Ya en la calle, los amigos que iban con el Castells hicieron causa común con este, en vista de lo cual, el Vivancos sacó unas tijeras. Después de un poco de bulla, volvieron a entrar en el cabaret todos los alborotadores, excepto el Castells, que puso los pies en polvorosa.
1: És una notícia seriosa, eh? Encara que digui puso los pies en polvorosa, és una notícia verídica. La notícia no acaba aquí, perquè al cap d'unes hores un guàrdia va trobar al veí de Badalona, José Castells, que havia participat de la batussa, molt malferit.
2: A les poques hores de la pelea, un guàrdia encontró en la carretera tendido de bruces al suelo al José Castells, con dos heridas punzantes en el pecho de pronóstico grave. El Vivancos fue detenido en Barcelona, ingresando en la cárcel Modelo.
1: En fi, una nit moguda al centre de Badalona de fa un segle a les portes d'un cabaret.
0: Com se les gastaven?

0: Vinga, i ara parlarem de ciclisme, perquè ja sabeu que a Badalona hi havia un velòdrom i el velòdrom de la ciutat es va fer també ara fa 100 anys un interessant campionat de ciclisme. Era el diumenge 14 de març de 1926.
1: Una de les coses boniques, Núria, d'aquesta secció és que podem recordar fets que avui serien impossibles, com parlar de ciclisme en un velòdrom a Badalona.
0: Doncs sí, cert, perquè com ja has dit també, Jordi, en diverses ocasions, al barri de Casagemes hi havia aquest magnífic velòdrom, que es va inaugurar el 1922. Avui en dia tenim el poliesportiu de Casagemes.
1: Sí, era en aquella mateixa zona, sí. Però allà hi havia aquest velòdrom que està ubicat a la finca de Cal General, allà on hi ha avui els carrers de Martí Julià i Joan Peiró. Potser els oients de més edat recordaran aquesta finca de Cal General. La pista tenia 200 metres de corda, els viratges eren de 80 metres de longitud de fusta i les rectes de 120 metres de ciment. Vaja, un velòdrom professional.
0: Amb quina capacitat?
1: Doncs mira, hi cabien uns 3.000 espectadors. Era un senyor velòdrom que, per qüestions de la vida, dos anys més tard, a l'any 1928, va desaparèixer. Mantenir aquest velòdrom era molt car, amb les quotes dels socis no n'hi havia prou i, per tant, al final, la iniciativa privada va fracassar. Però l'èxit de les curses d'aquell cap de setmana, d'aquell diumenge 14 de març de 1926, va ser total. Així ho va explicar l'Eco.
2: La primera carrera ciclista para neófitos locales que organizaba la Juventud de Unión Patriótica resultó brillantísima y demuestra palpablemente que dicha entidad se interesa vivamente en fomentar el ciclismo en nuestra ciudad. Tanto la organización como la calidad de los participantes y el excelente espíritu de deportividad de que dieron prueba todos los corredores contribuyeron al mayor y más completo éxito de la carrera.
1: Una llàstima que avui en dia a Badalona no tinguem cap velòdrom. Tenim el de Barcelona, el del velòdrom d'Horta, però a Badalona no n'hi ha cap, com tenien els badalonins ara fa un segle. I recordem que ciclisme a Badalona té molta afició i només cal fer esment de la Unió Ciclista de la Salut que omple els caps de setmana de ciclistes de les nostres muntanyes.

0: I el 25 de febrer de l'any 1926 va morir a Ciutat de Mallorca el poeta mallorquí Joan Alcover, autor, entre moltes altres poesies, de La Balanguera, que aquí escoltem, i ho fem en la veu de la Maria del Mar Bonet. I l'Eco va recollir també la mort de Joan Alcover en la portada.
1: Sí, aquest fet no ens hauria d'estranyar, perquè Joan Alcover va ser un grandíssim poeta i l'Eco s'hi va referir a la primera pàgina de l'edició del 6 de març i en català. I dic que no ens hauria d'estranyar si no fos que estàvem en plena dictadura de Primo de Rivera. Tot i això, l'Eco se'n va fer ressò amb el següent text.
2: Joan Alcover, a Palma de Mallorca, la setmana passada deixà d'existir aquest altíssim poeta català. No intentarem ara exposar la vàlua dins del món literari d'aquest gran mallorquí per haver-ho fet la premsa tota i per estar en la memòria de tots els que en la nostra terra es preocupen més o menys per les coses espirituals. Ens limitarem a publicar una joia de les moltes amb les que ha ornat la seva corona de rei de la poesia.
1: I tot seguit, l'Eco va reproduir en portada el poema La Relíquia. Tot això, com diem, en portada, en català i en plena dictadura de Primo de Rivera. Avui hem recordat en aquesta secció que ara fa un segle va morir el poeta mallorquí Joan Alcover.

0: I que bé que seccions com aquesta, no?, que ens ajuden a repassar doncs, també la història de la ciutat, també ho facin, no?, i ens obrin la porta a recordar figures com el mallorquí Joan Alcover.
1: Premi d'honor també de moltes lletres catalanes, sí, sí.
0: Doncs Jordi Martí, moltíssimes gràcies un cop més per traslladar-nos fins a això. Avui hem estat al març del 1926, per tant, ens tornem a trobar a l'abril.
1: Per saber què passava a l'abril de fa 100 anys.
0: Això mateix. Adéu-siau.
1: Gràcies, bon dia.
0: Gràcies.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I per aquestes dates, els aparadors de moltes pastisseries i bomboneries s'omplen de figures de xocolata, d'ous gegants, de mones que són realment espectaculars i que fan les delícies de petits i, per què no admetre-ho, també de grans. Un dolç que cada any marca la fi de la Setmana Santa i que reuneix famílies senceres al voltant d'una taula, una tradició que barreja història, celebració, però també tot i vincle familiar entre padrins i entre fillons, que
3: doncs
2: aquesta data s'espera, eh?
3: Exacte, i aquí a Badalona doncs hi ha establiments que mantenen aquesta tradició artesanal des de fa generacions, combinant receptes clàssiques amb noves tendències de pastisseria. Avui ens acostem a una de les cases més reconegudes de la nostra ciutat, la Bomboneria Almera, per parlar de com es prepara una de les campanyes més importants de l'any. Ens acompanya la Teresa Almera, que coneix perfectament l'ofici i el ritme frenètic d'aquests dies previs, no? Podríem dir bon dia, Teresa.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
3: És un ritme frenètic aquests dies o no?
4: Sí, sí, sí. Nosaltres les dues campanyes més fortes de l'any és Nadal, torrons i paneres, i després ara les mones. És l'època més forta per nosaltres.
2: Som previsors amb les mones o no? O ho deixem per última hora?
4: Ens va bé les dues coses, la veritat. No. Hi ha gent previsora, tenim molts encàrrecs, la gent, sobretot els que volen mones grans, mones especials...
2: Aquests s'afanyen perquè si no després no la troben, no?
4: Sí, sí. Perquè, per exemple, tu dius, un equip... hem fet la canxa de bàsquet, no de la penya, perquè aquí a Badalona hem de ser de la penya i és el que hem de potenciar, el nostre. Tenim tres mides de camps de futbol. El que més es ven, el del mig. Al final, si vens l'últim dia, quedarà potser algun de gran i els petits. Moltes vegades el que més es ven és un preu mig. Llavors també va bé la gent que va a l'última hora, perquè mira, al final s'ha de vendre tot.
2: Quin és aquest preu mig, més o menys, una mona?
4: Uns 40 euros, 30-40. Entre 30 i 40 es ven molt.
2: La mida mitjaneta.
4: Sí, de 30-40. En tenim coses molt més petites i també en tenim fins a... jo crec que la més gran uns 90 euros, una cosa així.
2: Quina és aquesta?
4: Hi ha castells.
2: Castells.
4: Normalment un castell. El castell va bé perquè al castell li poses un guerrer i és de noi, i li poses princesa
2: una i princesa
4: de nena. O li poses un drac i un Sant Jordi, o sigui, pot ser de nen o de nena.
2: Som clàssics, encara, amb les mones, o no?
4: Hi ha coses que a vegades dius, mira, no vull ser sexista, però hi ha les princeses, els nens no et compren les princeses. Això està fet. De totes maneres, anys enrere, tots els ninos eren princeses Disney, o sigui, el que més venia era... vam començar amb les princeses, després van venir els prínceps, després les dolentes, que dic jo, totes les, sí, les bruixes...
2: Una mica per tendència cinematogràfica,
4: sí,
2: també,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, evidentment. Però per màrqueting, primer només feien les princeses, només venien les nenes, després els prínceps, i després no hi havia, no podies mai comprar els dolents, que dic jo... que pot ser la Cruella de Vil, la Malèfica, etc. Sí. Llavors va arribar un moment que sí, que els van fer, perquè també tenen el seu públic. I després, i ara no, ara ja hi ha molt alternatiu. Agrada el MIC, els de TV3, l'Skatepop, aquest any arrasa l'Skatepop.
2: També, eh?
4: Vam fer també Stranger Things, ja
2: més per adolescents,
4: potser. N'hem repetit. Però és que hi ha nenes de 6 anys i 7 anys, o sigui...
2: Clar, parlaves d'aquesta, deia, si som a Badalona hem de fer coses de Badalona i heu fet aquesta...
4: Els bàsquets, i també tenim la Venus de Badalona, que el moll m'ho va cedir al museu, o sigui, és exacte que la Venus que té el museu.
2: Pilotes de bàsquet
4: pilotes
2: i l'anís
4: de
2: mono, no?
4: I el mono de l'anís del mono, que el moll m'ho va fer la Susana Ruiz, que és l'escultora.
2: És que és exacte.
4: Sí, és exacte. L'escultora em va fer el moll del mono, és només el bust, perquè el gran sortia massa gran, era molt difícil de fer, sortia molt car.
2: És el bust que agafa...
4: És un bust de mig mono,
2: l'ampolla
4: el pit amb l'ampolla d'anís, de xocolata.
2: Però això és com endur-te una obra d'art a casa.
4: Sí, hi ha gent que no se la menja. Jo sé de gent que no se l'ha menjat, que l'han guardat.
2: Però se't fa malbé?
4: No,
2: a
4: veure,
2: llarga,
4: si tu tens molt clar que no te la vols menjar, és el Museu de la Xocolata. Agafes laca de cabell, laca de cabell, la flipes, o sigui, la mantens, i la mantens a la capsa com si fos un objecte, una figura, diguéssim.
2: Una figureta.
4: I si no tens por, amb els anys pot... A veure, és xocolata blanca, negra o llet.
2: Pot perdre
4: no
2: el color.
4: Pot
2: no?
4: perdre el color, evidentment, perd el color, perquè hi ha els canvis de temperatura, pot perdre el color. Però diguéssim que es pot corcar, es pot, però no es pot fondre, però no és una cosa que diguis fa cuc, fa cuc, un bombó de nou per la nou, o sigui, és el fruit sec el que el provoca,
2: el que hi hagi cuc.
3: No la xocolata,
4: per ella
3: mateixa.
4: No. La xocolata es pot corcar.
2: Jo
4: ja
2: ho dic per això que me la menjaria.
4: Sí, sí, sí.
2: Però hi ha gent que guardar-la com a decoració.
4: Però dos o tres anys hi ha hagut gent que li sapigut greu i l'ha guardat, jo que sé.
2: Sí, sí.
3: I les feu en diferents mides, també, aquestes?
4: No, no, aquestes són de motllo. Llavors, el motllo de la Venus és la Venus, perquè això val, els motllos són molt cars. Llavors, ni et surt a compte.
3: Com decidiu? Tinc curiositat. Com decidiu quines mones i figures de xocolata porteu cada any?
4: A veure, hi ha els clàssics, que cada vegada es venen menys, que abans eren barcos, avions, el castell, les casetes. Encara tenim moltes casetes, molt mones, que llavors les casetes, depèn, jo què sé, agafes el tipus de castell, doncs hi ha una casa més campestre, doncs tant hi pots posar-hi un pitufo, com hi pots posar-hi la Blancaneus, com hi pots posar-hi un altre personatge d'aquests contes, o un gosset, o sigui, aquest de la Patrulla Canina, sí. M'entens? Sí. Hi han diferents elements. Després, això de que casin, ho mirem nosaltres. Perquè la gent et posa el Mickey dalt d'un avió, o sigui, la gent, la canalla... Jo que sé.
2: Tot ja els està bé.
4: Tot els hi està bé, quan són petits, eh? Cada vegada són més exigents, però no.
2: Vosaltres, llavors... a Cal Almera, feu el figurol, que la gent us va buscar, bàsicament, no? És, o si volen, la mona tal qual,
4: sí,
2: o aquella peça, aquella figura que posaran damunt d'un pastís.
4: Sí, això nosaltres li diem que són per plantar. Hi ha gent que es fa el que és la tortada a casa, que pot ser un pa de pessic de iogurt dels de sempre, llavors hi posen les plomes, els pollets, que també ho venem, i li diem objectes per plantar, que són figures de xocolata més petites. Ous, xocolata blanca, negra i llet, de totes les mides, tenim, em sembla, que 8 mides d'ous. O sigui, des d'un ou de codorniu, per entendre'ns, fins a un ou supergran, que ni que fos d'estrus, vull dir, molt gran. El que ven més és l'ou del zero, que diem, i l'1 és l'ou de gallina. Tenim el 0, l'1, el 3, el 5, el 7, el 9, o sigui, diverses mides d'ous. Amb els tres xocolates. I després hi han figuretes, que tenim gossets, gatets, pollets, molts animalets, que són petitets i els poses a damunt de la mona i amb un pa de pessic, amb les plomes i els quatre ous i una figura central, fas el fet.
3: I els de Badalona, per on ens decantem a l'hora d'anar a comprar mona?
4: A veure, depèn també... Jo el que també vull dir és que tenim mona per adults. Perquè ara això de l'edat depèn... M'entens? O sigui, edat... No hi ha
2: qui se l'autoregala, però...
4: Si se't moren els padrins, o et fallen els padrins, o els tens de viatge...
2: Vull dir, hi ha padrins que encara quan els nebots es fan adults, quan els fillols...
4: I tant.
2: Encara sí, els hi
4: regalen. No hi ha edat, jo sempre dic, no hi ha edat.
3: El sobre de diners i la mona.
4: Sí, quan són adolescents ja volen la mona.
3: Llavors, va acompanyat.
4: Que quan són petits fan una mona més gran.
3: Sí.
4: També hi ha gent que diuen són dos o tres nens a la família, fan una mona gran pels tres. Llavors és allò que deien, fem un castell pels dos o tres nens. Vale. Els avis. O agafen i diuen, no, cada nen té la seva. Llavors agafen tres, clar, més mitjanetes o més petites, perquè s'ajuntaran tres mones. Després hi ha algú que fa el pastís amb la mona al costat, evidentment, si és aquestes que pesen una pilota de bàsquet d'aquestes grosses, la posa al munt del pastel i la xafes, evidentment.
2: Clar, ara estava pensant també que amb això de la mona, per exemple, s'ha de tenir ull, perquè, no sé, fas borregos, doncs si no es venen durant dues setmanes, se'n venen durant tres i te'n queden, però la mona, una vegada passa la Setmana Santa...
4: S'ha acabat.
2: Per
4: això et dic que arriba, va bé els que van d'hora, i ara arriba un moment que ja no repeteixes i dius, vull un barco, doncs si he vengut el barco t'emportes un avió. M'entens?
2: Per perquè
4: això
2: ja preveus que,
4: hora, clar,
2: tindràs
4: preveus
2: aquell estoc i prou.
4: Arribes
2: no?
4: un moment que dius, fins aquí, ja no repeteixo més, i arribarà un moment que diran un aquell pop i diran, pues no en tinc, t'emportes una altra cosa.
2: Entre el que hi ha. I quantes mones podeu arribar a vendre amb una,
4: no,
2: amb una campanya
4: no
2: de Pasqua?
4: No ho he comptat mai, així com a mones, però moltes.
2: Però més de 100, segur.
4: Sí, i tant, i tant, i tant.
3: I quan comenceu a preparar?
4: A veure, això es comença ja... A la que acaba la campanya de Nadal,
3: sí,
4: es comença a preparar mones. Els clàssics ho tenim molt clar. El problema és amb les modes. Perquè, per exemple, jo pensava que Stranger Things triomfaria molt i... Pff, ha sigut K-pop, K-pop,
3: és K-pop. Aquesta temporada no ha sigut tan bona com les altres. I la gent, doncs, és el que dèiem, eh? Per tendència, al final.
4: Sí, sí, sí. Però això és molt lo de la moda d'última hora. Però, vaja, quan s'acaba una cosa, jo dic que has d'agafar l'altra. També hi ha els de la Patrulla Canina, també tenim els Pikachus... altres personatges que també han enganxat. També quan venen en temps els hi fem una mona personalitzada, però ara ja comencem a anar justets.
2: I les de xocolata amb llet són les més venudes?
4: A veure, amb això fa riure perquè entra la gent. I diu, quina xocolata vols? Llet o negra? Normal. Llavors tu preguntes, i per tu, què és lo normal? Perquè, clar, cadascú, oi? Això ens fa molta gràcia. Com la gent que diu, embolica-m'ho, però poc. I dius, embolicat poc, no...
2: És que som així de diversos,
4: sí, sí, sí, la gent són a vegades, et quedes una mica així, dient, bueno, normal per tu. Es fa molt negre, la canalla s'acostuma a fer molt de llet, però després hi ha molta canalla que li agrada el negre, també.
2: I Teresa, quin és el públic que acostumeu a tenir vosaltres per Pasqua? Us venen a buscar, sobretot, gent de Badalona, les mones, o també de fora?
4: També amb molta gent de fora, i gent que havia viscut a Badalona. O sigui, gent que de petit havia viscut a Badalona, que això ens ho fa molt pel Torrons i per totes les campanyes, que quan és el moment d'una celebració, venen aquí perquè saben que troben. I molta gent també de Barcelona, gent d'altres llocs, perquè saben que tenim molta varietat.
2: Veus? Mira.
4: I després el que dèiem, que, per exemple, allò de la Venus, la Mona, després tenim pintaungles, pintallavis, sabates de taló, per adults, per doncs... gent més gran.
3: Doncs ja molta varietat, eh?
2: Ja la trobeu, tota aquesta varietat, perquè estàvem tafanejant el perfil de la Bomboneria a l'Almera, al carrer de Mar, i ja és plena de mones, com deia la Teresa, de totes les mides, o sigui que ja us hi podeu atensar, que com a mínim la vista en gaudirà, eh? I després, si compreu una mona, també el paladar. Tuti, moltíssimes gràcies per haver-nos portat un nou dilluns un espai de cuina, i Teresa Almera, que vagi molt bé aquesta campanya, gràcies per haver-nos acompanyat.
4: Gràcies per convidar-nos.
2: Adéu-siau.
0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol, presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros, calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del top manta. Els agents van comprovar que reproduïen amb molta fidelitat els logotips i etiquetes de les marques originals, fins al punt que no es podien distingir dels originals a simple vista. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va portar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. Un vehicle estacionat a l'avinguda Cerdanya de Badalona, davant de les cotxeres de Tuxal, ha cremat aquesta matinada. El foc ha afectat principalment la part posterior del vehicle i s'ha propagat al talús adjacent del turó de l'Enric, provocant la crema d'uns 800 metres quadrats d'arbrat i matolls. L'incendi no ha afectat les instal·lacions del Club Tenis de Badalona, situat a tocar del punt on s'ha originat el foc. Els bombers han rebut l'avís minuts abans de les 3 de la matinada i han desplaçat 4 dotacions. El foc ha quedat controlat a les 13:24 minuts. No hi ha hagut ferits. Badalona acull aquest cap de setmana les finals del torneig d'eSports Valorant Champions Tour, una competició del videojoc Valorant que, a més de la vessant esportiva, també serà un punt de reunió per als aficionats. Valorant és un videojoc d'ordinador d'estil shooter, és a dir, un joc de trets. Consisteix en dos equips de 5 jugadors, cadascú en el que en cada ronda un ataca i l'altre defensa. L'equip atacant ha de plantar una bomba a unes zones concretes del mapa i aguantar fins que aquesta exploti, mentre que l'equip defensor ha d'evitar la detonació. I el Badalona jugarà demà l'últim amistós de la pretemporada després de recuperar bones sensacions en els últims dos partits. Els de Genís San Pietro s'enfrontaran al Terrassa, rival de segona federació. Després d'una llarga pretemporada on el Badalona ha jugat 11 amistosos, demà els escapulats tancaran la seva preparació. En l'entrenament d'aquest matí a Bufalà, els de Genís San Pietro s'han exercitat i han practicat sobretot jugades d'atac tant des del camp propi com a pilota aturada. En l'últim partit dels escapulats van imposar-se davant el Poble Sec per 0-4.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
4: A partir del 7 de setembre
1: torna al Badalona Matí.
5: Bon dia, Badalona, són les 8.
1: Una nova mirada a la nostra ciutat.
3: Una finestra oberta a l'actualitat.
4: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
3: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
1: Badalona Matí, amb Àlex Isó.
3: El despertador de Badalona.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
9: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
8: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
9: Un moment, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
8: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
9: Ah.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: dia de l'esclavitud dedicar moltes hores al gimnàs, eh?
1: Per tenir pocs resultats, perquè has d'anar molt al gimnàs.
0: Molt. Aviam si és possible que ens donin alguna dada més. Truquem a la clínica, d'aquest doctor.
2: Bon dia, Marín.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: El senyor Cànovas.
2: Sí, jo mateix.
0: És vostè, eh?
2: Sí.
0: Mira, truco de Ràdio Badalona.
2: Hola.
0: Què tal, com anem?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, també. Escolti una cosa.
2: Sí.
0: Perdona que el molesti, eh?
2: No, no.
0: Estàvem aquí comentant el mètode aquest antigimnàs.
2: Sí.
0: Que bé, avui ha sortit també diferents diaris i tal.
2: Sí.
0: Escolti una cosa. 20 minuts a la setmana
2: sí.
0: Són suficients per obtenir un estat físic òptim?
2: Ben segur que sí. Ben segur que sí. Sense dubte.
0: Mm. Sí, però, clar, la pregunta és com?
2: Bona pregunta. I és molt bona. Sí, treballant amb intensitat.
0: Mm.
2: I treballar amb intensitat vol dir treballar de forma molt breu. I, a més, com és breu i és intens, ha de ser poc freqüent. Per això és un cop a la setmana.
0: Mm. Però això serien exercicis, dieta, seria la combinació de les dues?
2: No, només amb fent exercicis és suficient. La dieta és un mes a mes, eh?
0: Mm. Però també importa, no?
2: Sí, sí, evidentment que sí. El que passa que la dieta no és molt personal com a la preparació que fem, però és un, insisteixo, si té múscul, no té de deixar de menjar. Pot cremar el que menja, m'entén?
0: Sí, això seria per perdre greix, sobretot?
2: Sí, senyor, perquè augmenta el to muscular. Evidentment, el més múscul és inversament proporcional a la quantitat de greix. M'entén vostè?
0: Mm. I és veritat que hi ha actors, polítics i sí, altres senyor. Personatges populars
2: Correcte.
0: Que fan servir el seu mètode?
2: Molts, sí, senyor.
0: Mm.
2: Així és.
0: Molt bé. Escolti una cosa.
1: Cristina Almeida.
0: Si alguna persona vol informació, què ha de fer?
1: Carmen Sevilla. Bueno,
2: jo primer l'informo, però si no ho prova, no li deixo que el comenci, perquè és més el que al provar-ho nota que jo el que li pugui oferir des del punt de vista dialèctic.
0: Ja, però suposo que això hi ha una prova, com va això?
2: Sí, ho proven i després, una vegada ho han provat, s'ho pensen. Ara, veuen que és un altre món, eh? No té res a veure.
1: A mi m'has de convencer.
2: Treballem perquè ho entenc una mica... extremadament lent.
0: Què vol dir això?
2: Que és el que diu en anglès, es diu super slow, super lento.
0: Mm.
2: I això fa que no treballem...
0: Sí, el resultat vol dir.
2: No. Quan entrenen, aixequen un pes petitó, o el que sigui que pugui tolerar, però molt lent, molt lentament. Això fa que el múscul treballi en tota la seva amplitud, el que es diu rango, tota l'amplitud seva, sense l'impuls. Així, d'aquesta manera treballa totalment i sense lesions, perquè no treballa el tendó. I si podem afegir que aixequem un pes petit perquè no treballem a l'ego, sinó al múscul.
0: Mm.
2: I quan la gent es fa gran, ja sap vostè que el múscul va minvant, sap?
0: Mm.
2: I el que podem fer nosaltres és parar-ho, inclús revertir-ho.
0: No, I això seria per gent jove, per gent més gran?
2: No, sobretot és més adequat. Això va sortir dels Estats Units, que es feia amb senyores amb osteoporosi, sap?
1: Ah. Mm.
2: I per això van millorar la densitometria i per això es fa molt lentament.
0: O sigui, gent de mitjana edat, podríem dir.
2: No, i gran, eh?
0: I gran, eh? Mm.
2: Sí. I com a metge que soc, doncs li puc dir que milloren l'esquena, tot, perquè la biomecànica que utilitzem és molt bona.
0: Mm. Això seria, per exemple, potser que no pot seguir un esport, no? No, habitualment
2: sí, realment és per gent ideal, per gent que no té temps, però inclús la gent que té temps per millorar més del que fa, o sigui, això està clar.
0: Molt bé, m'ha quedat clar.
2: Sí?
0: I això quan dura, més o menys? Quan...
2: L'entrenament?
0: Sí.
2: Sempre es dura menys de 20 minuts.
0: Menys, de 20 minuts?
2: Jo el convido quan vulgui.
0: I en temps quan? O depèn de la persona?
2: En temps? Què vol dir?
0: En mesos.
1: Tot el tractament.
2: A partir de la sisena sessió?
0: Sí.
2: Miri el que li dic, eh?
0: Sí, que seria sessió, a les 6 setmanes?
2: No, a partir de la sisena sessió vostè ja nota la millora. Bueno, no ho nota, li noten. I per què? Perquè l'aspecte és diferent, el porte, la forma de caminar és diferent. Mm-hmm. És de veritat que el que estic explicant està molt per sota del que és realment.
0: Mm-hmm. Sí, m'has deixat masturat.
2: No puc dir-ho perquè s'ha de provar, sap? Jo el convido quan vulgui i ho prova.
0: Sí, m'està convencent.
2: Encantat, molt de gust.
0: M'està convencent. Doctor Cànovas, doncs això, moltíssimes gràcies per atendre'm.
2: No, al contrari, ha sigut un plaer que em truqui.
0: Perfecte, gràcies.
2: A vostè sempre.
0: Adéu.
2: Adéu, bon dia.
0: No està preparada la trucada, eh?
1: No. Un home encantador, eh?
0: Sí.
1: Simpàtic. Ai, i que té molta
0: fe. No li hem preguntat sobre Celia Coppola.

0: o sobre si li agrada Chuck Norris, no? Va ser karateka.
1: Sí. Bé, escolta, mètode, ja ho sabeu, del doctor Cànovas, és a Barcelona, aquesta moda, diu, de l'antigimnàs. Bé, veurem si hi ha resultats o no.
0: Home, dona'm la fotocòpia, que jo m'ho penso, eh?
1: Té, perquè tu d'aquí poc ja hi entres, eh?
0: Sí, ho necessitaré.
1: D'aquí poc ho necessites, eh?
0: Doctor Cànovas, que no té cap tipus de cara de karateka, eh?
1: No, m'he quedat esturat. Va, anem a altres temes al dia, et sembla?
0: Sí.
1: Doncs a mi. Avui es porta un tema que potser mai t'has parat a pensar.
0: A veure...
1: Tu portes algun tatuatge?
0: No.
1: No. Avui volem parlar de tatuatges, però en aquest cas dels tatuatges que es fan i que porten paraules. Paraules, frases, lletres...
0: Tipo, te quiero Juani.
1: Por ejemplo, te quiero. Te quiero Antonio.
0: Mm.
1: Te quiero Antonio, típic, eh? Que molta gent... O te quiero, jo què sé...
0: Bé, o t'estimo.
1: Jenny, te quiero Jenny.
0: O t'estimo Jordi, també.
1: Te quiero Jenny.
0: Mm.
1: Aquest te quiero Jenny, per exemple, potser hi ha gent que a l'hora de fer-se'l, doncs com s'ho fa empreses i tal, no es dona compte que potser hi ha alguna falta d'ortografia.
0: Això quedaria molt lleig.
1: Clar, això és per tota la vida.
0: Mm.
1: O sigui, sí. Tatuar-se és una cosa que has de tenir... molt segura, perquè és per tota la vida.
0: Mm-hmm.
1: Avui hi ha diferents diaris que parlen de que darrerament s'estan donant casos d'afectats que els hi fan tatuatges, no només aquí al nostre país, sinó també a tot el món, i que hi ha errades importants d'ortografia.
0: Això és culpa del client.
1: Això no? És culpa, home, o del client o de la persona també que és l'ardeta i que és el tatuador.
0: Sí, però el tatuador només compleix ordres.
1: Clar, però a veure...
0: Tu li portes una frase i ell ho aplica.
1: Però si tu, per exemple, vas amb una frase, jo què sé, te quiero Jenny.
0: Sí.
1: I el te quiero ho poses amb K,
0: mm.
1: Home, suposo que es dona compte la persona que tatua, no?
0: Sí, però potser pensa, jo què sé, potser és una enclau interna, no ho sé.
1: Fem una cosa, anem a trucar a alguna botiga que facin tatuatges,
0: sí.
1: Per si alguna vegada s'ha donat el cas.
0: D'una falta d'ortografia.
1: D'alguna falta d'ortografia, és el que busquem avui.
0: Molt bé.
1: És el nostre repte, aviam si ho aconseguim.
0: També hi ha moltes persones que es posen frases així com religioses. Dios es mi salvador.
1: Sí.
0: Cristo te llevo en el corazón.
1: Te quiero, mamá. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal, com anem?
2: Bé.
1: He trucat aquí a la botiga que teniu al Masnou.
2: Sí.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona. Mira, truco per fer-te una pregunta, aviam si em pots ajudar.
2: Digue'm.
1: Tu t'has trobat alguna vegada en algun cas de que hagis fet un tatuatge d'una frase, d'una paraula, i que quan l'has fet t'hagis adonat que hi ha una falta d'ortografia?
2: Home, no.
1: No.
2: No.
1: T'ho dic perquè avui hi ha al diari una notícia... que parla que darrerament s'estan donant casos de gent que es fa tatuatges amb una frase, amb una paraula, i que es cola una falta d'ortografia.
2: Home, doncs no. La
1: no.
2: Veritat és que no.
1: No.
2: S'ha de ser bastant patant, digo jo.
1: I que te'n recordes, no teu, sinó d'algun cas...
2: No.
1: No.
2: Què va?
1: Per exemple, no sé, te quiero Jenny, i que la gent ho posi en comptes de Q amb K.
2: No, home.
1: No. Val, no, jo
2: no, no en tinc notícia, la veritat.
1: Jo
2: però...
1: t'ho pregunto.
2: No.
1: Jo trobo estrany.
2: No.
1: Mai, eh?
2: No.
1: Val, perfecte. Molt bé, com et dius?
2: Francesc,
1: gràcies.
2: Molt bé, a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu.
1: Bé, amb els nou...
0: No hi ha petants.
1: No. Anem un altre al carrer Emprim, una clàssica d'aquí de Badalona.
0: Sí, i tant. Però què vol dir la notícia aquesta de que està augmentant el nombre d'errades ortografies?
1: Això és el que posa aquí,
0: els tatuadors tenen cada vegada menys formació acadèmica?
3: Felidor.
1: Hola, bon dia.
3: Hola.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona.
3: Digues.
1: Mira, puc fer una pregunta?
3: Sí.
1: Aviam si em pots ajudar, eh? Aquí a la botiga, us heu trobat alguna vegada en el cas de que heu tatuat una paraula, una frase, i quan heu acabat la feina hi havia una falta d'ortografia?
3: No, perquè quasi sempre és un boceto, i sobre el boceto ho veuen o ho porten ells i ja està.
1: I la culpa és seva.
3: Ah, que la culpa sigui seva.
1: No, dic, jo què sé, que estigui mal escrit.
3: Ostres, no.
1: Mai, sempre està ben escrit.
3: Sí, sempre o
1: ha portat
3: la persona o hem fet nosaltres, però...
1: Em perdó, que algú volgués la paraula Barcelona i que la paraula Barcelona sigués amb B baixa.
0: Home.
3: No.
1: I amb S.
0: Home.
3: No. no ha passat mai.
1: No, mai, eh?
3: No, a lo millor un nom sí que escrit en cada quilo... Cada...
1: Això us ha passat?
3: Sí, que a lo millor ell sí que l'hagi, no sé...
1: Però ha sigut conscientment.
0: Clar, és fet a propòsit.
3: Sí, perquè ell li agradava que...
1: Per exemple, Raquel, que estigui amb K.
3: Sí.
1: No?
3: Ho hagin dit que en lloc de, sí, de la Q, que sigui amb la K.
1: O Quique, que hi ha gent que s'escriu...
3: Exacte, amb K. O Ivan, no?
1: Amb K.
0: Ivan, amb K.
3: Qui
0: Ivan?
3: Pues hi ha gent que
1: Ivan.
3: Que l'hem escrit amb B alta.
0: Ah, amb B alta.
1: Amb B alta, Ivan.
3: Sí. Mm. Coses així, però ja expressament, que...
1: Clar, és que en basc crec que és en B alta, Ivan.
3: Ah, sí. Llavors, a lo millor és per a, com ho tenen escrit ells, però a lo millor sí que el DNI no surt la...
1: Ja.
3: Jo què sé, Raquel o...
1: Va, i em puc fer una altra pregunta, ja que estic aquí una mica preguntant-te moltes coses. Mm. La frase o la paraula més rara que hagueu tatuat?
3: Sí, és que el tatuador no hi és aquí.
1: No
3: però...
1: hi és aquí. Però alguna que te'n recordes tu que... Què és? Mare meva, mare meva. Rotllo te quiero mamá o algo així.
3: No, jo indigno.
0: Com jo? Diu?
3: Indigno.
0: Ah? Jo indigno.
1: Bueno.
3: Sí, este és un col·lega nostre que...
1: Sí.
3: Tu dic perquè posa frases així, eh? O ponme un quinto.
1: Ponme un quinto.
3: O jo indigno.
1: I per tota que... la vida porta ja el quinto.
3: Sí, sí. O, bueno, lo que té a,
1: sí.
3: a la...
1: A mi m'agradaria... A mi me gustan los huevos Kinder, per exemple.
3: No, això...
0: Que van amb K, justament.
3: Sí. Però frases així... Sí, aquest és un personatge o s'ha posat ara a l'espai, s'ha posat fresh.
1: No?
3: Fresco, saps?
1: Ah, fresco.
0: Fresh.
3: Però en anglès.
1: Mm. Ah. Però ja això encara, sí.
3: Això encara, però bueno, en el brazo yo ahí tatuado yo indigno.
1: Mm. Molt bé. Doncs escolta, com et dius?
3: Anabel.
1: Anabel, gràcies.
3: Vinga,
1: tu. Adéu.
0: Adéu, adéu. Simpàtiquíssima.
1: Bé, canviem de tema, ja en tenim prou de botigues tatuadors, no? Ja tenim prou d'aquest tema.
0: Simpàtica.
1: I anem a un altre tema, atenció, perquè pot ser el teu futur professional, Carles Sornero, si saps far de la ràdio, jo proposo...
0: Això m'interessa.
1: Jo proposo apuntar-te a la primera escola de pastors a Catalunya.
0: Si no, sé dominar ni el meu gos, com he de dominar ovelles i cabres.
1: El proper mes d'abril s'inaugurarà a la comarca del Pallars Sobirà la primera escola de pastors a Catalunya.
0: Mm.
1: L'objectiu és combinar teoria i pràctica.
0: Mm.
1: Que dius, a veure...
0: Quina és la teoria, no?
1: Sí, sí,
4: jau,
1: home...
4: Aquí.
1: Jau, jau,
4: jau, aquí,
1: jau! Sembla aquest el Germán, el de, que sortia Gran Hermano.
0: Sí,
1: jau
0: sí.
1: Aquí. Diu que potser d'aquí ben poc també requerirà formació a aquells que vulguin treballar al camp. Mm. Només faltava això, pobres pagesos.
0: Sí.
1: El proper mes d'abril, ho dèiem, Catalunya comptarà amb la primera escola de pastors, una iniciativa inèdita que pretén dignificar l'ofici i que posa perquè el sector primari recuperi el paper predominant que tenia anys enrere. L'escola, dèiem, que combinarà teoria i pràctica amb els pastors a la comarca com a tutors dels aprenents.
0: Els grans mestres, clar.
1: Els pastors a la comarca seran els profes.
0: Però fan uns sorolls amb la boca estranya, que s'han d'aprendre.
1: Per exemple, quins sorolls?
0: Ara no em facis fer el ridícul, però fan sorolls estranys amb la boca per cridar els animals.
1: Els xiulets aquests que fan servir,
0: xiulets,
1: no?
0: Xiulets i altres coses, onomatopeies i de tot.
1: Tot plegat ho està muntant l'Associació Sociocultural Rurbans i una empresa de sort. Tenim el telèfon de l'empresa, aviam si tenen alguna dada més, et sembla?
0: Vinga, truquem a
1: sort. Anem a trucar.
0: Truquem a l'empresa aquesta.
1: Aviam si jo em puc apuntar per fer de pastor, tu.
0: Però saps que fent de pastor no pots anar vestit de Dolce & Gabbana com vas tu, si ho saps, no?
1: Perdona, no vaig a Dolce & Gabbana... Retira ara mateix aquest comentari.
0: O de G-Star, o de la marca que porti.
1: Tu vés dint marques, vés. Que paga OK, la botiga OK?
0: No. Ah. Però has d'anar vestit de pagès.
5: Hola, estàs trucant a Montanyanes. Si vols, ens deixis el teu nom i el número de telèfon i et truquem.
0: No.
1: No, aquesta hora, clau. A sort, aquesta hora estan encara dormint.
0: No, dormint no, potser estan passejant algun ratat.
1: Tornem a trucar-hi, si no, anem a un altre tema i ho deixem per demà, per exemple.
0: No és una dècima, perquè a mi això m'interessava.
5: Sí?
1: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola, he trucat a l'empresa Montanyer... No, com es diu?
5: Montanyanes.
1: Ah, Montanyanes.
5: Sí.
1: A sort, eh?
5: Sí.
1: Escolta una cosa.
5: Bueno, a Rial,
1: pares. Ah, Rial, us heu canviat.
5: Ens hem canviat.
1: Una pregunta. Vosaltres porteu el tema de l'escola de pastors?
5: Sí.
1: Porteu vosaltres, no?
5: Sí.
1: I això com anirà?
5: D'on truques?
1: Jo, de casa meva.
5: Molt bé. Ets un interessat a...
1: Sí, mira, sóc el típic de Barcelona,
4: per fer-te una idea, eh? Que estic una mica fart de la ciutat i que vull un canvi a la meva vida.
6: Sí, d'acord. Llavors suposo que estàs interessat en la participació.
4: Sí, sí, per això trucava.
6: D'acord. Ja m'has esperat un segon que te passo amb la noia que ho porta, eh?
4: Sí,
0: molt bé. Ah, li dirà, Jau! Vine aquí!
7: Dis-me així.
4: Hola, bon dia.
7: Digues.
4: Què tal? Truco d'aquí, de Barcelona.
7: Molt bé. Com te n'has enterat d'això?
4: Jo per al diari.
7: Vale, molt bé.
4: Per al diari.
7: Explica'm.
4: Res, volia informació, perquè he vist que es posarà en marxa el proper mes d'abril, no? Mm-hmm. La primera escola de pastors a Catalunya. Vull fer un canvi a la meva vida.
7: Això fa por, eh?
4: Per què? Treballo de periodista, estic fart ja dels polítics, i vull canviar els polítics per les ovelletes.
7: Però estaràs preparat o no?
4: Jo crec que sí. Home, jo treballo amb polítics. És com un rabat.
7: No, però el tema és... Bueno, això en parlem. La qüestió és que ara el que estem fent, la crida de pastors o aspirants
4: sí.
7: a fer de pastors, no es farà fins a finals de febrer.
4: Però els candidats que... Jo volia trucar perquè què ha de tenir un pastor per entrar en aquest...
7: No passa res si no tens experiència. L'únic que et demanem és que tinguis la ferma convicció que et vols dedicar a això. Per això et dic que, ui, quan tu m'estàs dient això... Perquè jo entenc que vulguis fer un canvi laboral, però com que justament juguem amb pastors i amb explotacions i amb gent que són grans i a més a més que es troben en una situació crítica, vull dir que no estan per començar a jugar ara a veure si em surt
4: sí,
7: bé o no la persona que...
4: Perdó, busqueu candidats ferms.
7: Claro.
4: Que ho tinguin el 100% clar.
7: Bueno, clar. És que si no, nosaltres el que volem és el relleu generacional, no és fer-te un favor a tu de desestrès.
4: No, no, t'entenc.
7: I el que volem és que torni bé un altre cop, doncs, que en lloc de disminuir les explotacions que estan havent o que hi ha en aquesta comarca, que vagin augmentant de nou i que les explotacions antigues, les que són portades per la gent gran, doncs s'hi doni un relleu generacional.
4: Però entre tu i jo, puc fer una pregunta clara? Uh-huh. Es pot viure de l'ofici?
7: Pues evidentment, com de qualsevol altra feina. Simplement has de ser una mica emprenedor. Simplement tu has de creure una mica i buscar els canals perquè siguin així. Això és el que els hi volem ensenyar amb ells. Està claríssim.
4: I hi ha una inversió? Com va això?
7: Com qualsevol altra empresa. Vull dir, jo, per exemple, si m'he muntat el meu negoci, he de fer una petita inversió.
4: No, sí, clar.
7: Com qualsevol altra cosa. O sigui, el que no pot ser és que és un sector que ja està molt finançat, perquè està completament subvencionat en molts aspectes, que a més la gent, i això també ho diu la gent del mateix sector, no? Esperin que també els acaben de fer tots. S'ha d'invertir com en qualsevol altra cosa. Simplement que s'ha de fer, doncs, una bona orientació. Has de fer, doncs, una explotació de petites dimensions,
4: sí.
7: que segurament haurà d'estar orientada a la producció ecològica. El que t'ajudarem és a buscar canals de comercialització perquè tu puguis fer una venda directa, que aquest és aquí on es guanyeu els diners.
4: Correcte.
7: Ara, si has d'esperar que, bueno, ho han de fer tot i, ui, és que això és molt difícil, doncs, clar, no cal ni començar, que és el que li passa a la majoria, no?
4: Ja, o sigui, pocs candidats veig, eh?
7: No, al contrari.
4: Al contrari?
7: Sí, i tant. Clar, però què us penseu?
4: Bueno, escolta, jo truco de Barcelona, que sóc un ignorant amb el tema.
7: Clar, però les coses demanen d'un petit esforç, si no... I clar, que hi ha persones que estan disposades a esforçar-se, evidentment.
0: Ja. Quina mala foll.
7: Clar, el tema és que nosaltres posem les condicions perquè això sigui així.
0: És pastora,
7: donem
0: segur.
7: Donem la formació, donem l'accés a les explotacions perquè la gent agafi experiència... I això, no? I llavors el tema és que si tot va molt bé, doncs hi haurà gent que es quedaran amb aquestes explotacions, hi haurà gent que volgrà muntar la seva explotació, doncs cap aquí anem.
4: Bé, escolta una cosa, com et dius?
7: Vanessa Freixa.
4: Vanessa, res, no et faig perdre... Jo, Carles, no faig perdre més el temps.
7: Perquè ves clar que no.
4: M'has canviat la idea, sí, sí. Amb una trucada, en 2 minuts, m'has fet canviar la idea.
7: Però imagina que ets ventatet.
4: No. Bueno... jo tinc el teu telèfon, per si de cas.
7: Sí, exacte.
4: I et truco un altre moment.
7: I compte que això, de cara a finals de febrer, la crida es farà, o sigui que sí.
4: Vale, doncs ja estaré atent.
7: Perfecte.
4: Una cosa és que m'agradi la natura i l'altra és potser viure-hi.
7: Bueno, molt bé.
4: Molt bé, gràcies.
7: Sembla com això, com si em fessis una broma d'un programa de ràdio ara mateix.
4: No, ja m'agradaria, ja. Però no, bueno, estic a l'atur, tu.
7: Vale, cuida't.
4: Vinga, gràcies, adéu.
0: Com pot ser que ho endevinin, això?
4: Jo què sé.
0: Això, no sé, vol dir que,
4: ara,
0: que no ho fem bé, eh?
4: Escolta, se m'entén les ganes.
0: Sí, eh? En comptes d'animar-te, tot tira per terra.
4: Sí, sí.
0: Molt
4: bé. Jo crec que això s'ho queda entre la gent de la comarca.
0: Sí.
4: I així reben la subvenció.
0: Jo ja tinc prou amb l'Ulisses.
4: Bé, escolta una cosa. Vull que tornem a escoltar una cosa que ja escoltam ahir, i és aquest gran himne català, aquesta proposta. Ser rica i plena. Per cert, que ahir, a prova de TV3 al club, no tenen tampoc temes. Perquè van estar com un quart d'hora parlant del tema.
0: Però és que era el tema del dia, el tema de la setmana.
4: Ara, aquest és més greu, la notícia que us porto avui. Segons publica el portal E-Notícies,
0: sí.
4: aquest senyor, que es diu Joan Calvet,
1: ha aconseguit que el Partit Socialista s'interessi per aquest himne. No ho puc creure.
0: Això segons Ebrotícies.
1: Segons ha assegurat Calvet, el programa El Club de TV3, i que avui publica E-Notícies, el president del Parlament em va dir que per canviar això hi ha d'haver-hi quòrum.
0: Sí, clar.
1: I que d'entrada, d'aquí uns dies, el grup socialista de Catalunya es reunirà amb mi. Què et sembla?
0: Bé, que haurem d'esperar si és veritat i es compleix això, jo no ho veig clar. Això ho haurà dit algun senyor del Partit Socialista, que sempre hi ha algun que no s'apunta al cap, i ho ha dit, però no pot ser.
1: El músic ha comentat al respecte que estem acceptant a l'actual himne una sèrie de frases una mica més agressives, fins i tot.
0: Mm, el músic és el Calvet,
1: sí, el Calvet aquest. Mm. Jo no ho veig clar, tot plegat.
0: No veig clar ni que sigui músic.
1: No. Bé, escolta, marxo i marxo un $200 més, et sembla?
0: Vinga.
1: Doncs som-hi. Bé, una notícia que porto des de la Xina, que no sé si és per riure la notícia.
0: A veure.
1: Resulta que hi ha una persona que porta 12 anys amb una malaltia misteriosa.
0: Mm.
1: Fa 12 anys que ni un minut pot parar de riure.
0: Que és el públic de Los Morancos?
1: No, es veu que els doctors, els metges, no saben quina malaltia és. És misteriosa, però porta 12 anys pobra, que no pot parar de riure.
0: No direm riure, sinó somriure, suposo,
1: somriure,
0: no?
1: Somriure, eh? Sí.
0: Està sempre...
1: I fa diferents sons, també, es veu, tot el dia.
0: Hi-hi, ha-ha, no, farà?
1: Suposo. I l'altre... Sí, sí, això, això. I l'altre ens arriba des dels Estats Units. Un entrenador de bàsquet ha estat acomiadat després de perdre el seu equip per 100-0. 100-0.
0: Home, és que és un escàndol, eh?
1: Què dius? Home, jo crec que...
0: 100-0? Bueno, 100-0. Que no cal que faci fora, dimiteixo jo.
1: Sí, sí, 100-0. Així marxo.
0: Molt bé, Carles.
1: Demà hi tornem.
0: Adéu.
1: Me'n vaig a buscar el doctor Cànovas, aquest.
0: Molt bé.
8: Hello. Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Zeta.
10: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, no, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
13: Està. Què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamado a Telechorro.
15: Sí, però no.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
8: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase a la espera,
1: sí,
17: gracias.
1: Sí, sí, aquí estoy.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
18: Bueno,

0: Doncs escolta, si et sembla, anem acabant.
1: Sí.
0: Hi ha una notícia que avui publica el diari OK, també, a la seva plana d'interès general. Tu saps que fins ara les empreses, moltes, donen als seus treballadors el que són xecs de restaurant. Tu pots anar, si fas un horari partit, pots anar a un restaurant i amb aquest xec pots anar. Doncs resulta que, segons el que, a partir d'ara les empreses també regalaran, donaran xecs per anar al psicòleg.
1: Xecs per anar al psicòleg?
0: Diu que la crisi porta un 20% més de pacients a les consultes. Són diverses empreses que oferiran als seus treballadors aquests xecs similars als del menjar per tractaments psicològics. Diu que a l'estat espanyol ja hi ha companyies que donen l'assistència a les consultes. Bona idea, eh?
1: Home, és que la malaltia d'aquest segle és justament la depressió, l'estrès... Per tant, els psicòlegs fregant-se les mans, eh?
0: Sí, sí, faran negoci, faran l'agost, eh?
1: Faran l'agost.
0: Així marxo.
1: Molt bé, Carles.
0: Demà hi tornem, que serà divendres. Veurem què passa amb el tema del futbol.
1: Veurem què passa aquesta nit.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Zeta.
4: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, no, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
8: No, no.
7: ¿Ha disculpe.
8: No.
7: Si necesita...
8: Que no.
7: Disculpe, no le he entendido.
8: A ver, ayuda, ayuda.
7: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
8: Por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
8: Operador.
1: ¿Quién nivel de...
7: Disculpe por la confusión.
8: Sí. Sí.
7: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. L'aposta per reforçar la relació econòmica entre la Xina i la ciutat. En l'acte de cloenda del diàleg d'alcalde Xina-Espanya a Yantai, García Albiol ha destacat que Badalona compta amb 300 empreses xineses instal·lades al polígon Badalona Sud, el segon polígon que més en té de tot l'estat espanyol. Per això ha defensat aprofitar aquesta realitat per generar noves oportunitats d'inversió, cooperació i activitat econòmica entre tots dos països. Segons l'alcalde, l'àmbit de la intel·ligència artificial és un dels que es pot nodrir més d'aquesta cooperació. Albiol també ha destacat que les ciutats espanyoles tenen molt a emmirallar-se de les ciutats xineses pel que fa a la seva transformació. L'escoltem.
4: Estem parlant de la primera segona economia mundial, estem parlant d'un país que cada dia va més, un país que des d'un punt de vista tecnològic i en molts àmbits a nivell d'organització de ciutats va 10 anys per davant de qualsevol ciutat espanyola, i hem d'aprendre i hem d'agafar de les millors experiències i col·laboracions.
3: Badalona ha estat convidada en aquesta trobada per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedra Xina. La Guàrdia Civil ha intervingut 40.600 ulleres de sol presumptament falsificades d'una coneguda marca de moda en un establiment majorista de Badalona. El material està valorat en 1,38 milions d'euros, calculant el preu de mercat dels productes originals. Segons la Guàrdia Civil, les ulleres estaven presumptament destinades a abastir mercats ambulants i la venda il·legal del top manta. La inspecció es va fer el 26 de juliol en el marc d'una campanya de control d'establiments majoristes. La responsable del local, que era present durant l'operació, no va portar documentació que acredités la procedència o el destí de les ulleres. Està investigada per un presumpte delicte contra la propietat industrial. La biodiversitat marina de Badalona està amenaçada per les deficiències de la xarxa del clavegueram. Així ho alerta l'entitat Anèlides, que treballa en la conscienciació i protecció de la fauna i flora marítimes. L'organització assegura que les burilles i les tovalloletes són les deixalles més perilloses que es troben a les nostres platges. Segons l'entitat, la salut de base del litoral de Badalona és bona, però es veu greument alterada per les deficiències d'una xarxa d'evacuació que en episodis de pluges fortes aboca al mar aigua residual dual sense depurar. Andrea Coma Posada és la fundadora d'Anèlides Serveis Ambientals Marins.
5: Arriba directament amb els DCU, que són els col·lectors. Arriba directament amb els sense filtrar. Per què? Perquè si no es fa un sobreeiximent i es col·lapsarien tots el clavegueram. En aquests episodis de pluges fortes sí que arriben les tovalloletes al mar. És a dir, si nosaltres som conscients com a ciutadans i ciutadanes de no tirar-les al mar, sí que es filtraran de normal, però quan hi ha aquests episodis poden arribar al mar.
3: En plana cultural, Mari Arnal, de la mà de la companyia de dansa La Veronal, estrena Kinkakuji. Serà demà dissabte al Japó i sota la direcció del coreògraf Marcos Morau, amb qui ja va treballar a L'amor i la primavera. En aquesta ocasió, la badalonina torna a compondre peces exclusives per a l'espectacle. Kinkakuji és una coproducció internacional del teatre i la sala de concerts de Tòquio, Bunkamura, i l'aclamada companyia de dansa La Veronal. És una adaptació avantguardista de la famosa novel·la japonesa Keijuki Mishima va escriure el 1956, El templo del pabellón de oro, Kinkakuji. S'estrena, com diem, demà 29 d'agost a Tòquio i serà fins al 6 de setembre. El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van ser marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que Marc Ballester va aconseguir el passat curs. Escoltem l'entrenador.
6: Bueno, un rival difícil, un rival diferent, és una escola que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes, la majoria d'elles, un equip amb una intenció molt clara de joc, i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia, perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
3: El partit es podrà seguir en directe a partir de les 12 del migdia, en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: la cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per escoltar-nos, gràcies per estar novament en connexió. Benvingut a un nou viatge apassionant per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I algú va dir... Les coses i les persones existeixen mentre hi hagi algú que les recordi. Aquí de records i de música en sabem una mica. I ho fem junts. Quina és la teva?
2: Hola, sóc la Eva i, bueno, us voldria proposar un tema de la Fleetwood Mac que s'anomena Dreams, que per mi personalment ha sigut un dels millors temes de molts anys.

0: La cançó és com un somni i es diu Dreams. Per cert, Coco, com vas de somnis? Somies en colors o en blanc i negre? Steve Nicks va composar aquesta cançó, segons sembla, en només 10 minuts. I va aconseguir, entre moltes d'altres coses, ser número 1 als Estats Units i a Canadà. Va vendre més d'un milió de discos. Corria 1977. Que tu, per cert, ja hi eres, oi?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ai, el piano màgic! Moltes d'elles deixen a la teva disposició els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-lo i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, Spotify, Apple, YouTube, entre d'altres. Per si no et vols perdre res. Participes? Doncs fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Per exemple, per dir-me quina cançó gravaries en una cinta de casset. Ja saps que la ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Doncs no costa res imaginar-te que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge fantàstic, però entre d'altres coses que posem a la maleta estem gravant una cinta per portar-la en el cotxe i fer-nos el viatge molt més agradable. Quina cançó hi posaries dels anys 60, 70 o 80? Digue-m'ho, com ha fet des de Tortosa la Carme Gàmiz. Diu que ella gravaria Ride Like the Wind, cavalca com el vent, de Christopher Cross, una cançó de 1979 i d'aquest cantautor nascut a Texas el 1951, Christopher Cross. Bona elecció, l'apuntem, prenem bona nota, Carme. Gràcies per la teva proposta.

Ride Like the Wind, cavalca com el vent, Christopher Cross. Des del 1979, la cançó que posaria la nostra cinta de casset, la Carme Gami de Tortosa. Un altre més per apuntar, perquè hi ha molts oients que s'apunten cada cançó per gravar realment aquesta cinta de casset i portar-la de viatge. Un viatge en corbes, per paisatges meravellosos, un viatge de dia, un viatge per autopista, un viatge de nit. La música sempre t'ajuda, sempre. No hi dubtis.

0: deixat sonar perquè m'agrada molt aquesta versió instrumental d'un clàssic dels Beatles, que a més és un dels que més m'agrada, també interpretat per ells, el We Can't Wait It Out. I és per rebre un correu des de l'Estatit d'en Jaume Canals, que em diu: hola Albert, el teu programa és terapèutic, balsàmic, relaxat i vitaminat. Caramba! Prenc nota. Diu, és la millor medicina per oblidar-nos de les atrocitats d'aquest món. Ai, ai, ja tens raó, ja. Diu, el meu Beatle preferit és George Harrison. Saps que és el Beatle preferit de molta gent? Sí, sí, també, també el meu, eh? Diu, i d'ella et voldria proposar una bastant oblidada que em recorda la meva adolescència. Give me love, give me peace on earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Sí, doncs, és veritat que fa molts anys que no sona aquí el programa, però ens fa molt bona falta això de donar-nos amor i donar-nos pau. És de 1973 i va ser una de les primeres cançons que vaig poder presentar per ràdio, però com un aficionat, encara no era professional. Era l'octubre de 1973, aleshores aquest disc era novetat, i l'estimat locutor de Ràdio Joventut de Barcelona, Agustín Rodríguez, un treballador incansable, un totterreny, que igual retransmetia un partit de futbol de manera brillant, que buscava joguines per als nens pobres quan arribaven els Reis, va organitzar un concurs que es deia Buscando un Disjockey. Ens permetia, els que ens vam apuntar, veníem els nostres discos de casa sota el braç i presentar-los a la nostra manera durant una estona, durant uns 20 minuts més o menys d'antena, no? Va resultar que després els oients trucaven i puntuaven de 0 a 10 la intervenció d'aquest aficionat que volia dedicar-se a la ràdio, no? I vaig quedar el primer. Però aquí hi ha el document, eh? Podem escoltar un fragment. Octubre de 1973, a Ràdio Joventut de Barcelona.
1: En este momento son las 7:36 minutos de la mañana y un buen amigo, Alberto Maya, está presentando sus temas musicales elegidos por él mismo y presentados por él mismo. Ten en cuenta su actuación. Luego, cuando la termine, habrá que llamar por teléfono y decirnos qué es lo que has opinado. Votar del 1 al 10. Adelante, Alberto.
2: Y 43, las 7 de la mañana, naturalmente, Radio Juventud. Escuchamos a George Harrison, Give Me Love.
1: Quedan 2 minutos de show.
2: Give me love, give me peace on earth. Dame amor, dame paz en la tierra.
0: Ai, recordo vagament aquest noi. I també aquesta cançó. Bueno, si vols escoltar quines altres cançons vaig presentar, és molt fàcil, eh? Perquè això està íntegre al capítol 1 i 2 d'Una vida de ràdio. Aquesta col·lecció amb el so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat, que pots trobar a ivox.com, i que són 128 episodis de 80 minuts cada un.

gave me love, gave me peace on earth. Dona'm amor, dona'm pau a la terra. George Harrison, nascut a 1943, ens va deixar el 2001, al novembre de 2001, a Califòrnia, concretament a Beverly Hills. La Teresa Romeo, des de Sabadell, diu que a la cinta de casset gravaria la versió de Melanie Safkamp de As Tears Go By.

As tears go by. Mentre passen les llàgrimes. Gràcies, Teresa. Teresa Romeo, de Sabadell, per recordar Melanie Safkamp. Ja sabeu que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Melanie, cantant i escriptora, va néixer a Nova York el 1947 i parlàvem d'ella i escoltàvem alguns dels seus èxits el 2024, quan ens va deixar. Deixa'm una cançó, només una, dels anys 60, 70, 80, per gravar en una cinta de casset per preparar un viatge. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. La meva cullerada d'avui és que jo també gravaria una del grup Badfinger, no gaire coneguda, que es deia Day After Day. Dia rere dia, 1972.

era el grup Badfinger, un grup en el que precisament va col·laborar George Harrison, que escoltàvem fa uns instants, del 1972. Bueno, crec que ens està quedant una cinta molt xula. I ara, per allò de lligar les coses, crec que quedaria molt bé la meva especial d'avui. Després d'escoltar Badfinger, escoltem Stephen Stills i Neil Young, junts, en aquest cas, sense els altres companys amb els que van treballar també molt de temps, David Crosby i Graham Nash. En aquesta ocasió, és l'únic treball d'ells junts, fora dels altres dos companys, i anteriorment dels Buffalo Springfield, que és on van començar, no? És una cançó de 1976, d'aquelles que quan estic sol em poso unes 7 vegades, més o menys. Desitjo que t'agradi. Es diu Long Way You Round. És a dir, llarg temps que puguis córrer.

0: Long May You Run. Llarg temps que puguis córrer. Que la puc tornar a escoltar, sisplau? Gràcies. Estava pensant que les cançons i també el programa agraden més o menys, no tan sols depenent de quin humor tinguis en aquell moment, de quines circumstàncies t'envolten, de quines preocupacions, sinó també del moment del dia o de la nit. Molts amics oients m'han dit que aquest programa, quan agrada més, és de nit. We've been through some things too. És a dir, quan no t'envien whatsapps, quan estàs tranquil, quan no et truquen, quan potser no et parlen. I d'una manera més íntima, escoltes el programa amb auriculars, més que res per no molestar altres persones que puguin viure amb tu, no? O els veïns. Bueno, entre les 125 emissores que emeten aquest programa, hi ha algunes que l'emeten a vegades de matinada. I sí, jo també, jo m'he sentit a mi mateix aquelles hores. I és veritat, eh? De nit agrada més el programa. Llàstima que la majoria estan dormint. Long May You Run, 1976, l'únic treball d'ells dos junts, Stephen Stills i Neil Young. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res per riure tant quan siguis vell.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Possiblement feia molt de temps que no escoltaves aquesta cançó i també probablement l'estaves recordant interpretada en castellà. Era 1967 quan va guanyar el Festival d'Eurovisió Sandy Show amb aquest Puppet on a String, que aquí es va dir marionetes en la cuerda. Però si ho vas veure, si ja hi eres, el 1967, segur que no l'has oblidat, perquè hi ha coses que marquen, i en aquell temps, ho diem pels més joves, que també ens consta que són molts que escolten el programa, quan es feia el Festival d'Eurovisió, normalment, crec recordar que era un dissabte a la nit, gairebé les ciutats es paralitzaven. Ho veia gairebé tothom, i se'n parlava molt el dia següent, i a l'altre, perquè, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Grans intèrprets, ja consolidats. Bueno, això ve a cuento perquè hem rebut aquest correu que diu: "Ei, Albert, a finals d'agost de 1969 i per la festa major d'Agramunt, el conjunt que jo anava varen fer de taloners de la Sandy Show." Ah? Diu, i com que l'escenari no era massa gran, ens van deixar la bateria i els equips de música. Les nostres cançons van sonar com mai. La seva actuació, la de Sandy Show, va ser genial. Cantava descalça. Ah, mira, com molta gent la recorda així, perquè, bueno, era bastant sorprenent, no era habitual que al Festival d'Eurovisió algú cantés, actués descalça. O sigui que també ho va fer a Agramunt, eh? Diu, bueno, Marionetes en la cuerda havia guanyat feia 2 anys i a l'acabar ella va marxar amb un cotxàs amb xofer. Els músics es van quedar mirant com nosaltres sopàvem amb entrepans de pernil, xoriço, formatge. Ells es van afegir. Els músics de la Sandy Show es van afegir al vostre sopar. Diu, encara que no ens enteníem, estaven tots més contents que unes pasques. Salutacions d'Enric Segarra. Doncs moltes gràcies per la teva anècdota d'aquesta actuació de la Sandy Show el 1969 a Agramunt i vosaltres tocant de taloners a ella. Caramba, doncs m'agrada molt que m'ho hagis explicat en aquest correu que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com. Sandy Show ha passat a la història per aquesta cançó, però ella havia tingut altres temes que, diguem que no eren tan comercials, però que eren macos, com aquest de 2 anys abans del festival. Tomorrow, 1965.

Tomorrow, demà se'n deixa 1965. I tot seguit... les versions del Coco. Aquesta es va gravar per primera vegada el 1948. Ja fa una estoneta...

0: was he.
1: Està cantant el gran Nat King Cole.
0: And then one day, a magic day he passed my way.
1: El 1948 va gravar per primera vegada aquest tema, Nature Boy. Noi de la natura. I Nat King Cole va arribar al més amunt de les llistes de Billboard. Amb la cançó va vendre més d'un milió de còpies.
0: Is just to love.
1: Després es va convertir en un estàndard de pop i jazz. I entre d'altres, la va versionar, per exemple, Lady Gaga amb Tony Bennett.

0: Tony Bennett cantant amb Lady Gaga, aquest clàssic del jazz i del pop que va gravar per primera vegada Nat King Cole el 1948, Nature Boy, noi de la natura. Tony Bennett havia nascut a Long Island el 1926 i ens deixava el 2023 a Manhattan, però abans, el 2014, va gravar aquesta versió que també, això és sorprenent, va gravar el nostre vell amic David Bowie.
1: This story is about love. The woman I loved is...

sorprenent versió de David Bowie al 2001 d'aquest Nature Boy, gravat originalment el 1948 per Nat King Cole. I amb aquesta música, amb aquest tema d'amor de Pretty Woman, poc conegut però preciós, de James Newton Howard, obrim la nostra gran cortina vermella que descobreix aquesta pantalla gegant de cine per preguntar-te: quina cançó de banda sonora o quin tema instrumental t'ha agradat més? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. M'envies un e-mail i així entre tots fem una sessió de cine fantàstica.

Des de Sitges ens envia un correu l'Àngel Armengol i diu que la seva cançó de pel·lícula preferida és Everybody's Talking, tothom parla, de la banda sonora de Cowboy de Medianoche, interpretada per Nilsson. Sabràs, Àngel, que aquesta cançó va rebre l'Oscar a la millor cançó de pel·lícula, una pel·lícula interpretada aleshores per un joveníssim Dustin Hoffman i John Boyd. Va ser l'única pel·li classificada X en guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula, aclamada i controvertida, i que aquí va arribar 5 anys més tard, retallada per la censura i projectada en aquell circuit anomenat sales de arte y ensayo, que eren més minoritàries per al públic, oi? Doncs moltes gràcies, i és una delícia tornar-la a escoltar una vegada més.

Harry Nilsson, nascut a Brooklyn el 1941 i que marxava molt jove al gener de 1994. Aquesta és música de la banda sonora de Cowboy de Medianoche, una pel·lícula que, si no has vist, et recomanem. Crec que t'agradarà i molt. I aquesta música incidental de la pel·li és del gran John Barry.

des d'Andorra, on també sabem que tenim molts amics, ens escriu Anna Velarde, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu que la seva cançó és de la banda sonora de la pel·lícula Tomates Verdes Fritos. Doncs no és gaire coneguda aquesta cançó. Jo us recordo que aquí som músics i parlem de música, és a dir, hi ha pel·lícules que potser no et van agradar però que tenien una música o una cançó fantàstica, o al revés, i si et va agradar la pel·lícula i et va agradar més la cançó, doncs millor, no? En aquest cas és una molt bona pel·lícula de 1991, protagonitzada per Kathy Bates i Jessica Tandy. L'escoltem per primera vegada, l'estrenem aquí al programa. La cançó es diu Cherries i la interpreta

Cherries. La cançó de la peli Tomates Verdes Fritos del 91. Una altra banda sonora, en aquest cas la que ens proposa la Emília Sant Romà des de Barcelona, el tema d'amor de Elegir un amor, interpretat per Kenny G. Ens diu l'Emília: hola Albert, tens raó que perquè t'agradi especialment una cançó o un tema instrumental de pel·lícula influeix molt amb qui la vas veure. Per això et dic aquesta, Elegir un amor, perquè em va agradar molt la peli i la música, però també el noi que m'acompanyava en el cine. Ah, pillina. Doncs la pel·lícula la protagonitzava Julia Roberts, que ens cau molt bé. I va ser un drama romàntic de molt d'èxit, dirigit per Joel Schumacher, del 1991.

0: el tema d'elegir un amor, interpretat per Kenny G, que per aquells principis dels anys 90 va sonar bastant, va tenir bastants èxits, després pràcticament ens hem oblidat d'ell. Havia nascut el 1956 a Seattle, a Washington. En el seu moment algú feia broma i deia que la música de Kenny G era música de la sala d'espera del dentista, per exemple. Bueno. I la meva cullerada d'avui és de Se acabó el pastel, pel·lícula de 1986, protagonitzada per Jack Nicholson i Meryl Streep, dirigida per Mike Nichols, i amb la cançó principal de Carly Simon. Coming around again.
1: Són les 9.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Tranquil, no et preocupis gens ni mica. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I si, a més, és la música de la teva vida, de la teva generació, molt millor, no? El meu estimat i admirat Franco Battiato en certa ocasió va dir: l'amor autèntic és el que, de veritat, perdura en el temps. I l'amor, eh? Avui, com està l'amor? I com està la teva memòria musical?
3: Sí, mira, que voldria sentir una cançó, el que passa que no sé bé el nom. Em penso que es deia Silvi i l'autor era un tal Doctor Q. Això sonava per l'any 72 o 73.
0: Doncs sí, efectivament. El 1972, concretament el Doctor Hook i la seva banda, es deien Doctor Hook and the Medicine Show, és a dir, el show de la medicina, van publicar aquesta balada ploranera dedicada a la mare de Sílvia, Sílvia's Mother.

0: Amazing Show i la història de la mare de Sílvia. Tell her goodbye. Una història que ja m'ha explicat moltes vegades aquí al programa, perquè el pobre noi protagonista d'aquesta cançó anava darrere de la tal Sílvia. Sí, estava molt enamorat, però la Sílvia passava d'ell i sempre li deia a la seva mare que posés excuses per no posar-se el telèfon. I al final el noi el que va fer va ser dedicar-li una cançó a la mare de Sílvia, que era qui realment l'estava atenent.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, que entre d'altres atractius té aquest piano. Hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com un correu d'en Sergi Rodríguez que ens diu: Albert, podries ajudar-me a indicar-me quina és la cançó que poses de fons quan dius on es pot escoltar el teu programa a totes les emissores i plataformes? La vas posar l'1 de febrer i també el dissabte anterior. Si us plau, si em pots ajudar, m'agrada molt i no la trobo. Doncs jo, que sóc de la vella escola de ràdio, no acostumava mai a donar les dades de les sintonies perquè, per tal de que no ens trepitgés la sintonia algú de la competència. Però d'això, com tantes d'altres coses, ja ha passat molt de temps. Així que amb molt de gust, si vols prendre nota. A més, m'agrada que t'agradi molt les sintonies que escollim. Aquesta és de 1980 i és de Rodney Franklin. El tema instrumental es diu The Groove. I efectivament, a vegades l'utilitzo per recordar que estàs sintonitzant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I si no et vols perdre res, ja saps que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a la plataforma ivox.com. També estem a Apple, a YouTube, entre d'altres. I així ens portes amb tu, ja saps que el mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Si ets dels habituals, ja saps que també disfruto molt fent el programa en general, però compartint amb tu alguna de les meves especials, que no necessàriament ha de ser tonteta, ni romàntica, ni lenta. Avui és el riu dels somnis, River of Dreams, d'en Billy Joel, nascut al Bronx, a Nova York. Un dels pocs artistes que van aconseguir estar al top 10, és a dir, entre els 10 primers de supervendes, en 3 dècades, els 70s, els 80s i els 90s. Això li va passar des del 1973 fins al 93, durant 20 anys. El 93 va dir que es retirava, però, com tants d'altres artistes, de tant en tant li pica el cuquet i torna a actuar. Diu: tots vivim en l'oceà. Tots comencem a les corrents i tots som portats per el riu dels somnis. Billy Joel, que ara té 76. Espero que t'agradi.

0: River of Dreams, que Billy Joel va publicar el 1993, era el 12è àlbum que publicava i va ser l'últim àlbum d'estudi amb cançons originals de l'artista i va arribar al número 1. Avui ha arribat a ser la meva especial. Espero que t'hagi agradat.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.
0: Els que em coneixeu una mica ja sabeu que m'agraden molt les anècdotes i ara us explicaré una anècdota molt coneguda que té com a protagonisme el títol d'aquesta meravella de cançó.

Ja sabeu també que m'agrada molt lligar les coses i no fa pas gaire en aquestes frases que podíem dir que formen part de la secció Algú va dir. Això de algú va dir m'ho vaig inventar quan no sabia l'autor de la frase, perquè quan va començar aquest programa era molt més difícil que ara trobar dades, perquè no teníem internet. Bueno, doncs... No fa pas gaire he dit algú va dir res no passa si abans no ho somiem. Fa un moment la meva especial es deia El riu dels somnis, i aquesta, In Dream, en somni, de Roy Orbison, esclar. Del gran Roy Orbison. Doncs l'anècdota és que Roy Orbison va tenir una anècdota amb els Beatles quan el 1963 va publicar un àlbum titulat genèricament com aquesta cançó, In Dream. Les cançons de Roy Orbison, per mi, només tenen un defecte, i és que són molt curtes. Així que les tinc que repetir diverses vegades, és clar. Doncs al publicar In Dreams el 1963, Roy Orbison va ser convidat a fer una gira per Anglaterra. I a l'arribar es va donar compte que no era l'artista principal, que anava ell de taloner d'un grup anomenat The Beatles, que ell no coneixia. I va dir, què és això dels Beatles? I en el camerino, John Lennon li va tocar l'espatlla i li va dir, els Beatles sóc jo. Bueno, en el primer concert de la gira que faria amb els Beatles, Roy Orbison va sortir a tocar primer, perquè era el taloner, esclar. Donat que en aquell moment tenia més èxits i cançons més conegudes que els Beatles, el públic les corejava. I quan va baixar de l'escenari, la gent cridava, otra, otra, otra, però en anglès, esclar, perquè tornés a tocar, perquè fes algun bis. Però els Beatles no li van permetre. Anaven de jefes. No, tu no fas més cançons que ara toquem nosaltres. Bé, malgrat aquest inici, podríem dir, bastant nefast, durant la gira, Roy Orbison i els Beatles es van fer grans amics, sobretot amb George Harrison, en qui uns anys més tard formaria una superbanda anomenada Traveling Wilburys.

Aquests eren els Traveling Wilburys, una banda irrepetible. Aquest va ser el seu primer èxit, End of the Line, acabar la línia, tot i que van durar poc. Corria 1988. I Traveling Wilburys era Roy Orbison, George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty i Jeff Lynne de la ELO. Què et pensaves, que en tenia prou amb una d'ells? No. Aquí va una altra. Handle with care.

0: Handle with care. Manejar amb cura. Travelling Wilburys. Per entrar a la secció del bon rotllo, ho fem com introducció amb aquesta peça.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

right. He's good. És que hem rebut un correu de la Elsa Ventura de Barcelona, aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens recorda que fa algun temps, per l'espai del bon rotllo, va proposar aquest Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, que, per cert, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment quan va treure aquest gran èxit als anys 80. I l'Elsa ens diu: benvolgut, Albert, hi ha tantes cançons que em donen bon rotllo, igual que hi ha tantes que em posen melancòlica recordant bons o no tan bons moments. Fa temps, quan vas proposar aquest espai de les cançons que donen bon rotllo, et vaig dir Walking on Sunshine, de Katrina. Després d'escoltar tants oients dient les seves, que per cert em prenc nota, et proposo dues més. Ja sé que de vegades només vols que et diguem una, però em permetràs que després de tant temps de no proposar cap, te'n digui dues. I si no, tria de les dues la que pensis que és més escaient pel programa. La primera és Por la boca vive el pez, de Fito i Fittipaldis. Doncs mira, aquesta l'escoltarem, però d'aquí uns instants, perquè precisament Fito Cabrales, és el nostre convidat d'avui, en uns moments. I la segona, diu l'Elsa Ventura, que m'encanta, és Una lluna a l'aigua, de Charango. T'explicaré una anècdota. L'any passat vaig anar de vacances a Fuerteventura i a l'hotel cada nit hi havia karaoke i un munt de gent cantant en diferents idiomes. Un dia vaig cantar Com una lluna a l'aigua, de Charango, en català, i la sorpresa va ser que un munt de gent em va aplaudir i va dir que era molt maca. És que és molt maca. Un bon record, petons, Elsa Ventura. Doncs aquí tenim els Charango per donar-nos bon rotllo.

Una bona proposta, aquesta. Una d'aquestes cançons que et posa de bon humor. Una lluna a l'aigua, del 2017. Dels Charango. Doncs d'ells també m'agradaria escoltar un altre que el títol ja indica que pot donar bon rotllo, perquè és... Que tot et vagi bé. Haurem

tot et vagi bé. Els Charango, que tenen l'origen a Ripoll, on sabem que tenim molts amics. Els Charango, Nacho Tarrés, amb aquesta cançó, amb Gerard

0: Cocotos, vagi bé. Cocos.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club.

0: amb l'Albert Malla.
1: N'hem compartit moltes des de fa molt de temps, però segur que encara tens alguna cançó que quan sona et posa happy. Quina gràcia el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com d'en Víctor Rocha, des de Barcelona, que em diu: hola Albert, a la secció de les cançons que donen bon rotllo, tu sovint dius o demanes una, i entre cometes diu, una cançó que t'arregli un dia espatllat, si és veritat. Doncs resulta que he descobert una cançó que diu una cosa molt semblant. Diu concretament: todavía quedan canciones para arreglar un día de mierda. Doncs no la coneixia. Diu en Víctor, no sé qui la canta, la vaig escoltar en un bar i em va agradar molt. Ah, doncs mira, he investigat i és Joel Reyes. Nascut a Reus, on també tenim molts amics, però des de fa algun temps afincat a Madrid. L'estrenem. Aquí.

aquest és un programa que intentem sempre que es converteixi en una autèntica festa. Ens ajuda la música, és clar. Sempre hi ha música a la vida, també en els dies de festa, és clar. Gràcies, Víctor Rocha, per aquesta proposta teva de Joel Reyes. I, com ell diu, encara queden cançons per arreglar un dia espatllat. Jo hauria de dir alguna, però és difícil, perquè n'he posat tantes des de fa ja diversos anys per aquest espai del bon rotllo, però mira, de tant en tant encara trobo una que no ha sonat. Per exemple, jo no sé a tu, però a mi em dona bon rotllo. I ja té 40 anys, perquè el jefe Bruce Springsteen la va publicar el 1986.

0: Jenny. No perdis l'ànim. Bruce Springsteen, el 1986. I Richard Gere, que en certa ocasió va dir: no hi ha temps per a res més. Així és la vida. Ningú escapa viu d'aquest món, però encara hi ha temps. Demà potser que no sigui més. Menja el que vulguis, camina al sol, banya't al mar, digues la veritat quan ho sentis, sigues boig, sigues tonto, sigues rar, però sigues tu mateix. No hi ha temps per a res més.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Per molts cocos, aquesta és molt més que una bona cançó. Tota una icona d'aquella almoguda musical de grups espanyols dels anys 80. La xica de ayer, para siempre, de Natxa Pop. L'última secció es diu Els més ballats de la història, perquè també m'agradaria molt que hi participessis i em diguessis una cançó que t'hagi fet ballar. Que tu no saps ballar, que ets petós, és igual. Una cançó que t'hagi fet saltar la pista. Ai, aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Que segur que també altres oients la recorden. Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Avui rebem el correu amb aquesta peça. Per cert, i per diferents motius, una peça històrica. D'entrada, va ser el primer rap fet amb ritme disco.
1: Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

0: d'en Ricard Carrete des de Torredembarra, on també sabem que tenim molts amics i des de fa molt de temps. Diu en Ricard: Albert, la meva discoteca preferida era la Masia de Torredembarra, que encara existeix. Fa anys vas venir a fer la teva sessió algunes nits i et vaig saludar personalment. Sempre he sigut molt de ballar i d'anar a discoteques. Ara m'he frenat una mica perquè em faig gran. Però una cosa, Pino Danjo va arribar a fer una versió en castellà del Macuali Idea, o és que ho he somiat? Doncs mira, una de les coses importants que va fer Pino Danjo, el que va tenir l'oportunitat de conèixer personalment i donar-li un trofeig a la mítica discoteca Planeta 2001 de Barcelona al gener del 84, és que a les llistes dels Estats Units tradicionalment ha estat molt difícil que entri una cançó no interpretada en anglès. Va entrar el Macuali Idea, interpretada així en italià, i això no passava des de 1959, quan ho va aconseguir... Efectivament, el Volare de Domenico Modugno. Pino Danjo va néixer a Pompeia, Itàlia, el 1952 i va marxar a l'altra dimensió el 2024. Ah, però, Ricard, no ho ha somiat. Pino Danjo, encara que és difícil de trobar i que va sonar poc, va adaptar el Macuali Idea al castellà. 1981. Ei, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Descubriendo la discoteca, su mirada de serpiente. Me acerqué disimulando y me puse frente a frente. Su mirada y mi mirada de repente se encontraron. Fred Astaire a nuestro lado, era estático y parado. Disparé un beso a su boca, casi se me...

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
3: You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I a aquesta hora parlem d'acompanyament perinatal i de diversitat cultural. Ho fem amb el lema Obrint la mirada, i és que precisament amb aquest leitmotiv l'ICSCAT ha reunit més de 200 professionals de la salut per mirar de millorar l'atenció a famílies amb nadons hospitalitzats d'orígens culturals diversos. Actualment, 4 de cada 10 nadons ingressats pertanyen a famílies amb contextos culturals diversos, i és per això, per aprofundir més també doncs, en aquests nous protocols, que ens acompanya la Dolors Esteban, que és adjunta de la unitat de neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Per començar, què ha significat no, per a vosaltres aquesta jornada, Obrint la mirada, i quin era el seu principal objectiu?
5: Doncs per nosaltres aquesta jornada ha estat molt important perquè ens ha donat eines pels professionals per poder treballar amb les famílies de nadons d'origen cultural diferent, entendre les diferents cultures, sempre mirant la particularitat de cada família, perquè cada família és un món i no podem fer estereotips, i el nostre objectiu és tenir l'excel·lència en la cura d'aquests nadons.
4: Hi ha una dada que crida l'atenció, no? Una dada que de fet és un reflex de la realitat de la societat, que és que 4 de cada 10 nadons ingressats pertanyen a famílies d'orígens culturals diversos. Com impacta aquesta realitat en el dia a dia d'una unitat neonatal?
5: En el dia a dia impacta en tot, el vincle que fan les famílies amb els seus nadons, la cura del nadó, la lactància materna, que depèn de la cultura és diferent, l'apego, les visites a familiars. La veritat és que hi ha moltes diferències i per això és tan important saber-ho, no? El poder-nos amoldar a cada família i a cada necessitat cultural.
4: De fet, en situacions d'ingrés neonatal, no? L'impacte emocional per les famílies doncs, també és molt intens, no? Són moments importants d'aprenentatge, no? També d'afrontar noves realitats. Segurament necessiten les famílies un suport emocional també doncs, més acurat. No? Com supereu la barrera lingüística, si és que en alguns casos es dona, no? Sent famílies també d'altres procedències, per poder acompanyar-los en aquest procés?
5: Clar, imagina't el que és, no? Tenir un familiar hospitalitzat i que sigui el teu nadó, no? El teu nadó, el que tu esperes és que estigui amb tu i de cop està hospitalitzat, no? Llavors, sí que és veritat que nosaltres tenim la figura dels mediadors culturals, que se'ls diu agents comunitaris, ara que fan una mica de pont, no?, entre la societat i els serveis de salut. És molt, molt important, però ja no només a nivell cultural, sinó a nivell general, la comunicació no verbal, vale? Perquè això, realment, quan tu vas al metge, et quedes amb un 20% de la informació i només una mirada, un somriure, un acompanyament, això per les famílies és molt important. I després, si no disposem del mediador cultural, podem buscar famílies de confiança, però és molt important que ens van dir aquesta jornada que no podem fer servir els seus fills grans. Els seus fills grans sí que saben el català, no? Molts saben català, però els donem una responsabilitat que ells no estan preparats per això. Llavors hem d'intentar buscar algun familiar adult i sobretot això, la comunicació no verbal és essencial.
4: I es forma el personal de la unitat de neonatologia en aquesta comunicació no verbal?
5: Cada cop més. La comunicació no verbal és molt important i als residents els hi diem molt i cada cop estem fent més cursos, més ensenyament perquè és molt important, no? Jo crec que la carrera cada cop també es fa més, però és un tema relativament nou i molt important per la comunicació de tot, de males notícies, de la cura del nadó, de tot el que ens envolta.
4: La jornada posava també el focus en el paper fonamental, no?, de les famílies en el tractament del nadó. Abans parlaves de l'apego, no?, d'aquesta proximitat. Per què és tan important que família i professionals treballin com un únic equip, no?, que malgrat aquesta doncs, barrera idiomàtica en alguns casos, no sé si mal dir-li cultural també en d'altres, doncs és important que la presa de decisions sigui conjunta, que la informació arribi sense, diguéssim, equivocacions possibles, no?
5: Clar, nosaltres tenim una filosofia de que no és només el nadó, no? És el nadó i la seva família. La família és la cuidadora principal, seran els que són els cuidadors d'aquest nadó. Llavors és molt important que aquesta família prengui les decisions conjuntament, que no es vegin coaccionats, que ho entenguin bé, i per això és molt important que nosaltres, aquella figura antiga del paternalista, del metge, que donava la informació i la família acceptava això, ja és una cosa que està totalment passada, som un equip, i anem tots a la una per cuidar aquell nadó i que, sí, que estigui el millor possible.
4: Quan parlem d'ampliar la mirada, no? des del respecte, d'oferir una atenció que estigui doncs, lliure de judicis o de prejudicis, d'aquests estereotips, no? Que ens deies, cada família és un món. De què parlem exactament? Quines diferències pot haver rituals pel que fa doncs, als rituals, a l'atenció al nadó, pel que fa a l'alimentació?
5: A nivell concret, hi ha moltes particularitats, sempre dient, no?, que cada família és un món, que el que no podem fer és estereotips, no?, aquest, pues, la cultura musulmana, tal, no?, però que realment, per exemple, un exemple és el nom del nadó, no?, aquí a la cultura occidental,
4: sí,
5: una persona es queden embarassats i ja busquen un nom pel seu fill, filla. Llavors això sembla que sigui com una part de l'apego, del vincle. I hi ha cultures que no ho escullen fins la primera setmana de vida, perquè depèn de l'horòscop, perquè és l'imant que ho decideix, poden canviar el nom, i això, com a la cultura occidental, penses que no hi ha vincle amb aquest nadó, i és que és així, no? O, per exemple...
4: Això suposa...
5: Problemes?
4: No, un terrabastall pensava més aviat a nivell administratiu. Doncs, administratiu, sí, de tràmits per registrar la criatura i, a més, com a mínim, a l'hospital, no? Vull dir, mentre no té un nom... que tampoc pot ser tan problemàtic, però potser sigui s'identifica aquella criatura com a través d'un codi de...
5: O fill de... O realment tens temps per inscriure el nadó, no ha de ser immediat. I llavors sí que és veritat que antigament dèiem com pot ser que no tingui nom, o insistíem, no? Però que ara realment pues, li pots posar fill de, o nadó, o pots tens altres recursos i després ho canviaràs.
4: I no es pensa en aquesta manca de vincle, perquè el vincle pot ser... existeix de totes
5: però
4: maneres, malgrat no hi hagi
5: exacte
4: un nom, no? I pel que fa a l'alimentació, parlaves de la lactància. Hi ha alguna comunitat, diguéssim, que sigui reàcia a la lactància materna?
5: La lactància materna en general està ben acceptada, però sí que és veritat que el calostre, que és la primera llet, hi ha alguna cultura, per exemple la cultura musulmana, que a vegades pensen que no és del tot bo, saps? I del tema de lactància materna en nens prematurs, que és molt important, nosaltres tenim la llet materna de banc, que és de mares donants que donen aquesta llet. Això és com un medicament, és... molt bo pel nen prematur, i hi ha algunes cultures que no poden acceptar aquesta llet perquè si reben llet d'una mare d'un nen de sexe diferent, pot ser que en el futur es casin, i això no està ben vist del tot. De tota manera, al final ho acaben acceptant. Com tot, explicant-ho bé, i al final les famílies ho acaben acceptant.
4: Perquè entenc que el calostre té uns beneficis...
5: El calostre té uns beneficis brutals, sí.
4: I a més és la primera presa de contacte que no retardes, diguéssim, aquest alletament, no? Que sempre afavoreix... Doncs,
5: té propietats immunològiques, té propietats al sistema digestiu, és...
4: Pel que fa a les cures, vull dir, la implicació també de l'altre membre, no?, del pare de la criatura, no sé si es treballa de manera diferent segons també l'origen cultural de cada família hospitalitzada.
5: No és tant l'origen cultural com la particularitat de cada família, perquè sí que és veritat que hi ha pares que ja tenen el rol de portaveu de la família però no es dedica a les cures, i en altres pares que, tot i que siguin d'una cultura determinada, ja estan més implicats. Sobretot és el respecte, no? El no jutjar aquell pare que no vol canviar un bolquer, perquè potser és la seva manera de pensar, no? És la mare la cuidadora i és el pare el que porta el portaveu de la família.
4: A nivell emocional, com viuen les famílies migrades l'ingrés d'un nadó? Ho dic pel fet d'estar lluny també de la seva xarxa de suport, no? Xarxa familiar, en alguns casos...
5: Clar, hi ha situacions molt complicades, perquè també s'ajunta el dol migratori, no? Són famílies que estan lluny de... O sigui, són dones que estan lluny de la seva família, a vegades el
4: que
5: pare...
4: Que troben a faltar en un moment com aquest, clar, també, diguéssim, el tenir una mare o un pare a prop, no?
5: O fins i tot el pare del nadó, no? La seva parella està en un altre país. Llavors se senten soles, per això és molt important preguntar qui et pot acompanyar, aquí tens per fer-te recolzament, no? Una miqueta veure la realitat de cada família.
4: Hi ha algun tipus de voluntariat en aquests casos?
5: De voluntariat, clar, nosaltres tenim famílies de nadons prematurs que venen, que és l'associació de Som Prematurs, que ells també fan un acompanyament a totes les famílies, no? Això és molt important, perquè són pacients experts, no? Perquè han tingut el nen, el seu fill ingressat a neonats, i després els poden ajudar. I també una miqueta els ajuden per buscar acompanyament, per ajudes socials, per...
4: No sé si ha estat necessari, no?, en alguns espais que puguin ser compartits, que tampoc és que siguin molts a l'hospital, no? Però ara pensava, potser hi ha dones que estan molt habituades, no?, o cada vegada estem més habituats a veure una dona alletar el seu nadó en espais també compartits, no? No sé si heu hagut d'adequar alguns nous espais perquè les mares puguin extreure's llet amb més intimitat, en aquest sentit, perquè potser hi ha persones que són més reàcies.
5: Sí que és veritat que hi ha mares que tenen pudor, però és molt important que l'extracció de llet ha de ser al costat del seu nadó, perquè així augmenta la producció. Llavors, el que fem nosaltres és intentar habituar biombos o buscar intimitat. Hi ha hospitals que tenen habitacions individuals, però sempre l'extracció de llet i l'amamentament ha de ser al costat del seu nadó.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Dolors Esteban, adjunta de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, per haver-nos acompanyat i haver-nos donat a conèixer també aquesta realitat d'una unitat com la vostra.
5: Moltes gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: I de música i de català i les nostres dites i expressions, doncs passem a parlar de literatura. I ho fem amb l'Àngela Zorrilla. Què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia.
4: Que avui ens recomana un llibre que es diu Els nostres infinits dies comptats.
0: Mira, comencem. Tu imagina't que tens 8-9 anys i que un dia el teu pare et diu, vine, anem a viure, marxem al bosc, no? Primer tu t'ho prens com una superaventura, uns dies de vacances, i després te n'adones, no?, que no, que la teva vida a partir d'aquell moment serà aquesta, viure en una cabanya aïllada del món i al mig del no-res, sense absolutament res tampoc, no? Aquest és el punt de sortida d'aquest llibre, que jo el trobo, com a mínim, com la premissa ja, bastant potent. O sigui, és una idea que, bueno, que et dona com per molt, per explorar molt. Tot això, que t'he dit que t'imaginessis, en realitat li passa a la Peggy, que és la protagonista d'aquest llibre, i el seu pare, en James, forma part d'una organització que jo crec que això és molt

0: aleshores el pare decideix que sí, que de veritat s'emporta la nena a viure al bosc. Llavors allà li promet viure una gran aventura i la nena de seguida veurà que no, però sobretot quan ve doncs, l'hivern, no, que no... Clar, han de recol·lectar fruits, han de matar animals...
1: Clar, ha de ser molt dura aquesta vida al bosc.
0: Clar, en realitat, ells buscaven com una cabanya que li havien venut al pare, que estava preparadíssima, però no. O sigui, estan enmig de la muntanya i no hi ha res. Llavors, aquesta novel·la, que està editada per Les Hores i traduïda per la Josefina Cavall, ens trasllada, doncs, això, no? Un bosc on els hiverns són molt freds i els estius també són molt calorosos i també són complicats. I allà, doncs, pare i filla hauran de sobreviure. Decideixen fer-ho sense regles, sense horari, sense calendari, no? Es deixen endur. De fet, hi ha un moment que la nena la pregunta a l'hivern, no?, que està nevant, diu, papa, quan és Nadal, no? O, pues podem fer que sigui avui, doncs, ostres, pues fem un àpat, no?, un sopar de Nadal, i no tenen res per menjar tampoc així especial.
1: Ara em recordaves a la pel·lícula aquesta, tan bonica, que és el Captain Fantàstic, també, d'aquesta família que s'aïlla durant uns anys a la muntanya per viure això, la supervivència, no?, i alhora aquest aïllament de la resta de la societat.
0: Tothom. De fet, el pare, per convèncer la nena, al principi comença com una aventura, però després li diu que en realitat tot el que coneixien com el món ha desaparegut, tot, inclòs la mare. Perquè penseu que només va el pare amb la... O sigui, la nena es pensa que la seva mare ha mort i que tot el que ella coneix, no?, el seu poble, els seus amics...
1: Per tant, aquí hi ha una mentida
0: enorme.
1: Enorme.
0: Sí. Llavors, per anar desgranant tot això, la Peggy... bueno, el llibre està narrat com en dos tempos, no? El passat, diguem-ne, que és quan la Peggy està al bosc i té 8, 9, 10 anys, i després, quan la Peggy està al present, no, són uns anys després, amb la seva mare. Torna amb la seva mare, una mare que a més ha tingut un altre nen, llavors torna amb la mare, amb un germà, i com és també... O sigui, les dues parts són dures, no? De passar de viure en una ciutat, en una casa, amb totes les comoditats, a bosc, i al revés, no? A tornar a acostumar-te a la societat, a uns horaris, a uns sorolls... És bastant difícil. Jo crec que precisament un dels punts forts d'aquesta novel·la és això, és la veu narrativa, que és la nena, a més, veiem com hi ha un canvi de to, de llenguatge en les dues peguis, no, diguem-ne, perquè, clar, ja ha madurat. Ha madurat i ha viscut unes coses que tampoc, jo crec que amb 9 anys,
1: clar,
0: tampoc...
1: La gent no viu habitualment.
0: No hauries de veure. Llavors, doncs, bueno, doncs això, es va teixint aquesta història entre passat i present, i és una filla que passa de desconfiar, doncs, a sobreviure. I, de fet, li he volgut preguntar a la Maria Santperes, que és l'editora de Les Hores, què en destacaria ella de com la Peggy explica aquesta història. I aquesta és la seva opinió.
2: La veu de la protagonista, de la Peggy, és central en aquesta història. L'autora el que fa és combinar-nos... La Peggy és qui ens explica com és la seva vida durant aquests 9 anys que està al bosc amb el seu pare aïllat, i també és qui ens explica en un altre tipus de capítols com és la seva arribada a la civilització 47. De manera que veiem molt bé, i l'autora tracta molt bé, i veiem molt bé l'evolució d'aquesta nena, amb una veu inicialment, no?, més infantil, quan té 8 anys, confiant que anem amb el seu pare, creient la visió del món que el pare li ha fet creure, i veiem com això evoluciona a mesura que es va fent gran i comença a qüestionar aquesta realitat, a mesura que comença a veure que les coses no li encaixen allò que diu el pare i amb allò que ella comença a descobrir o comença a intentar esbrinar.
1: És que és portada al bosc sent una nena i retornada, diguéssim, a la ciutat, a la societat, amb 17 anys, en plena adolescència, quan és tan important, doncs, també aquesta, el viure
0: que
1: en comunitat.
0: Que sí, és complicat, no? Per si, no? Però malgrat que és cert que és un llibre amb moltes llums i amb moltes ombres, perquè és com molt, molt extremista, no? Malgrat això, també trobo que és un llibre molt equilibrat, que això és difícil d'aconseguir, perquè al final nosaltres, com a lectors, sabem on estem en cada moment, ens arriben molt bé els sentiments i les, no, les sensacions, més que sentiments, les sensacions de cada protagonista. I jo també li preguntava a l'editora si érem capaços d'empatitzar, no?, amb aquestes decisions que prenem els adults a vegades pels nens i tal. I ella ho té molt clar, ella ens ho diu així, mira.
2: Un llibre amb una trama molt potent, com deia, manté el lector realment inquietant, no?, i seguint què li està passant a la Peggy i al seu pare en aquest bosc. I realment jo crec que seria difícil poder empatitzar amb el pare. És un senyor que ja des del primer moment agafa, arran d'una discussió amb la seva dona, agafa la nena i se l'emporta a un bosc i l'enganya i li diu que el món s'ha acabat i que només queden ells tots dos allà, de manera que és difícil empatitzar amb ell, tot i que a mesura que avança la novel·la veiem que, bon, mentalment comença a tenir algun desequilibri i això ens pot fer en certa mesura empatitzar una mica amb ell, però realment és molt difícil empatitzar amb aquest pare i més pels esdeveniments.

0: que es van succeint amb la Peggy. Sí, jo crec que amb la Peggy absolutament des del primer moment estem amb ella, amb això que li està passant, amb aquest engany que ella ha de viure i amb aquesta innocència que a poc es va despertant, no?, a la realitat que l'envolta.
1: Per tant, estem amb aquest personatge que és enganyat des de tan petitó, no?, i que segurament doncs, no empatitzem amb una situació tan extrema com la que viu, però sí amb aquestes mentides piadoses, no?, que sovint doncs, diem als nostres fills i filles, segurament pensant en el millor.
2: Segurament ho fem així els pares, no? I suposo que en aquest cas aquest pare tan extremista, en el fons del seu cor també ho faria així, no? Però és veritat que és això, amb el pare costa molt empatitzar, tot i que se't presenta sense entrar-hi en... Ella no jutja, l'autora no jutja, però amb la Peggy, doncs, jo no sé si és perquè és una nena i al final no tendim a protegir els infants, però bueno. En resum, és un llibre equilibrat, però no espereu ni acció, malgrat que visquin al bosc, no és un llibre d'aventures, no té girs de guió d'aquells que et fan estar allà, no?, amb la pell de gallina ni res, sinó és... Tot el contrari, és una novel·la molt pausada, molt calmada, molt tranquil·leta, però que ens deixa pues, reflexions, no?
1: Reflexió.
2: Prou interessants, perquè al final, no?, fins a quin punt un adult té tanta decisió, no?, amb el que passa amb els seus fills.
1: Doncs ja ho sabeu, Els nostres infinits dies comptats, de la Claire Fuller, editat per Les Hores. Àngela, fins la pròxima.
2: Fins
1: que vagi molt bé. Gràcies per aquesta recomanació.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador. Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I ens acompanya aquesta vegada la Rosa Sánchez, a aquesta hora del matí. Ja sabeu doncs, que amb ella donem pas a la secció de petjades i avui ho fem després, un dia després, Rosa, d'aquesta passada de Sant Antoni Abat a la ciutat de Badalona.
4: Exacte, molt bon dia, Núria. Doncs sí, aquest diumenge, o sigui ahir, va tindre lloc la passada de Sant Antoni a Badalona, una de les tradicions més arrelades del nostre poble i antigues, que ho van remarcar molt. Però no he vingut a parlar de la passada en si.
1: Avui no posarem... se sent bé, la Rosa? Sí?
4: Sí?
1: Va, et sentia molt fluixeta i tenia el dubte.
4: Val.
1: Digues.
4: Avui posarem el focus en tots aquells animalets que amb les seves famílies esperen pacientment al marge del carrer. Gossos, gats, conills, ocells, el que vulguis. Mirades nervioses, cues que no paren de moure's i braços que els abracen fort mentre passen els cavalls. Sobretot jo, que la meva petita, quan sé els tambors, treu un Doberman de dintre i se'ls menjaria tots. Tots ells tenen un objectiu comú, arribar fins al mossèn perquè els beneixi. Un moment breu, però molt especial, perquè moltes famílies és un gest de protecció, estima i tradició, i una manera de reconèixer que els animals formen part de casa.
1: Amb la canalla, amb els nens i nenes, anem a veure la cavalcada de Reis i amb els animalons, amb els animalons, la passada de Sant Antoni Abat.
4: Exacte. Per això avui he convidat a mossèn Andreu Uller, arxiprest de Barcelona i rector insolidum de Badalona Centre, i al Jordi Carreter, actor de teatre i col·laborador de la casa, entre altres seccions del Badalona Matí.
1: I un apassionat dels gossets.
4: Exacte. Exacte.
1: Que hi té passió pels passió. Gossos.
5: I tant, què molt tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, benvinguts.
6: Hola,
1: com
6: bon
1: esteu?
6: Dia.
1: Molt bé. Doncs, primer de tot, expliquem què se celebra per Sant Antoni Abat, no?
6: Sant Antoni Abat ve el 17 de gener, que és un dia especial que l'Església recorda aquest sant, que va ser un sant eremita, que va estar molt a prop de la natura i dels animals, i se'ls va estimar molt. Llavors, cada any aquí a Badalona hi ha aquesta tradició de que, ara ho deia aquí, que es fa el segon diumenge de febrer, es fa la passada. Suposo que també per repartir-se amb altres ciutats i pobles, que alguns cavalls alguns van passant per diferents llocs. I aquest segon diumenge de febrer toca aquí a Badalona. Llavors es celebra aquesta passada de Sant Antoni Abat, que és una tradició molt antiga aquí. I ho deien que és la més antiga de Badalona com a festa popular.
1: L'any que ve celebren les 150 edicions, ja, 150a edició, i ja ens parlaven també des de l'organització de la passada, aquesta setmana passada que en fèiem la prèvia, que estan doncs mirant de fer alguna col·laboració amb el museu, a veure si es podria fer alguna exposició i alguna activitat, diguéssim, doncs expressament per aquesta celebració, que 150 anys no es fan cada dia,
4: no.
1: Déu-n'hi-do.
4: No, no.
1: I també parlaven d'aquesta sincronia que hi ha, diguéssim, amb altres municipis, no?, que que hi participen uns 150 cavalls, una quinzena de carruatges, ben bé, no? Doncs van passant de municipi a municipi, i per això la passada, diguéssim, de Sant Antoni, tot i que Sant Antoni Abat se celebra el 17 de gener, doncs s'allarga ben bé un parell de mesos, eh? Mm. Què representa, no? Un dels actes segurament, diguéssim, més significatius de la passada, que és aquesta benedicció, mossèn.
6: Sí, jo crec que representa que estimem els animals, que i avui més que mai fan un gran bé de companyia, d'estar al nostre costat, de moltes persones, i les llores ve molt soles, i un animalet d'aquests, un gosset, un gat, doncs li dona vida, no? Per tant, representa un moment d'encontre i de valorar-los, estimar-los molt, no? I reconèixer que fan un bé. Fan un bé a les persones i ens unen a tot. I la benedicció vol dir això. Beneir vol dir que fa bé i fa la seva missió, no? Que és fer-nos companyia, ajudar-nos, estimar-nos, estar per nosaltres. Vull dir que jo crec que... I després uneix tradició, i uneix la tradició d'aquí catalana, que és reconèixer també la feina que han fet tots els animals, les bèsties de càrrega, en el món de la feina, del treball, que aquí hi ha aquesta tradició dels Tres Tombs, però aquí a Badalona té aquesta particularitat que es diu passada, passada de Sant Antoni Abat. Per tant, és una tradició molt catalana i molt, molt nostrada.
4: I com viu vostè, veient tantes famílies que venen tots amb els seus animalets perquè vostè els beneixi? O en aquell moment...
6: Però amb il·lusió, perquè hi ha on hi ha vida, on hi ha estimació, on es valoren les coses, i les coses de la creació, de Déu, no? Jo soc un dels més que pateixo, no?, per totes les coses que hi ha avui en el món contra la natura, no?, i la malversació de béns i recursos, no?, i pateixes, no?, i és un dia, no?, de dir, mira, per fer homenatge a la natura i fer un homenatge a tota aquesta realitat, no?, que tenim al nostre costat, no?, i donar gràcia a Déu, no?, jo he vist des de la meva fe... de que Déu ho ha fet tot i ens ho ha donat tot perquè ho administrem bé i perquè ens faci bé. I, per tant, ho agraeixo. I, a més, agraeixo, pues, això que deia abans, no?, aquesta tradició, no?, que és catalana. Jo tot el que és català m'agrada molt i ho hem de potenciar i ho hem d'animar, perquè se'ns venen moltes coses de fora i se'ns emporten. I els catalans, a vegades, són una miqueta maldestres amb això, eh? Vull dir, estem abandonant les
1: nostres
6: tradicions.
1: No sabem cuidar, cuidar el que tenim.
6: A vegades no cuidem prou les coses nostres.
1: Jordi, tu a casa tens 5 gossos.
5: 5 gossos, tinc.
1: I fa molt que els beneïu?
5: Pues fa ara, clar, és a dir, el primer que teníem, sí, que vam començar amb un, doncs sí, fa 5 anys. Després, l'altre any, que en teníem 2.
1: Cada any ha anat caient.
5: Cada any, i ara ja en són 5. Sí. No, llavors, per mi, aquest dia, vull dir, és... aquí ho sento molt davant del mossèn, de dir que nosaltres som ateus, no creiem, sí, però, clar, aquest dia el vivim com molt especial, no? Perquè és un dia on els protagonistes no som nosaltres, sinó són les nostres mascotes. Tant siguin gossos, gats, ocells, conills, el que siguin, no? I clar, és un dia que encara que tu no siguis creient, és un dia on tu vas a donar com les gràcies a les teves mascotes per el que deia el mossèn, no?, per la companyia que ens donen, per l'estima que ens donen, perquè, clar, som part de la nostra família. I poder tenir un dia on ells són els protagonistes, doncs això és molt maco.
1: Per tant, es viu més des de l'agraïment que no pas des de... anem a demanar una protecció pels nostres animals.
5: Clar, jo en el meu cas és el que et dic. Per mi és un agraïment, no?, anar a portar les meves mascotes per dir gràcies per tot el que ens doneu a nosaltres.
4: Creus que aquesta tradició s'hauria de cuidar, mantenir i, sí, vamos, potenciar molt més?
5: Sí. Sí, sí. A veure, jo he tingut la sort, no?, que he nascut en una família on hem sigut molt de tradicions. Vull dir, a casa meva totes les tradicions es fan, totes. Vull dir, fins i tot havíem anat a Vilanova i la Geltrú a veure els Tres Tombs, no?, al principi, que allà també és molt important. Llavors, clar, aquesta tradició no s'ha de perdre, perquè arriba un punt que el món va tan ràpid, vull dir, passa tot tan ràpid, que tenir aquestes tradicions, que és aquell moment que estàs amb tot el veïnat de Badalona, amb tota la gent... Mira, hi ha una parella que tenen un galgo que només els veiem el dia de la passada de Sant Antoni.
4: Sí, hi ha gent que només la veu
5: és
4: aquest dia.
5: És fort perquè són de Badalona, són del centre, i durant tot l'any no els veus. Però, en canvi, aquell dia, vull dir, els trobes. I, clar, és un moment on et trobes tota la gent, el veïnat... Vull dir, i és un moment que dius que fa poble, perquè per mi Badalona encara és un poble, no? Llavors, clar, totes aquestes tradicions, com deia el mossèn, catalanes, no es poden perdre. Vull dir, al contrari, s'han de fer perquè la més gent vingui, per el que et deia, perquè passa el món tan ràpid que aquests moments et fan desconnectar.
1: Mossèn, quin paper tenen els animals, no?, en els passatges de la Bíblia? Ho dic perquè aquest matí pensava i dic, mira, la serp, no?, una mica el sinònim també, doncs, que encarna, doncs, aquesta maldat, no?, aquesta... ara no em surt la paraula, aquesta...
2: el pecat.
1: Ja sortirà, el pecat, exacte, el pecat, eh?
2: El pecat.
1: I alhora, gràcies, Rosa, i alhora, doncs, no sé, el colom, no?, amb l'esperit sant, perquè tenim de totes bandes.
6: Sí, sí, bé, els animals sempre han tingut un... aquest sentit simbòlic, no?, dels seus trets característics i, doncs, ens han recordat, doncs, valors, no?, valors i coses que contràries, no?, a la vida, no?
1: Serveixen com alegories.
6: Sí, com alegories, sí, sí, sí. Uh-huh. A la Bíblia, a veure, el gran text és el de Gènesis, no?, que reconeix, no?, que tot és bo, no?, i Déu va fent tota la natura i tot és bo, no?, i els animals, i per tant estan fets tots a fi de bé, eh?, i tots van néixer en Déu, tots els animals, es diu això, no?, per què van néixer en Déu? Perquè fan allò pel qual estan fets. Uh-huh. Fan, els animals són aquells que fan allò que és... cuidar-se, lluitar per la vida, alimentar-se i estar al servei de la humanitat. Fan el bé, els animals. Els que fem el mal som els homes. Som els humans. Som nosaltres els que fem el mal. Els que no fem allò que pel qual estem fets, que és per estimar. Uh-huh. Estem fets per estimar. I llavors ens demana que venim Déu estimant, ajudant i col·laborant, no? Sí. Uh-huh. És la nostra missió. En canvi, els animals estan cridats a fer el que pel qual estan fets. Per això beneixen Déu i els beneïm, donant gràcies a Déu perquè fa que fan una labor. La seva labor, que la fan bé, que és estar al nostre costat, ajudar-nos i seguir els seus instints també, no?, de supervivència, de lluita...
1: I quin protocol, si és que hi ha un protocol, no?, diguéssim, adient per la benedicció dels animals el dia de la passada, es du a terme? Es fa lectura d'algun passatge, algun verset de la Bíblia que faci referència?
6: Sí, aquí... anem molt per feina aquest dia, no?, perquè hi ha moltes coses i a mi m'agradaria fer més protocol, eh? Vull dir, ja fes per mi, dones idees, eh? Si jo vinc d'una missa, també, a la missa ja ho tenim present i és com un colofó de la missa que hem fet abans i alguns venen de la missa amb mi, m'acompanyen, eh? Per tant, vaig invitar el gra i dic unes paraules, no?, per animar la gent a donar gràcies a Déu pels animals i per ajudar-nos a viure-ho, no? Ahir vaig recordar aquest tema del baptisme, no?, que els animals ens recorden que hem de recuperar també aquesta tradició, no?, de batejar els infants, que ho tenim una perduda. Aquí al centre de Badona, aprofito per dir-ho, no?, hi ha una baixada molt forta, no?, de batejos, no? Abans la família era un moment de trobada familiar, de batejar l'infant, inclús els fills, encara que a vegades no fossin massa creients, ho valoraven, no? Bé, ho vaig aprofitar per dir, bueno, pues, tot ens ajuda, no? I per tant el protocol és simplement... és a vegades fer una lectura i tal, i després a continuació van ahir els animals, no?
1: De fet, és un dia en què hi ha, diguéssim, molt d'ambient al carrer. Ja no només, diguéssim, pel brugit, no?, de les pròpies carrosses o dels cavalls, sinó també per tota la gent que surt a esperar, com jo feia abans, a similitud amb la cavalcada, no?, pel soroll.
4: I Jordi, com reaccionen els teus gossets enmig de tanta gent i tant de soroll?
5: Clar, és que és molt fort, no?, perquè, clar, diguéssim, tenint-ne cinc, i a part tres, que són germans, que vol dir nascuts del mateix dia, vale, és molt fort veure els diferents caràcters de cada gos, no? Vull dir, a veure, el que sí que aquí m'agradaria dir, que un moment jo entenc, vale, que passi una orquestra i facin timbals,
4: sí,
5: però això, clar, no sé si es podria suprimir, perquè la part dels timbals,
4: buah,
5: pobres, es tornen bojos.
4: Sí.
5: Vull dir, a veure, quan passen els cavalls, els carros i això no, però la part, de moment, dels timbals és que és horrible.
1: O sigui,
5: horrible.
1: Que en aquell tram de la plana, aquest és un suggeriment, no, Jordi?
5: Sí.
1: El soroll es minimitzés.
5: Sí. Sí, sí, sí, perquè veus molta gent que agafa el gos i se'n va corrents cap enrere, cap altres carrers, perquè el pobre
1: es
5: torna boig. I l'altra banda, llavors, clar, hi ha moments, no? Jo en tinc un, que és en Pep, vale, que aquell pobre tota l'estona l'has de tenir braç, vale, perquè està espantat i va com, ostres, no sap on està. Però jo tinc la Lilian, que és la boja, i aquella va saludant a tothom. Aquella la podria deixar i se n'aniria amb tothom, perquè aquella va xafardejant a tothom. Mm-hmm. I llavors, clar, l'Oriol és aquell que, saps, va saludant i tot, però és el més...
1: Clar, en un moment en Jordi ha dit els noms dels seus gossos, sí, i a mi m'ha fet pensar en el meu cunyat i en el meu nebot, Oriol i un Pep. I he pensat, clar, què deu estar pensant el mossèn, que el veia també que anava obrint els ulls. D'aquesta, al final, certa humanització, sí, no?, que segurament es veu molt durant la passada dels animals de companyia.
6: Sí, sí, a veure, és una realitat actual. Aquest any també hem tingut l'anècdota que... que el dia de Sant Antoni Abat, jo mai m'ho havia trobat, eh? Van estar tot el dia trucant gent i preguntant-me quin dia seria la benedicció dels animals, no? A quina hora seria? I va dir, no, que a Badalona, explicant la tradició. Hi ha la tradició de beneir-los el segon diumenge de febrer, que aquest any serà aquest dia i tal, no? Però, bueno, sí, hi ha una sensibilitat, no? Ha pujat sensibilitat cap als animals.
1: Per tant, bategem menjar els nens, però som més sensibles amb els animals, eh?
6: Sí. Hi ha un moment així, i bueno, hi ha menys infants. Aquesta és la realitat, no? Aquí al centre, sobretot, ha baixat molt la natalitat, els infants...
5: Ara també et diré una cosa. Sí. Vull dir, és un dia que quan estem allà amb tots els gossos, després, amb tota la tarda, és com si no tinguis gossos.
4: Sí.
5: Vull dir, es passen tota la tarda dormint. Perquè, clar, després d'estar allà amb l'energia, l'adrenalina que treuen amunt i avall, i veuen tanta gent, tants gossos, després no existeixen els gossos, queden morts.
6: Sí. Mm-hmm.
4: Creu que aquesta benedicció també té un valor emocional per les persones? O sigui, hi ha gent que hi creu, hi ha gent que no hi creu, però emocionalment...
6: Evidentment, jo crec que sí, és molt emocional. Vull dir, et dona molta força, no? I aquest moment, no?, de reconèixer que aquell animalet té un valor. Jo crec que li dona el valor que té, no?, que d'estimació i de col·laboració a casa, d'ajuda, de companyia, no? I per tant, jo crec que la gent surt molt animada i molt emocionada, no?, vull dir, d'aquell moment, no?, vull dir que l'ajuda molt. Vull dir que poses molt en el centre de la teva vida, que veus que no és un objecte, sinó que és un algú en tu, no?, que t'ajuda, no?, a viure, no?
5: Sí, exactament, és el que jo també he dit al principi, no?, que jo, tot i no ser creient, per mi aquest dia és super emocionant i super maco. I quan veus, diguéssim, el meu marit i jo amb tots els gossos, i que el mossèn ens va beneint, ostres, és un dia molt emotiu, més que res pel que et diu, perquè tu dones les gràcies a les teves mascotes, no?
4: Mm-hmm. Donar les gràcies és bo.
5: Sí.
1: Jordi Carreter, mossèn Andreu Uller, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i compartir amb nosaltres també com es viu, no?, des de dins aquesta passada de Sant Antoni Abat. I Rosa, moltíssimes gràcies també a tu. Acabem molt ràpidament amb la curiositat de les petjades del dia.
4: Doncs sí, el 14 de gener va ser el dia del gos vestit. Un dia ideal per recordar que darrere d'aquests jerseis, abrics i fins i tot impermeables, no és tot postureig que cani. Els gossos petits, amb poc pèl, la roba els ajuda de veritat a passar millor el fred. I l'atenció, perquè alguns gossos ja ho tenen claríssim. Si veuen l'abric, saben que toca passeig, igual que quan veuen les corretges, i ho viuen amb entusiasme. Ara bé, res de disfresses impossibles. La roba ha de ser còmoda, deixar-los moure bé i fer un pipí amb dignitat. Perquè sí, a la moda d'hivern, però sempre en respecte pel benestar i orgull del gos.
1: Per tant, un Pep, un Oriol, vestits ben encamisats, però alhora còmodes, eh?
4: Tots.
5: Això sempre.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
4: Adéu, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I ha arribat el moment, amb aquesta sintonia, ja ho haureu intuït, de donar la benvinguda a en Jordi Martí. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, bona hora, content d'estar aquí.
0: Com va? Vinga, situem-nos al març del 1924. Fem-ho?
1: Sí. Avui farem una repassada del que haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia qualsevol d'ara fa 5 anys, del març de 1924.
0: Doncs, sens dubte, haguéssim parlat de la crisi que es vivia a l'Ajuntament de Badalona, perquè el director militar de Primo de Rivera va canviar el mes de març de 1924 els regidors del plenari badaloní. Era el quart govern que tenia la ciutat en només un any.
1: Va, situem-nos amb el temps. Estem parlant del que passava a Badalona al març de fa 100 anys. Espanya estava immersa en una dictadura, la de Miguel Primo de Rivera, i des de Madrid, des del directori militar, es feia i es desfeia els ajuntaments. Quan un govern municipal no els agradava, senzillament el canviaven. A Badalona, el mes de març de 1224, va haver-hi un canvi de govern. Era el quart govern en un any. L'editorial de l'Eco de Badalona era molt dura amb el canvi de regidors. Escoltem.
2: Por diversas circunstancias, han desfilado por la casa consistorial cuatro ayuntamientos. O sea, la friolera de 92 ciudadanos dispuestos a sacrificarse por el bien común. Debemos lamentarnos de ese continuo ajetreo en el que parece se tienen en cuenta muchas cosas, menos una. El supremo interés de Badalona, la pobre cenicienta que no gana nada con este trajín.
1: El nou alcalde de Badalona va ser Pedro Sabater. L'alcalde i els regidors van ser designats pel governador civil i sota la presidència del delegat governatiu, un militar, el comandant González Mora. L'editorial de l'Eco era pessimista en relació al nou govern de Badalona.
2: El ayuntamiento que acaba de tomar posesión por mandato gubernativo tiene un camino bastante espinoso a seguir si es que quiere servir de veras a la ciudad, la cual, a pesar de no haber elegido ni haber podido escoger, tiene el derecho a exigir se la atienda leal y fielmente.
1: Però atenció, molta atenció. El més important va ser el discurs del nou alcalde quan va prendre possessió del càrrec. Escoltem-lo.
2: El señor Sabater pronunció frases de agradecimiento por su elección, manifestando que el ayuntamiento, que se acababa de constituir, laboraría en pro de la ciudad, haciendo obra puramente administrativa y dejando la política aparte, con el objetivo del bien de Badalona.
1: Ho hem escoltat bé. El nou Ajuntament de Badalona només faria obra puramente administrativa y dejando la política aparte. La dictadura de Primo de Rivera en ple apogeu.
0: I ja que estem parlant de política, no deixem aquest tema perquè la dictadura de Primo de Rivera va decidir clausurar el Centre Regionalista de Badalona per, senzillament, donar un objecte guarnit amb una bandera catalana.
1: La repressió de tot allò que era catalanista desfermava, com veiem, les ires del directori militar de Primo de Rivera. En tenim un exemple amb el que va passar en aquest Centre Regionalista de Badalona. El Eco explicava la situació perquè la dictadura decidís clausurar-lo.
2: El martes al anochecer, mientras se celebraba un baile en el Centre Regionalista, fue clausurado por orden gubernativa la referida entidad, con motivo de ser repartido a los socios el típico vals de quintus, que eran unos bibelots adornados con cinta catalana. De la clausura se encargó la policía y la Guardia Civil.
1: A veure, una cosa tan innocent com repartir les butlletes per sortejar els vals de quintus i que aquestes butlletes portessin enganxada una bandera catalana, doncs això va ser motiu suficient per clausurar el Centre Regionalista de Badalona. Aquest era el clima polític que es vivia a la ciutat el mes de març de fa 100 anys.

0: Recordo, Jordi, que ja al mes de gener vas parlar de la greu crisi també de feina que vivia Badalona. Tres mesos després sembla ser que la situació havia encara empitjorat, si és que podia, i a Badalona, al març del 1924, hi havia més de 1.000 obrers sense treball.
1: I aquests 1.000 obrers, Núria, eren només de les fàbriques més importants, les més grans de Badalona. No hi havia demanda de productes i, per tant, les màquines es passaven moltes hores aturades. Com a conseqüència de tot plegat, els obrers hi havia dies que no anaven a la feina i que, per tant, no portaven tot el jornal a casa. A la portada de l'Eco se'n parlava amb aquests temes.
2: La crisi actual. Un millar de obreros sienten en esa ciudad las consecuencias de la crisis. Actualmente son 628 los obreros badaloneses que trabajan jornada reducida, o sea, 3 o 4 días semanales, y 315 más los que se encuentran en paro forzoso por falta de trabajo, haciendo un total de 943 obreros los que notan las consecuencias de la crisis actual.
1: El directori militar va obligar totes les empreses a informar mensualment quants treballadors estaven sense feina o amb jornada reduïda. El més preocupant de tot, però, és que no es veia una sortida imminent de la crisi.
2: La crisi presente, de la qual per ara no se ve el término, hace ser anotada por todos. Ojalá se pueda pronto volver a la normalización absoluta de trabajo por el bien general.

0: Ara fa 100 anys era normal el treball infantil. Nens i nenes treballant a les fàbriques, una realitat de 1924 que avui ens sembla doncs esgarrifosa, però això era considerat una bona notícia, que una fàbrica dediqués temps a donar classe a aquests infants.
1: El 1924 el treball infantil a les fàbriques estava molt estès, especialment a empreses tèxtils o cordeleries, que a Badalona n'hi havia. El març del 24, la cordeleria Francisco Marc va crear una escola dins mateix de la fàbrica. Així ho explicava El Eco.
2: Como consecuencia de los trabajos y escrupulosidad demostrada por el auxiliar de la Inspección de Trabajo de esta ciudad, en lo que se refiere al trabajo de menores, en la cordelería de don Francisco Mar se acaba de establecer una escuela donde se da una hora diaria de clase a los muchachos que trabajan en aquel establecimiento industrial.
1: Aquesta cordeleria seguia els passos d'una altra gran empresa de Badalona, Cordeleries Domènech, que ja feia uns mesos havia creat una escola dins de la seva fàbrica. Ara bé, d'acabar amb el treball infantil, a Badalona ni enlloc ningú en deia res. En fi...
0: I recuperem un altre tema que ja vam anunciar el mes passat. Es tracta del projecte de construcció d'un segon tren que uniria Barcelona i Badalona i que tenia previst travessar cel obert als barris ja ordenats de la ciutat.
1: I la novetat aquest març del 24 va ser que el ple de l'Ajuntament s'hi va mostrar totalment en contra. El curiós del cas és que el projecte el presentava un ciutadà particular. Des del setmanari El Eco, el projecte es va considerar inadmissible per la destrossa que faria de la xarxa urbana. L'Ajuntament també s'hi va oposar frontalment. Així ho explicava El Eco.
2: El Ayuntamiento de esta ciudad acordó por unanimidad oponerse a tal proyecto del nuevo ferrocarril. Acuerdo que también ha adoptado el Ayuntamiento de San Adrià del Besòs.
1: Expliquem que a Badalona ja hi havia un tren que anava de Barcelona a Mataró, el tren que passava per la costa i que és el que avui funciona. Aquest segon tren, que mai es va construir, uniria la plaça de Catalunya i el barri del Clot de Barcelona de manera subterrània. Però a partir del Clot, i venint cap a Sant Adrià i Badalona, ja ho faria a cel obert, travessant el que avui seria l'avinguda Alfons XIII i trinxant la trama urbana del barri del Progrés. El Eco va fer una campanya en contra d'aquest tren, una campanya duríssima.
2: Nosotros no dudamos que el gobernador civil resolverá conforme demandan los intereses generales de las poblaciones afectadas, las cuales ven en este asunto una maniobra para adquirir ciertos derechos que puedan hacerse valer el día de mañana con otra empresa.
0: Curiós, perquè la història doncs ens ensenyaria, anys més tard, que davant d'aquesta negativa que hi va haver per un segon tren a la ciutat de Badalona, que la travessava doncs, partint també la ciutat en dos, no hi hauria aquesta mateixa oposició frontal pel que fa a l'autopista C31, actualment doncs, encara en vigència. I seguim parlant del tren de Badalona, però del que ja funcionava i que fa 100 anys ja passava pel mateix lloc que avui.
1: I en parlem perquè cada cop eren més els badalonins que el feien servir per anar a Barcelona. L'estació s'havia quedat petita i el servei també, perquè no s'hi podien posar més trens, o trens més llargs, vaja, perquè el pont del riu Besòs no hauria aguantat el pes dels combois. Per això, El Eco de Badalona, del març del 94, parlava de millores de l'estació i del reforç del pont sobre el riu.
2: Están muy adelantadas las reformas que se realizan en la estación del tren, con objeto de intensificar el servicio entre esta ciudad y la vecina capital. Actualmente se trabaja en cubrir los nuevos andenes destinados exclusivamente a los viajeros de Badalona a Barcelona, así como se realizan los trabajos previos para ensanchar el puente sobre el Besós.
0: I seguim amb el que era notícia ara fa 100 anys a Badalona, i ho era la construcció del cementiri nou de Sant Pere, una construcció que no parava de topar també amb problemes. En aquest cas, era la presència d'una mina d'aigua que passava pel mig dels terrenys d'aquest futur cementiri.
1: Situem-nos 100 anys enrere. A Badalona hi havia el cementiri vell, el cementiri de Sant Cris, el que avui tenim situat al costat del parc de Can Soleil i que en aquella època ja s'estava quedant petit. I per això fa un segle s'estava començant a plantejar i construir un nou cementiri en terreny rural. extracte del cementiri nou o cementiri de Sant Pere, que hi ha avui sobre el barri de Pomar. La seva construcció va topar amb el recorregut d'una mina d'aigua situada a 20 metres de fondària i que servia per regar horts i camps de la zona. L'Eco explicava així la notícia.
2: Enojoso asunto el de la mina que pasa a una profundidad de 20 metros por el subsuelo de los terrenos adquiridos para el cementerio. Los técnicos han intervenido en el asunto y entre ellos ha habido también disconformidad, pues mientras unos sostenían no haber peligro alguno poniendo las cañerías conductoras de agua en determinadas condiciones, mantenían otros su criterio de que siendo aquel terreno una zona de captación de aguas, el peligro era siempre inminente, salvo en el caso de hacer unas obras costosísimas.
1: El tema d'aquesta mina d'aigua no era gens menor. Aquella zona de Badalona, la muntanya on avui hi ha el barri de Pomar, era una zona agrícola molt fèrtil i necessitava l'aigua de la mina, sempre l'aigua. D'altra banda, hi havia el perill que el pes de les construccions del nou cementiri enfonsés el terreny.
0: I amb tot, quina va ser la solució?
1: La solució va ser, com faríem avui, el 2024, no ens enganyem, crear una comissió de seguiment consistorial.
0: Aquestes que serveixen de tant.
1: Exacte. Una comissió per estudiar el tema i buscar una solució. A la comissió hi hauria l'Ajuntament i els propietaris dels terrenys afectats. Esperem que els propers mesos que ens porten de notícies per saber si aquesta comissió va servir d'alguna cosa o no.
0: Vinga, i obrim ara un capítol destinat al que en podríem dir fets i gent, és a dir, coses que passaven a la nostra ciutat al març del 24, del 1924. Així que comencem parlant d'una nevada al municipi.
1: Sí, perquè a finals de febrer es va produir a Badalona una nevada de considerables dimensions. No deixa de ser curiosa la manera com l'Eco va presentar el tema en la seva edició del dia 1 de març.
2: El miércoles 22 de febrero amaneció nevando. El espectáculo era hermoso. Más aún por no ser aquí corriente. La nieve fue cayendo alcanzando un palmo de altura. A consecuencia de la nevada, se produjo más tarde un barro asqueroso, convirtiendo nuestras calles en barrizales.
0: I una explicació més gràfica, impossible, ho hem vist. També reanudaven les obres de la nova església de Sant Josep.
1: I la novetat és que després d'un temps aturades aquestes obres, el capellà de Sant Josep, mossèn Rifé, sí, el mateix que avui dona nom a la plaça que hi ha davant de l'església, la plaça del doctor Rifé, doncs aquest mossèn va dir que els treballs es reanudarien. Potser la raó de tornar a començar les obres de l'església va ser la següent.
2: El digníssimo prelado de esta diócesi, doctor Guillamet, ha donado 10.000 pesetas para las obras del nuevo templo parroquial de San José.
0: I 10.000 pesetes l'any 1924 eren moltes i moltes pessetes. No m'estranya que també reanudessin les obres de l'església de Sant Josep. I també acabem aquest apartat de fets i gent parlant d'un rellotge.
1: El que es va situar a la façana de l'Ajuntament. Quan avui passem per la plaça de la Vila, tots tenim tendència a aixecar el cap i mirar quina hora és el rellotge de l'Ajuntament. Doncs heu de saber que fins al març de 1924 no hi va haver cap rellotge a la façana de l'Ajuntament. L'Eco ho explicava així.
2: En la fachada de la casa consistorial ha sido colocado un reloj, mejor a esta que ha sido recibida con agrado por el público.
0: I parlem ara d'un badaloní il·lustre. Es tracta de l'actor Enric Borràs, que el mes de març va agafar un vaixell i va partir cap a Buenos Aires.
1: Sí, efectivament, el dijous 6 de març, el vaixell de vapor Tomaso di Savoia va sortir del port de Barcelona en direcció a Buenos Aires. Entre el passatge hi havia un viatger il·lustre, l'actor badaloní Enric Borràs. Enric Borràs marxava a passar 9 mesos a l'Argentina i al Brasil, representant diverses obres de teatre. Així va relatar la seva partida l'Eco.
2: Después de realizar una brillante campaña en Barcelona, anteayer por la tarde, embarcó para Buenos Aires el vapor Tomaso de Savoia, nuestro paisano, el ilustre actor español don Enrique Borràs, quien actuará en uno de los principales teatros de aquella ciudad y luego de otros de diversas ciudades argentinas. A mediados de noviembre regresará a España después de haber dado una serie de representaciones en el Brasil.
1: Enric Borràs va néixer a Badalona el 9 de setembre de 1863. Va fer carrera teatral a Barcelona i a Madrid, interpretant els grans clàssics catalans, espanyols i de la literatura universal. Enric Borràs, badaloní universal i il·lustre, va morir el 4 de novembre de 1957.
0: Enric Borràs, un altre nom en lletres majúscules de la música catalana que no ha tingut mai el reconeixement que es mereix. Parlem de la guitarrista Rosa Lloret.
1: Quants dels nostres oients han escoltat ara, fa un instant, de veu de la Núria, per primera vegada el nom de Rosa Lloret? De ben segur que molts. Doncs hem de saber que Rosa Lloret, nascuda a Barcelona el 1909, ha estat una de les grans concertistes de guitarra de Catalunya. Tot i això, se li perd la pista l'any 1934 i ni tan sols se sap quan va morir. Rosa Lloret va venir a Badalona el març de 1924 i va oferir un concert privat íntim. Així ho va explicar l'Eco.
2: En la morada de nuestro distinguido convecino, don Francisco Galera, dio un recital de guitarra la jovencita Rosita Lloret. De la niña Lloret no sabemos qué ponderar más, si su técnica, mecanismo y escuela, o su seriedad de estilo, su fidelidad de interpretación y su temple que la coloca con justicia en lugar distinguido. Rosita Lloret se revela una artista excelente.
1: Rosita Lloret, de la que també en parlarem el proper mes d'abril. I amb el record d'aquesta concertista de guitarra, Rosa Lloret, de la que Badalona en va poder gaudir, si més no en aquest concert, doncs acabem, Núria, el repàs de les notícies més destacades que es van produir a Badalona el mes de març de 1924.
0: Ha estat un plaer, com sempre, Jordi, fins al abril de 1924.
1: Gràcies.
0: Ens retrobem.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les dues.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Portes de Troia arriba als 500 programes i volem celebrar-ho amb tu. Dissabte 31 de maig a les 12 del matí, viu la història des del Palau Robert a Barcelona. Comparteix amb nosaltres la gravació en públic del programa i la celebració del programa 500. No t'ho pots perdre. T'hi esperem.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: La matinada del 24 d'abril de 1547, enmig de la boira espesa que s'aixecava del riu Elba, un exèrcit creuava silenciosament les aigües en barques improvisades. Eren les tropes de Carles V i estaven a punt d'assestar un cop decisiu contra els seus adversaris protestants. A l'altra banda del riu, confiant en la protecció natural de l'Elba, els soldats de la Lliga d'Esmalcalde descansaven, convençuts que aquella jornada seria tan tranquil·la com les anteriors. El que va succeir a continuació és conegut com la Batalla de Mühlberg, una victòria militar aclaparadora de l'emperador catòlic sobre els prínceps protestants. Avui, a les portes de Troia, travessarem el riu amb Carles V i parlarem sobre aquest fet d'armes. Com s'explica una victòria tan rotunda? Quines conseqüències va tenir per a l'imperi i per a Europa? Com és que, tot i la seva grandesa, no va aconseguir allò que més volia l'emperador? Benvinguts a les guerres de religió. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, programa 499, per parlar de la batalla de Mühlberg, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I Albert Abril, benvingut.
2: Com anem?
0: Albert, la batalla de Mühlberg va ser una victòria aplastant de l'emperador Carles V?
2: Sí. Va ser una victòria aplastant. Sí, i ja podem passar a la primera música. Va ser una victòria aplastant. Va ser una batalla molt curta, però la victòria va ser decisiva per les tropes de l'emperador, o sigui, per les tropes imperials catòliques. Veurem que la capitalització de la victòria no és tan bona com la, bueno, com la batalla en si, però la batalla com a tal sí que va ser una victòria aplastant.